0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 60年間ありがとう。
1: 私もありがとう。
0: 自由時間楽しみましょう。
1: 楽しみましょう。

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Tony Modulation.
4: Una persona de lo más particular.
5: Recuerda hablar lo menos posible.
6: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
2: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
1: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
3: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
4: A la ludoteca,
3: no?
4: Exacte.
3: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
6: ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: ¡Recargar!
9: ¡Torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
8: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es eso?
13: Funky Tracks Radio.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: vida, inaccessible i tranquil.
1: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
4: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
5: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
6: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
7: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
8: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
9: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
10: Gràcies per escollir-nos.
11: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
12: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l. I trobaràs cultura.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
13: It's D-Sound. Once again, live with...

Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premiamedia. 1, 2, 1, 2.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en 20 usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins del cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
7: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Estàs escoltant?

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta, Premià Mèdia, els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants...

0: Mar Negre. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
1: Aviam, crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res, i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties, i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
2: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó a algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
1: I estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batut. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa. Per no parlar de les pressions espanyoles que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
2: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferit ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense, però suposo que en aquest cas poques coses ens podrà aportar. L'alcalde ens està localitzant la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser en tot cas una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
1: Molt bé, vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
2: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
1: Per què? I qui és?
2: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletra ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat, per si això pot servir per alguna cosa.
1: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i cocos sense control sanitari.
3: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
2: Digues, Estanislau, què hi ha?
3: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
2: Aviam, explica'm això a poc a poc.
3: Fa 2 mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, maces i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
2: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
3: Aquest és un país molt estrany. Hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial i hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
2: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
3: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
2: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat.
4: No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
3: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana, que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem, fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
4: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
3: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
4: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
3: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
4: Què en penses?
3: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
4: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
1: Què, nois? Com ho tenim, això?
3: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos, juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
1: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Però han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessite. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes.

0: I a sobre amb la figura de Verdaguer, com un gran tapís. Fa una gran impressió, i tant. Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, és clar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
1: Així doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure, i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
0: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
1: Què vols dir?
0: Que podria ser que no hagi marxat, que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del sant i d'aquí al vetlla.
1: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
0: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
2: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el lletre ferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria, que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al mercat vell de poesia de Folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes, i aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
3: Bon dia, senyora Martí. Soc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
4: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar que havia...

0: i hem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, eh? Perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
1: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què vàrem fer al final?
0: Doncs vàrem seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elizabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I, és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
1: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
0: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, eh? Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classe, sobretot, el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
1: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
0: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume, tan bona persona que era.
1: Que el coneixia, el poeta?
0: Oh, i tant! Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
1: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
2: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
1: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
2: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
1: Perfecte. Aviam si poso una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. Quan et fas ferida... M'encanta aquesta cançó.
2: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
1: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
2: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El melós de vedella amb espàrrecs i verduretes.
1: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
2: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
1: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
2: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletre ferit aquest. Si no, no ens deixaran marxar ni al poble del costat.
1: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
2: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre, per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic, però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita, perquè a més de les classes es dedica a escriure i a la traducció, i volia estar més lluny de la universitat, on en paraules textuals hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa. I per descomptat, no tenia idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters. Perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ella és a fora i de recollir la correspondència.
1: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
2: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
1: El què?
2: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
1: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
2: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
1: Es deu haver posat feta una fúria.
2: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. Però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com i patapum i per avall...
1: Una bona recatòlica.
2: Doncs sí. Després, li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
1: Quina?
2: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletraferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
1: Llàstima, perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
2: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
3: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser, si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vayreda és un bon policia, eficient, un bon caporal. El perd la seva relació amb el poder i aquest punt de xuleria que té una mica com si fos un personatge de Raymond Chandler. Sempre té la rèplica a punt per sortir-li per la boca. I la Siquier, què vols que et digui? Necessita més tranquil·litat i pensar una mica què vol fer a la seva vida, si està més per la criatura, si demanar un canvi de destinació i buscar una ocupació més còmoda, o continuar com fins ara, sempre al caire de l'abisme. Crec que faran molt bona parella aquests dos, però que això de perseguir un assassí en sèrie els ve gros... Són bons policies, però potser poden fer altres tasques no tan absorbents, que els deixin estar més temps amb la seva gent. I això que faré ara els farà un bon favor i demostrarà a tothom fins a quin punt el lletraferit sempre va un pas per endavant. Au! Som-hi, enviar el comunicat i alé a Hactaes. Els daus no només estan llançats, sinó que la sort també és dels audaços. I ara, que continuï creixent la llegenda.
4: Heu escoltat Reconstrucció dels fets, capítol 7 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol. Amb les veus d'Enric Frigola, Cris Cantal, Abel Font, Magda Bosch i Nuri Català. I el capítol següent, gir de guió provocat per una petjada aïllada que ho canvia tot com un mitjó. L'idili de la Siquier i en Vayreda pren un valor afegit quan l'inspector Serra el rescata per tornar al cas de les seves vides. Serà el capítol 8 de Mar Negra. M'hi jugo un pèsol.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
3: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps. Com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant. Perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les sínies i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre, antropòleg i membre del Centre d'Estudis Sinibal de Mas de Torredembarra, en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. I en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX.
2: Sínia, de l'àrab sania. Una sínia és una màquina per treure aigua dels pous. Consisteix en una cadena proveïda de catúfols. És estirada per una roda col·locada sobre el pou.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Les sínies han estat una font de vida importantíssima per la pagesia i la mostra de la seva rellevància queda palesa en la quantitat d'aquestes construccions encara presents actualment a la Conca del Gaià. Amb els nostres convidats descobrirem la seva història, la tipologia, el funcionament i on les podem trobar. En Jordi Sunyer ens en fa una primera aproximació. Com funciona? Quins són els seus elements? És un patrimoni que mira al passat i ens fa reflexionar sobre el nostre present.
4: La sínia és molt curiós perquè és un tret identitari de molts municipis com ara el nostre, Torredembarra, però també ho és del litoral, de Catalunya, del País Valencià, de la Mediterrània. No? Es tracta d'un sistema d'aprofitament de l'aigua del subsol molt enginyós, molt barat de fer. Es tracta de fer un forat sota terra, allà on hi ha aigua, i extreure-la amb la força del matxo que dona voltes a la sínia, precisament, i fa a través d'un sistema de catúfols, d'uns petits recipients que van a parar l'aigua, doncs, de pujar-la i abocar-la a la pastera, i de la pastera es va parar a una bassa, un aljub, i llavors, amb saviesa, es va administrant aquella aigua per regar. Aquest és un sistema molt intel·ligent perquè no pot extreure més aigua que la que hi ha. Per tant, no pot créixer en conseqüència més la població del que la terra, el medi, dona de recursos, no? Es tracta d'una comparació, vaja, amb l'avui en dia, creixem de manera desorbitada sense tenir els recursos naturals per a fer-ho, no? I vaja, quan parlem del passat a través de les sínies, ens interpel·la també en el nostre present. Quan a través de les sínies s'extreia aigua amb motor, més cap aquí, van començar els problemes. L'aigua dolça es va anar salinitzant i va ser un primer crit d'alerta, diguem-ne, de la natura cap als homes, cap a les dones que treballaven la terra, no? Per tant, estem davant d'un patrimoni que ens parla del nostre passat, però també ens interroga, ens parla, ens fa reflexionar sobre el nostre present.
0: Ramó de Pedra.
1: En Jordi Sunyer parlava de tret identitari de molts municipis i regions, i nosaltres fèiem esment de la gran quantitat de sínies construïdes. Quantes n'hi ha de documentades a Torredembarra?
4: 113 sínies documentades, de les quals moltes encara visibles, algunes d'elles en espais municipals, per tant, esperem que en un futur es puguin rehabilitar, i les altres, doncs, catalogar i protegir.
1: Però ha descobert moltes coses més. Les sínies i l'aigua unides a la pagesia i els mercats, la importància de l'aigua per al comerç i la memòria dels avis que recupera la història local.
4: Tot el nom de les sínies, qui les portava, què hi plantaven, on venien. M'ha interessat molt descobrir un poble ple de parades de verdura cada dia, a part d'un dia a la setmana en especial, que es feia un gran mercat. Verdura tota d'aquí, l'exportació, diguem-ne, cap a mercats propers, la importància del mercat del Vendrell, el mercat de Vilafranca. Tots els avis ens parlen d'anar a vendre a Vilafranca, d'aixecar-se a les 2 de la matinada, de dormir, del matxo ja sabia el camí i despertar-se a Vilafranca. Més que anar a Tarragona o a Reus, curiosament, Torredembarra, el Baix Gaià, eren pobles molt, molt penedesencs i es feia molta verdura. I després també m'expliquen els avis com gent que anava a vendre a Tarragona feia parada a la plaça Calestut, la carretera nacional entrava dins de Torredembarra, i allà, precisament, doncs, com cada poble s'especialitzava en un producte o un altre, per exemple, els de Calafell venien melons, doncs al parar allà molta gent tornava cap a casa després de fer el traguet a Calestut amb un meló cap a casa.
1: L'historiador local Lluís Virgili ha viscut en primera persona el funcionament de les sínies. Posa en relleu aquest patrimoni i la necessitat de recuperar-lo.
3: Jo de petit encara he vist funcionar tot això, Vull dir, clar, jo sóc de l'any 54. Encara he vist totes aquestes sínies, com anaven, els pous aquests que estaven al costat del torrent, al mateix nivell, que encara tenien cabals i tal, no? Clar, ara veus el panorama i, vull dir, queden... Clar, és un patrimoni material i immaterial, les dues coses, no? I crec que és bo aquesta tasca d'almenys preservar la memòria per properes generacions, no? Perquè, si no, és que, bueno, aquest dia resseguíem les sínies, queden allò que estan... Vamos, allò que la vegetació s'ho menja, com les basses que hi havia de regatge i tot això, doncs arbres pel mig derruïdes, clar, és un patrimoni que avui dia, quan el veus i l'has vist en la seva època, allò que te s'acau al cor, no?
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: De patrimoni també ens en parla l'historiador local Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca baixa del Gaià, publicat per l'editorial Cossetània. En cita també a en Lluís Virgili pels seus articles. Ambdós treballen per recuperar i conservar aquest patrimoni, una recerca constant que busca també la sensibilització social. A més, descobrirem l'existència i l'ús de mines subterrànies.
5: Hem fet una recerca que està en marxa. El Lluís acaba de publicar dos articles amb la història de l'aprofitament del torrent de la Nou. Jo acabo de publicar, després del llibre de la lluita per l'aigua de la Conca Baixa, vaig publicar ara, per Sant Jordi, un article sobre les sínies del Vinyet. I tot plegat és recerca, diguem-ne, en marxa, que també el que pretén és sensibilitzar la gent del patrimoni lligat a tota aquesta activitat. Clar, aquí hi ha hagut, en pocs anys, el món ha canviat molt, i tenim, doncs, tota una generació de gent més gran que encara ho va viure. viure, que va fer servir aquestes sínies, que va arribar doncs, també a regar, a fer ús d'aquestes aigües a la nou, i per nosaltres és important doncs, tota aquesta memòria que va vinculada també a uns usos, unes pràctiques, unes pràctiques consuetudinàries en alguns casos, inclús un vocabulari, i també bueno, i un patrimoni també físic. En el cas concret de les sínies, doncs, en aquests moments, més o menys, tinc més o menys ja, gràcies a la col·laboració de molta gent i tota la i molta gent d'aquí del poble, doncs, i dels pobles de la vora amb què aquests anys doncs, anem parlant, més o menys tinc identificades una trentena de sínies al que és l'antic terme de Tamarit, és a dir, la part doncs, de Ferran en avall, perquè ens entenguem, de Ferran fins a la costa, una trentena de sínies, doncs hi ha aquesta, de les 11 de la plana del Vinyet, més després una vintena entre Tamarit i Ferran, però és que després, si anem a Ferran mateix també, no hem d'oblidar que també hi ha mines, que també és un tema important, doncs, com es canalitzava l'aigua, en alguns casos procedent del mateix, del mateix riu, es canalitzava via mines subterrànies, això també. Això, a Ferran, de fet, encara hi ha restes. Bueno, el cas d'Altafulla també hi havia hagut la mineta d'Altafulla, que de fet també tenia un pas, tenia 500 metres doncs, i més subterrànics. Però és que després, pujant, és a dir, pujant aigües amunt, perquè ens entenguem, quan arribem aquí a la Riera, doncs, com ja hem comentat, doncs, teníem la sort doncs, de tenir, tenim l'aigua doncs, del Gaià, però si anem direcció a la Nou, doncs, cap al torrent de la Nou, el torrent de la Nou o de Salomó, ho podem dir de moltes maneres, o el torrent de Vespella, és un torrent on doncs, també tenia, doncs, tenia una aigua subterrània molt important, i de fet hi havia, i encara hi són avui, tot un seguit de sínies, siguin de catúfols o de rosari, que anaven seguint doncs, el transcurs d'aquest torrent, no? Estem parlant perquè la gent se situï els 10 ponts, dels 10 ponts en amunt, direcció a la Nou i cap a Vespella. I aquest és un patrimoni doncs, que, a veure, que avui en dia molta gent encara té, la mateixa finca encara té una sínia o les restes també del que era la maquinària, i pensem que és important tot aquest patrimoni, almenys ser-ne conscient de què el tenim, perquè durant molts anys no s'ha valorat.
1: El món que ens envolta influencia la nostra vida quotidiana, la cultura, els costums, el llenguatge, les rutines. En Ricard Ramon ens ho exposa. Recorda formes de vida, costums, records que en Lluís Virgili té molt presents.
5: Per això pensem que és important doncs, anar sensibilitzant a la gent, no? Anar sensibilitzant a la gent, recuperar material. També hi ha coses interessants, no? I és també tota la cultura associada a aquestes sínies, no? Hi ha un fenomen molt curiós, no sé si us n'heu adonat. Hi ha molta gent aquí a la Riera i als pobles de la vora que tenia un tros de terra, no? Tenia un hort, no? I deia, no, anem a la sínia. No? La meva família tenia un hort, però no deia anem a l'hort d'Altafulla, no, anem a la sínia d'Altafulla. La sínia era el punt de captació de l'aigua i era el que vertebrava tota una activitat econòmica i social. Jo també convé tenir present com al voltant d'aquella sínia, doncs estem parlant en primer lloc d'una sèrie de en primer lloc una vegetació, òbviament doncs hi havia un horta, hi havia doncs una activitat agrària, uns determinats arbres, per què? Perquè tenies l'animal, no? El macho, l'animal, aquell animal també necessitava un ombra, Molt sovint hi ha una figuera, molt a prop d'una sínia sempre hi ha una figuera, i després hi ha tota una vida també, m'atreviria a dir, doncs, social, cultural. És a dir, ens hem de fer la idea també que anar, és a dir, en un món, en el món, doncs, el món rural que va existir fins fa una cinquantena d'anys, doncs en molts casos també, per una família de pagesos, doncs el diumenge anar a la sínia era també una manera doncs, de trobar-se, de fer una vida social, convidar amics, fer un arròs.
3: El cenatxo, que avui dia no saben ni què és això, eh? Sí, sí. El cenatxo que portaven al menjar i, bueno, terminologia d'aquests catúfols, tot això, està desapareixent ja dels diccionaris, no? Sí. I per això que és bo preservar de tot aquest patrimoni que ho hem conegut, vull dir, a certa edat, no? I que encara hi ha molta gent, pagesos vells i tal, bueno, que et conten anècdotes de d'això. Em deien, la mula que donava voltes una que la deixava el diumenge, que el dilluns ja no podia anar perquè estava pobreta allò, que ja no són coses d'aquestes, no? I altres pous assaurins, allò fent pous al costat del torrent, coses d'aquestes, clar, avui dia dius, sembla coses esotèriques tot això, no? Però bueno, un conegut i bueno, tenia el seu sentit i era un altre món.
0: Ramó de Pedra.
1: Tot fent memòria, en Lluís ha citat un mot, catúfol, un recipient destinat al transport d'aigua, un dels elements de les sínies. L'historiador local, Pep Saragossa, fa un repàs a la història de les sínies que, tot i existir ja en època romana, són els àrabs els que les reintrodueixen i ens explica la funció del catúfol, com evoluciona les seves formes i el seu ús.
6: Tots aquests elements que ells s'introdueixen, per exemple, les sínies, que hem parlat, cal introdueixen ells. Les sínies, a l'època romana ja n'hi havia, però arriba un moment que és un llegat que es perd, i ells, doncs, els reintrodueixen. Vull dir que la sínia la reintrodueixen a finals del 10, començant de l'11, és quan comença a haver sínies a la península Ibèrica, i llavors doncs, es van escampant, no? Una de les característiques de la sínia són els catúfols. Els catúfols són com unes gerres, no?, que van lligades amb una corda, que se li diu res, va pujant l'aigua. Doncs aquestes gerres totes tenen un forat al cul. Aquest forat és perquè quan el catúfol entra dintre l'aigua, l'aire que hi ha dintre el catúfol doncs, no deixa, s'ompli tot, doncs, i l'aigua surt, marxa l'aire i s'omple. Doncs, no? Doncs es té constància que aquest forat es fa a finals de l'11, com és fins del 12, hi ha un geògraf enginyer andalusí que recomana fer aquest forat. Vull dir que el forat és una cosa, saber fins i tot quan es fa aquest forat, perquè per això, doncs, perquè se'n van adonar a compte doncs, que el catúfol pujava i no pujava ple. Doncs, diguéssim, no? Doncs algú va dir, fem un forat. El catúfol és un element que molts, clar, molts ens troben aquests, es troben tots amb excavacions, diguéssim, no? I hi ha llocs que ho en trobes que no tenen el forat, perquè llavors també segurament el ceramista, el terrissaire, doncs feia i se'n feia ús d'una altra manera, com a gerra, doncs, no? I amb excavacions, per exemple, a Lleida o a Osca, dintre la ciutat s'han trobat catúfols que no tenen forat. I, bueno, aquí els catúfols es feien a Torredembarra. Torredembarra va ser el lloc on abastia de catúfols tot el que era Baix Penedès, Tarragonès, perquè són diferents dels que han arribat, que encara se'n fabriquen, per fer poperes, un element que mar doncs, es posa dintre l'aigua perquè els pops hi facin niu, llavors estires la corda i treus el pop, doncs, no? I es fan, qui jo sàpiga, el rasquera encara se'n feien. Llavors és molt diferent. El de Torredembarra era molt rodó, molt bombat, i l'altre és més aviat allargat, diguéssim, no? Són... És allò de cada terra fa sa guerra, no? Però l'ús, diguéssim, el funcionament és el mateix.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'evolució de les sínies està present a la conca del Gaià. En Pep Saragossa ens va citant els seus noms mentre ens explica les seves característiques i com encara es poden observar. Amb ell també veurem l'enginy de qui no podia tenir sínies. I un detall final que ens apropa al riu Nil, un xic lluny del Gaià, però que ens fa conscients de l'antiguitat d'aquests sistemes d'abastiment d'aigua.
6: Han anat quedant elements ja, per exemple, aquí al Baix Gaià hi havia el que aquí es deien sínies boges, no? Que és la sínia... De sínies hi ha dos tipus. N'hi ha una que és una roda vertical, que la mateixa potència de l'aigua fa que l'aixequi, no? I guanyes nivell i pots portar l'aigua amb uns metres més amunt. Doncs, eh? I aquestes aquí té la característica que anirem sinés boges perquè, clar, van soles, vull dir, van boges, no? Diguéssim, no? Queden restes de tres. Vull dir, una és, ara que som aquí a l'Ardenya, tirem riu amunt, doncs una és a l'Ardenya, no? Que és la que té el nom de sínia boja, i Ardenya, doncs, és la sínia boja. És una sínia que a mitjans dels 50 la roda hidràulica va deixar de funcionar perquè, doncs, necessitava una reparació urgent i llavors la van reconvertir en una de sang, diguéssim, una que la feia anar un animal, diguéssim, no? Perquè llavors hi ha aquest assessor, hi ha les sínies de sang, que són les sínies que tothom coneix, que hi ha un animal que va donant toms i aixeca uns catúfols, aixeca l'aigua, doncs, no? Aquesta, doncs, la reconverteixen i fan una sínia de sang, però que no anaven catúfols. Diguéssim, anava, era una sínia que se n'hi diuen de rosari, perquè és una cadena que porta unes peces que n'hi diuen a glans, que una cadena que passa per dins d'un tub i va aixecant l'aigua. Són uns elements que a mitjans del segle XIX, quan comença a haver la industrialització, doncs, esclar, es fan de metall, es fan de ferro, i llavors es popularitza molt perquè són unes eines molt, molt, molt, molt, molt pràctiques, doncs, diguéssim, no? Aquesta es converteix en sínia de sang, i després n'hi ha una altra més amunt, el Catllà, que és la sínia del Clos. En aquesta encara hi ha la roda sencera, vull dir, si vas allí pots veure com era, no? És una roda, hi ha una roda que fa 6 metres de diàmetre, no? És metàl·lic. Regava, doncs, tota la part superior de la síquia. Vull dir, la gent que, doncs, no tenia horts, doncs, bueno, es va espavilar i hi havia sistemes, hi havia aquests mitjans per lavar l'aigua. I després n'hi ha una altra, més amunt, que és la sínia de Rollet, que també és el Catllà, no? Clar, han quedat tant la de la sínia Boja com la sínia de Rollet, veus l'estructura que hi havia, doncs, no? I, però aquesta del Clos, doncs encara hi ha la roda, vull dir, pots veure com eren aquestes rodes, no? I és una cosa, vull dir, bastant excepcional, perquè no n'hi havia masses, no? Després, quan la gent que no podia fer una sínia, hi havia un sistema, que és la Pualanca, que no deixa més que una grua accionada manualment, que també per mitjà, doncs, del vaivé de la palanca, doncs, amb un cubell, amb una galleta, doncs, aixecaves l'aigua i regaves, doncs, no? I això, del meu record, doncs, jo em recordo 5 o 6, no?, de palanques d'aquestes. Vull dir que la gent que no tenia un tros de terreny damunt de la síquia, doncs, bueno, doncs, amb un element d'aquests, que són elements molt antics, per exemple, doncs, la palanca, ja la feien servir a Egipte, que en àrab es diu xaduf. Vull dir, aquests elements allà a Egipte estan allí representats, no? Gent que hi ha unes escales, que hi ha dos o tres palanques i van aixecant l'aigua del Nil fins dalt, diguéssim. No? Vull dir, són elements que durant la història, doncs, han funcionat i encara en queden. I queden les restes d'aquesta. Queden les restes d'una, en terme de Salomó, que també és molt... És un element que, esclar, si no te l'expliquen, no ho entens, però, esclar, està allí, hi ha les restes allà al mig del riu.
0: Ramó de Pedra.
7: La vida és un canvi constant i l'evolució no s'atura, provocant transformacions a tots els nivells, com hem pogut escoltar de la veu dels nostres convidats. Afortunadament, en Ricard Ramon ens recordava que hi ha una recerca activa i es continua treballant per a la recuperació de la memòria, perquè aquesta és record, enyorança i a vegades també una mirada nostàlgica. La poeta Neus Esmel posa veu al desig de recuperar aquest patrimoni en un poema titulat La figuera de la sínia.
8: Sota l'ombra regalada de la figuera de l'hort, que recordo amb enyorança, sento tristor al meu cor. Era al costat de la sínia i cada dia al matí li dava la benvinguda quan arribava el padrí. Amb una branca penjava el cistell amb el dinar i el matxo desenganxava per la sínia a fer rodar. Ell cantava amb alegria perquè el matxo anés rodant i es pogués omplir la bassa per després anar regant. Quan era el cor de l'estiu, amarat de la suor, l'aigua fresca de la sínia li treia aquella calor. I el macho, també cansat, el morralet li posava allí sota la figuera amb el farratge i la palla. I a sota de la figuera, quan anava a reposar, la seva soca servia per l'esquena descansar. Quan el sol ja s'endinsava a l'horitzó fins demà, cap a casa retornava després de molt treballar. Però ja no queda la sínia, ni la figuera de l'hort, ni l'aigua d'aquella bassa que era un preuat tresor. El progrés, a poc, la natura ens va robant. Què serà dels nostres gors? Què serà dels muntanyans? Què serà de l'aigua i l'aire que cada dia, cada jorn, ens el van emmetzinant? Tinguem tots la valentia de seguir qui ens vol guiar, fent tots una sola pinya per poder les aus salvar i preservar el que ens queda entre la Torre i Creixell al costat del nostre mar.
0: Ramó de Pedra.
7: Avui hem repassat la història local trobant nexes d'unió de la Conca del Gaià amb Egipte. Les sínies ens han fet passejar per la vida quotidiana dels mercats d'altres temps, no massa llunyans i que ens recorden els d'ara. L'aigua novament ens ha mostrat la seva importància per a l'economia i hem acabat amb un poema. I és que la memòria i els records inspiren. La veu de la poeta Neus Esmel citava en els seus versos les aus, que avui també ens han acompanyat. Ja sabeu els seus noms?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Cruixidell, Emberitza Calandra.
0: Au, resident a camp obert a tot el curs del riu.
2: Gafarró, Serinus serinus.
0: Au amb tonalitats groguenques que viu tot l'any als camps i zones de conreu.
2: Verdum, Cloris cloris.
0: Ocell que habita a camp obert tots els mesos de l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'Estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'Abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat que, de retruc, afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa. La AP7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet, al llarg d'aquest matí, alguna pluja esporàdica s'anirà produint, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central. Però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa, precisament, a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
6: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents, sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem? A l'Estadi Olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella d'oració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà en les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'Estadi Olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'Estadi Olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella d'oració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'Estadi Olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el Papa visitarà

0: que està més ferma en aquests moments és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona, ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
1: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
1: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
3: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
1: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
4: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
4: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
0: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díguez i David Bustamante.

0: Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial a motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota lema "Aturem l'emergència social i educativa". I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran han començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
1: A casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
2: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
3: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
2: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
0: Minuts i arribarem a 8:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
4: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
0: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
5: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos linfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
6: El que fem és suturar aquesta vena al gangli linfàtic perquè el líquid linfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
5: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
7: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía, con él no podías tener una conversación, ahora... Hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
5: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
0: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
8: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos play-offs.
0: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzabal, Pedri i Jeremy Pino, amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, a Atlanta, contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar a la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
9: Este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
0: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
10: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y sumando puntos.
0: <t'en> La segona edició del Flaix de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
11: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
12: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
11: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins, en sentit nord, talla 2 carrils de circulació i deixa 1 quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida. Però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, a les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants, amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la Catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex prosseguirà amb el seu viatge a l'Estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya al Marc Pijoan.
2: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la Catedral i l'Estadi Olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
3: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la Catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Avui estem pendents de l'arribada del papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
4: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
6: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
4: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
7: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díguez i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
8: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
9: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
10: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
1: però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
11: Molt bon dia, Elena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
1: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
11: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no? Diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no? Però com va deixar clar el papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a un amor digne, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o a la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica, o com expliqueu vosaltres, que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
11: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del Concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan doncs, es va poder fer.
1: Doncs, Hongria Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9. A les 7 de la tarda. Ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
11: Moltíssimes gràcies, bon dia.
1: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la Xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
12: A casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
13: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
12: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
13: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que a l'altre s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
14: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
15: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
14: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
16: Se había olvidado de escribir. Bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se lo olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
14: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
1: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
17: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
1: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vigdari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
18: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
1: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Echeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
19: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està ja totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que ho vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita del Papa a Catalunya té un ampli ressò i una repercussió directa en l'activitat habitual a la ciutat. D'aquí uns minuts analitzarem l'impacte d'una cita d'aquestes característiques en l'anomenada Marca Barcelona. Ho farem en conversa amb la vicedegana de l'EAE Business School, Txelo Morillo. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 9 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat. Unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen, però, que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha aixecat el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta en un dia força complicat per als molts esdeveniments que ja us estem explicant. Per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes i si ja es comencen a notar. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Hola, bon dia, Elena. Doncs, de moment, sobretot a aquesta hora, tenim alguns punts en primeres aturades. Globalment, si més no, de moment no hi ha grans complicacions, però si, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, ja parlem d'un tram de lentitud amb aturades entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud, en sentit Tarragona. També hi ha un tram en sentit contrari en aquesta autopista AP7 que va força ple entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Entrant pel nord, tenim del Maresme, la Pota Nord presenta aturades a l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat i accedim pel sud a la capital catalana, la D23. Aquí tenim trànsit lent, aturades a la zona de Sant Feliu puntualment, enllaç amb l'autovia 2 i ja és més endavant a partir de Sant Joan d'Espí, Esplugues fins a Diagonal. També en trams de lentitud i aturades. A les dues rondes, un cert moviment, sobretot a la ronda litoral, amb retencions des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot. Bon dia.
1: Gràcies, Eduard Sánchez. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. El Papa arribarà a Catalunya no pas amb un sol radiant, sinó que vindrà amb algun núvol, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, quan arribi, doncs està previst que els núvols vagin a més a molts indrets, justament de l'àrea metropolitana i també de la resta del nord del país. De moment, a hores d'ara, el cel està més aviat obert a gran part de les comarques de Barcelona, de Tarragona, i, a més, amb una miqueta de vent, que hi està bufant cap a l'Ebre, un vent de dalt que ha entrat, però d'una forma efímera, d'una forma circumstancial. I, en canvi, al llarg d'aquest matí, com està passant a hores d'ara, els núvols seran una mica més gruixuts a les comarques de Lleida, sobretot de la Noguera cap al nord, i s'aniran produint alguns ruixats. Per exemple, a hores d'ara n'hi ha algun al voltant de la ciutat de Balaguer, de la ciutat de la Seu, i de mica en mica doncs, aquests ruixadets s'aniran esmicolant en aquesta banda nord lleidatana. Aquest migdia i aquesta tarda és quan el cel es taparà bastant. A les comarques, ja diem, de l'àrea metropolitana, també de la Catalunya central, de Girona, del Pirineu, amb alguna pluja esporàdica. Serà difícil que plogui, per exemple, a Barcelona capital, però sí que els núvols aniran a més. I això el que farà també és que freni la temperatura. No farà la calor d'ahir, per tant, la tarda acabarà sent bastant suau, bastant, doncs, plàcida, però no passarem tanta calor, de moment, com vam passar el dilluns a la tarda. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
5: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 12:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de la 1 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Us ho explicàvem, eh? La Catedral i Montjuïc. Aquests són els dos emplaçaments afectats per la visita del Papa avui dimarts a Barcelona. Connectem ara amb el Manel Gómez i l'Anna Ruiz des del centre de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara als voltants de la Catedral i també del Palau Episcopal on s'ha d'allotjar el pontífex, la seva estada a Barcelona?
7: Bon dia, Helena. Sí, Barcelona està a punt de posar a prova el dispositiu policial i de seguretat que ha dissenyat, tot coincidint amb l'arribada del Papa aquest migdia a Barcelona, i la seva primera parada serà aquí, a la Catedral de Barcelona, on hi ha prevista una pregària a la una del migdia. Quina és la situació, Helena, en aquests moments? Quina és la fotografia que us podem mostrar? Doncs ha incrementat i molt la presència policial, un dispositiu de seguretat en el qual, recordem, participen uns 6.000 agents aproximadament. Hi ha pocs veïns, sí, però sí que hi ha alguns turistes encuriosits per l'expectació, per la

0: totalment per aquesta visita històrica del papa Lleó XIV a Catalunya. Avui estem pendents d'aquesta arribada a Barcelona, bé procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
1: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
1: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
3: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides por polítiques integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
1: Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: El papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. I ho ha seguit la Maite Polo.
4: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
4: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
0: Tancament de la visita del papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat, davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Dijes i David Bustamante. A la mateixa hora de la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís

0: Companys, d'aquesta tarda, aquí a Barcelona, al Born, s'ha convocat una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. No ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no? O en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no? Com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? Que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
0: La visita de Lleó XIV no és només un acte religiós, és un multiplicador de visibilitat, un motor econòmic i un repte de coordinació i funcionament. Barcelona i Catalunya hi arriben amb un calendari ple, una marca global consolidada i un sector turístic que ja nota l'impacte abans que el papa aterri. I el més rellevant, el sector dona per fet que l'efecte continuarà molt després que el pontífex abandoni la ciutat. En parlem amb Txelo Morillo. Ella és vicedegana de l'EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona. Senyora Morillo, gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia.
2: Bon dia, Elena. Moltes gràcies.
0: La visita del papa Lleó XIV situa Barcelona en el focus mediàtic internacional durant un dia i mig. Què suposa això per la marca Barcelona? És només visibilitat o consolida la capital catalana com una ciutat de grans esdeveniments en el mapa internacional?
2: És tot plegat. Vull dir, la visita papal és una de les grans visites que posa el focus de milers i milers de persones, no només de les que venen, sinó de les que estan atentes a través de qualsevol mitjà audiovisual que reprodueixi la visita del papa aquí a Barcelona. Per tant, té un gran efecte multiplicador perquè genera una projecció internacional brutal, de la mateixa manera que qualsevol dels altres esdeveniments, si el comparem, per exemple, amb un Mobile World Capital, posa el foc, no?, de la ciutat a la pantalla de tothom. Es converteix en aquest escenari global i, a més, provoca una projecció del patrimoni, comptant la Sagrada Família, que és el gran esdeveniment també d'avui, i l'efecte, no?, de la visita a Montserrat. Per tant, posa sobre el mapa el relleu de la importància que té el pes arquitectònic religiós dintre del nostre territori. I, de fet, el turisme en religiós, el turisme de fe, que es diu, està en un creixement continu d'un 10% cada any. Per tant, la gent no només visita els llocs de fe, sinó que visita aquells monuments que són part d'un patrimoni brutal dintre dels països i les ciutats.
0: Quin impacte econòmic immediat i a mig termini tindrà la visita i quins sectors seran els primers que ho notaran?
2: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions de facturació, i aquí tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi hagi una incidència molt directa a l'economia en aquest moment. No? De fet, els hotels estan en 97% de la seva capacitat d'ocupació. El preu mig ha pujat en aquests dies i està gairebé en els 350-380 una nit d'hotel aquí. Ha pujat també i s'han reservat el que són els pisos turístics, perquè si, per exemple, comparem amb el Mobile World Capital, això mou molta empresa i, per tant, el sector hotel és el que més es fa servir en aquest cas. I aquí el lloguer de pisos turístics doncs també ha crescut, està en un 90% d'ocupació. I també el que es diu, bueno, les balconades, els balcons que es lloguen per poder veure passar el papa al carrer, que estan rondant fins i tot els 1.000 euros.
0: Déu-n'hi-do. Txelo Morillo, gràcies per aquestes dades. Bon dia, que vagi molt bé.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: També és una de les notícies destacades del dia i és que més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan aquestes proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya que no hauria d'afectar, en principi, els estudiants. A la Facultat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona hi tenim el Marc Núñez i a la Clàudia Brunzó, d'ETB. Bon dia, Clàudia. Molts nervis entre els alumnes a aquesta hora?
4: Molt bon dia, Helena. Sí, molts de nervis, evidentment, són els que senten els alumnes en aquest primer dia de les Pau, però també hem de dir que certa tranquil·litat, i és que després de 2 anys de batxillerat i moltes setmanes estudiant, arriba per fi el gran dia, la prova final, les Pau 2026. Com bé comentaves, Helena, són més de 45.000 alumnes els que s'examinen aquí a Catalunya i la jornada comença ara, d'aquí pocs minuts, a 8:45, amb la comprovació de dades dels alumnes. El primer examen serà de castellà i literatura. Després, al migdia, és l'examen de llengua estrangera, a escollir entre l'anglès, el francès, l'italià o l'alemany, i després, a la tarda, l'última prova és la prova específica, com per exemple de física o geografia. Com bé comentaves, aquestes PAU destaquen per una novetat, i és aquesta prova pilot que permetrà detectar dispositius electrònics, com per exemple el telèfon mòbil, auriculars o també rellotges intel·ligents, amb l'objectiu de que ningú copiï. De fet, si detecten que algú assalta aquestes normes, l'estudiant passarà a tenir directament un 0 en aquella prova. Això sí, els controls es faran de manera aleatòria. I nosaltres, minuts abans que els alumnes entressin a la facultat, hem volgut preguntar com porten aquest primer dia de les Pau. I això és el que ens han comentat.
5: Més tranquil·les. Català i castellà, sí.
6: I el que més nerviós, jo crec que filo o mateix.
7: Nosaltres dos hem estudiat juntes, ella s'ha tancat.
5: No, jo m'he tancat a casa perquè és que estudiar juntes m'entretenc un muntó.
8: Per mi, història d'Espanya i mates.
9: Mates. No puc amb mates.
10: Jo, aquesta és la meva universitat, si entro, faré dret aquí, així que, a veure...
11: No, jo estic confiat i crec que arribo perfectament.
12: Bé, al final dos anys de curs aquí currant i ja ha arribat el gran dia.
13: Jo sento que estic a una excursió al col·le. O sigui, no assimilo que això és la CL.
14: A veure, a mi sembla bé, em sembla bastant lògic perquè és una mica injust que algú pugui copiar i altra gent s'hagi d'estudiar a casa.
15: Sí, és que tampoc m'atreveixo a copiar.
13: Sí.
15: Jo tampoc. No crec que detectin res, realment, perquè jo crec que tothom està igual.
4: Aquestes PAU també han estat marcades amb centre per preocupació, com bé comentaves, amb la visita de Lleó 14 i també de la vaga educativa, però des del govern s'ha transmès tranquil·litat, ja que els horaris d'accés no coincideixen amb els desplaçaments. Hem de dir que les notes d'aquestes PAU se sabran el dia 23 de juny i que també és l'últim any que la prova extraordinària serà al setembre. A partir de l'any vinent, a partir del 2027, passarà a avançar-se, passarà al mes de juliol, equiparant-se així a la resta de comunitats autònomes.
0: Gràcies, Clàudia. Dels Ígels i bona sort de part nostra a tots aquests estudiants amb qui t'has creuat. Que vagi bé. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altre s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. A Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
16: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
3: Notícies en xarxa.
17: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
18: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
19: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
20: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure,
21: agafes els espaguetis.
22: Manel,
21: vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
19: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
22: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
19: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
23: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
19: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
23: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
19: Molt bé, Dani, tot teu, va.
17: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
24: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
25: ¿Está aquí?
26: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
25: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts claus de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Doncs buscarem tot seguit la reacció a tot plegat del bisbe de Lleida, Daniel Palau. L'entrevistarem al plató del Notícies en xarxa. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. La segona edició del Flaix de tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó 14 comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i a l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests 2 dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Aquesta tarda hi haurà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular per facilitar l'accés a la vetlla. Des de les 7 d'aquest matí al Raval hi ha talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí, que el pontífex visitarà demà a la tarda. A Montserrat només hi podran accedir les persones acreditades i a la Sagrada Família s'ha blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es pot entrar ni sortir excepte per emergències. També al carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i Lepant, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família demà estarà tancada durant tot el dia.
1: Aquest migdia arrenca la visita del papa Lleó 14 a Catalunya, un papa que ja ha deixat clar quin tipus de lideratge exerceix i quin missatge vol transmetre. Per entendre el significat d'aquesta visita, com s'han de llegir els gestos que hem vist fins ara i què podem esperar del que passarà aquí, a Catalunya, busquem una veu autoritzada que ha estat testimoni directe d'aquesta primera etapa del viatge. Avui ens acompanya aquí, a l'estudi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau Valero. Precisament ara fa un any va ser el primer bisbe d'Espanya nomenat precisament i justament per Lleó 14. Bisbe Palau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Molt bon dia.
1: Com estem?
6: Molt bé, molt entusiasmats, molt contents i molt feliços d'aquests dies tan intensos.
1: És la primera visita d'un papa a Espanya en 15 anys. Què fa que aquesta visita sigui tan significativa per l'Església i per al país?
6: Doncs moltes raons. La primera és que feia temps que no teníem la visita d'un sant pare des del 2010 amb el papa Benet. I després perquè en aquests primers moviments, en aquests primers viatges que el papa Lleó està fent, el primer país que ve a visitar a Europa és justament el nostre. I això, doncs, és com un detall, una mostra, no només d'un interès, sinó també d'un desig que hi hagi un ressò per Europa, però també per Llatinoamèrica i per la resta, doncs, de llocs i realitats humanes que tenen punts de connexió amb la nostra situació social actual. Per tant, és un viatge que està molt pensat, és un viatge llarg, és un viatge en el que, doncs, desitgem no només escoltar i rebre, sinó també fer aquests subratllats d'alguns elements que no només són pel nostre context més proper, sinó també per la resta d'Europa i per la resta del món. Qüestions com la dignitat, la responsabilitat i l'encontre entre cultures i persones vingudes de diferents llocs.
1: A Madrid hem vist imatges de multituds, un bany de masses. A Catalunya tenim el context social és diferent, també tenim una idiosincràsia diferent, som molt secularitzats, hi ha una altra relació amb l'Església, em sembla. Què pensa que passarà? Hi haurà també un bany de masses aquí?
6: Sí, jo crec que sí. Hi ha una relació diversa, diferent, som diferents, sí, val, d'acord, però hi ha una relació molt propera, molt autèntica, almenys per la realitat que jo conec i que jo he viscut. La gent s'ho pren en sèrio i la gent accepta, diguéssim, una visita, una situació d'aquest tipus, però també exigeix i demana, perquè volem ser coherents, volem ser dels qui allò que diem ho fem, allò que fem és allò que creiem. Per tant, hi ha un desig de coherència molt profund en tot el sentir de les nostres parròquies, de les nostres realitats, i això és exigent, però això jo crec que s'expressa també d'una altra manera i s'expressa també amb el desig de voler ser exigents i de voler ser doncs, molt propers doncs, a les paraules que el Sant Pare ens adreçarà aquests dies.
1: Monsenyor, parlarem de Catalunya d'aquí uns instants, però deixi'm, permeti'm que faci una mica allò, una mirada 24 hores enrere al Congrés, aquesta intervenció històrica de Lleó XIV al Congrés, per primera vegada, amb un discurs que ha generat una unitat insòlita, diuen alguns comentaristes, amb un hemicicle acostumat molt a la crispació, a l'enfrontament, a vegades fins i tot a la mala educació, i amb una ovació de 7 minuts. Com interpreta vostè aquesta recepció, diguéssim que tan transversal? Què ens diu sobre el moment polític i moral que viu el país?
6: Va ser una jornada històrica, realment, perquè aquesta imatge l'hauríem de tenir com molt, molt gravada, que diguéssim, tots els parlamentaris van fer doncs, un gest de reconeixement. Ahir el papa Lleó va fer un salt a l'escenari mundial per posar alguns accents sobre qüestions molt senzilles, molt bàsiques, que no haurien de ser notícia, però ho són, malgrat doncs, tantes situacions inversemblants. Però va parlar de la qüestió de la dignitat, la qüestió de l'escolta, de la responsabilitat, de conjugar la valentia amb la llibertat, de que el nostre país fos una terra d'encontre. És a dir, coses molt bàsiques, coses molt, molt, molt essencials. I això jo crec que va ser com molt ben rebut. Hauria de ser una imatge que els parlamentaris ens haurien de regalar més sovint.
1: Anem a Catalunya i ara, abans de ser papa, Lleó XIV va ser durant 12 anys superior general dels Agustins, un ordre que té una tradició missionera important i que, a més, treballa amb persones vulnerables. Fins a quin punt aquesta tradició missionera, aquesta ordre agustiniana que és, del que és ell, ha marcat l'agenda? I parlo de trobades com Can Brians, com la parròquia de Sant Agustí...
6: Doncs és que, de fet, La bona comprensió de l'Evangeli i de la proposta de Jesús és una proposta missionera. Allò que ens fa feliços, allò que ens omple el cor, no ens ho volem guardar per nosaltres mateixos, sinó que ho volem compartir. Per tant, els agustinians, però com tantes altres ordres i congregacions i moviments i parròquies, quan viuen la fe d'una manera autèntica, el que fan és compartir el que viuen. Per tant, diguéssim que el que els agustinians intenten posar aquest subratllat, sobretot és en aquesta mirada i aquesta centralitat de Déu, un Déu que és amor, un Déu que doncs, va al que és essencial, i això és el que ha viscut el papa Lleó quan estava de missioner doncs, entre la seva gent allà a Perú, i també doncs, fa i continua fent el mateix que doncs, ha volgut fer sempre, que és compartir l'alegria de la fe.
1: Escenaris a Catalunya, escenaris com, per exemple, el d'aquesta tarda, l'estadi Lluís Companys, una trobada amb la joventut, un primer acte del papa amb una generació que l'acompanyarà en un estadi que estarà molt plena, però una joventut que tampoc no ho té fàcil. Parlem de precarietat, parlem d'hiperconnexió, de la pressió de les xarxes, d'un cert buit a vegades en el sentit, de problemes en l'habitatge, de problemes en la feina... Què creu que els dirà el papa en aquesta joventut?
6: Doncs que que vagin a fons, que confiïn, que visquin de veritat la proposta de Jesús, perquè no enganya. La proposta de Jesús té el risc de viure d'una manera nova i viure menys subjectes als algoritmes i a les xarxes i viure més pendents de la pròpia interioritat. Te n'has deixat, disculpa'm, però els joves que ara venim cap a Plató, doncs veia els joves que estan fent la selectivitat, que també doncs s'estan obrint un camí, no? I són també els nostres joves, són gent que els tenim a casa, que els tenim al barri, que els tenim al poble, que els estimem i que els volem escoltar, que els volem acompanyar, sigui com sigui, perquè més enllà dels algoritmes que ells reben contínuament bombardejats per tants canals, doncs el que volem és que s'escoltin a ells mateixos i que escoltin algú, que és aquest Déu que a través de Jesús ens diu: tu vals, tu ets important, ets més que un número, que una cosa, que un objecte, tu ets una persona i la teva dignitat ningú la pot manllevar, ningú la pot perjudicar.
1: Li vull fer una darrera pregunta a Monsenyor, perquè crec que també és interessant i que li haig de fer, i és sobre el tema dels abusos de la pederàstia o de la pederàstia a l'Església, aquest consol i reparació que demanava el Papa, aquesta trobada que tampoc ha sentat molt bé potser a les víctimes més activistes, i aquesta tocada de crostó que d'alguna manera també ha fet en la conferència episcopal, que us ha fet d'alguna manera els bisbes de la conferència, dient: heu de reparar, heu de consolar. Què els diríeu, sobretot a aquests col·lectius activistes que s'han considerat rebutjats, que consideren doncs que no s'ha estat prou plural o que no s'ha estat, que s'ha estat potser molt selectiu a l'hora de triar les víctimes que s'han reunit amb el Papa?
6: Ho hem dit i ho tornarem a dir. Nosaltres, diguéssim, en demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Per tant, jo crec que això també és un toc d'atenció que ens fa el Papa Lleó, però també un desig i una voluntat de ser doncs realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
1: Vostè és del Barça, li agrada el futbol?
6: M'agrada el futbol, m'agrada l'esport en general, i el que passa que ara segueixo més els equips de Lleida, que són els meus, són els que em toquen.
1: Només per dir-li o recordar-li que Robert Prevost diu que és del Madrid, encara que el Papa és de tots els equips.
6: El Papa és de tots els equips i en Robert Prevost doncs ha de veure on està el bon futbol.
1: Gràcies, Monsenyor, per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé aquesta visita.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: 2 minuts els que passen de 9:15, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. N'ha parlat fa uns instants l'inspector Joan Josep Ballostes, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
7: A hores d'ara, doncs, es tracta ja d'una feina doncs, de vigilància, val? L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de palots. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat doncs, fer doncs, un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
1: Més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes també estan previstes després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, d'aquí a ben pocs minuts, d'aquí a escassos 10 minuts, doncs els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Però, com us explicàvem, aquest matí, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui a mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí d'aquest matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que a aquesta hora comencen a sortir autocars amb manifestants des de diversos punts del país. És el cas de Girona, on hi tenim el Bru Ortega i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Dóna'ns més detalls d'aquesta expedició gironina cap a Barcelona.
8: Hola, molt bon dia. Doncs, com molt bé explicaves, els docents gironins agafaran avui el bus per anar a direcció a Barcelona per participar en aquesta manifestació que un cop més es preveu com a multitudinària. Aquest cop a més coincidint, com deies també, amb la visita del Papa. En aquest cas, els manifestants aquí a les comarques gironines s'han dividit en dos busos, un que surt des d'aquí, des de l'aparcament de Fontajau de Girona, i un altre que sortirà des de Figueres. En tot cas, el bus encara no ha arribat. És veritat que la sortida està prevista per 9:45 del matí, per tant, no és que vagin tard els professors, però sí que es preveuen una bona quantitat de gent que es desplaçaran cap a Barcelona. En parlem amb la Glòria Polls, ella és portaveu de l'USTEC aquí a les comarques gironines. Bon dia, Glòria.
9: Bon dia.
8: Quants docents preveieu que sortiran avui des d'aquí Girona i Figueres per anar cap a Barcelona?
9: De fet, nosaltres tenim unes 120 inscripcions en els busos que hem organitzat des de l'USTEC, però és evident que els docents s'organitzen, poden anar-hi amb tren, poden anar-hi amb cotxe, sabent que avui hi haurà una mobilitat restringida a la ciutat de Barcelona, però bé, confiem doncs, que sigui una manifestació, com bé deies, multitudinària, en què els docents, doncs, avui, en aquesta jornada de vaga i de mobilització, doncs, puguem tornar a sortir al carrer, puguem tornar a fer-nos sentir i, bé, a veure com evoluciona la jornada.
8: Confieu que la manifestació es pugui desenvolupar en normalitat, coincidint amb la visita del Papa? Quin és una mica el planejament que teniu?
9: De fet, la sortida és a plaça Espanya i la intenció és baixar fins al Parlament de Catalunya. Tenim clar que les zones on el Papa es mogui, doncs, serà molt difícil l'accés, per tant, sí que fem una manifestació, aprofitant doncs, que és un dia en què hi haurà gent a Barcelona i que també se'ns podrà fer sentir. Arribarem al Parlament i veurem doncs, en allà també, en un moment doncs, que estem en aprovació de pressupostos, doncs, que també se'ns pugui fer sentir la veu.
8: Una manifestació que coincideix amb el final de curs. Com està el col·lectiu ara mateix?
9: Bé, doncs pensem que el col·lectiu estem cansats, estem decebuts fins i tot. Hem de tornar a recomençar de nou, a recomençar amb la Conselleria que tingui ganes de tornar-se a seure amb el comitè de vaga per tornar a replantejar totes aquestes demandes que el col·lectiu doncs, demana. Demanem doncs, que la Conselleria s'assegui, reobri un altre cop aquestes negociacions i tornar a començar de zero, perquè això és el que reclamem. Els docents han dit que no estaven d'acord en aquest preacord que es va proposar. Bé, després de la consulta, l'USTEC, doncs, som al carrer i som tots, els docents, i esperant doncs, que la Conselleria respongui.
8: Molt bé, moltes gràcies, Glòria, que vagi bé.
9: A vosaltres.
8: Doncs això, uns docents que començaran a congregar-se aquí a l'aparcament de Fontajau per, com dèiem, sortir a 9:45 del matí cap a Barcelona.
1: I avui arrenquem la crònica esportiva parlant de bàsquet. Marta Casas, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Perquè comencen les semifinals a la Lliga ACB.
10: Sí, unes semifinals en què, recordem, Barça i Penya busquen classificar-se per la final. Els primers en debutar seran els blaugranes, que reben aquesta nit al Palau el botxí del Real Madrid als quarts de final. El Tenerife, tots dos conjunts, s'han plantat en aquesta penúltima eliminatòria, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. I amb la temporada ja acabada, l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha fet balanç del curs. Ha evitat comentar els rumors que el situen lluny de Fontajau, a la banqueta de l'Unicaja, i assegura que està centrat en el present i el futur de l'equip, que la propera temporada passarà per Europa. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
11: Històric. Aquest és l'adjectiu que descriu a la perfecció el curs del bàsquet Girona. La temporada més important de la història del club gironí, després de firmar la seva millor posició a la classificació i el màxim nombre de victòries a l'ACB. Una campanya estel·lar, tenint en compte que l'equip gironí no ha patit per mantenir la màxima categoria del bàsquet estatal com si havia passat els últims anys.
12: Hem de fer una valoració positiva, per suposat, del que ha estat la Lliga. Hem agafat els nostres objectius principals i, sobretot, penso que hem tingut un estil clar.
11: D'aquesta manera, un dels rumors que ha guanyat més pes amb el pas dels dies és el de la possible sortida de Moncho Fernández.
12: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona.
11: Així doncs, amb grans dubtes per resoldre, el bàsquet Girona ja pensa en el curs que ve, sabent que el millor està per venir, perquè Europa serà una realitat a Fontajau.
10: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, Atlanta contra el combinat de Cap Verd. D'altra banda, el Barça i l'Igualada es disputaran avui a Caixa o Faixa, un lloc a la final de l'Hockey Lliga, on ja espera el Liceo. Les semifinals arriben al 5è i definitiu partit, que es disputarà a Blanes per la impossibilitat de disputar al Palau Blaugrana, ja que coincideix, com explicàvem, amb el partit de bàsquet. Després d'haver remuntat l'eliminatòria i haver aconseguit situar-la amb un 2-1, els igualadins van veure com el Barça l'empatava de nou a les comes. Veurem què passa aquest vespre.
1: Doncs demà ho explicarem.
10: Doncs demà expliquem a veure quin dels dos s'ha classificat per aquesta final, Helena.
1: Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
10: Adéu.
1: Doncs avui estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona. Passarà primer per la catedral. A la tarda té una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'altra gran trobada, esperada moltíssima i, a més, multitudinària, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, doncs això, a partir de les 6 de la tarda. Us ho explicarem tot demà. Que vagi molt bé. Fins demà, a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades també pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, i visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on allà s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on també farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de les Pau. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan aquestes proves d'accés a la universitat. Anem ara a saber com s'estan preparant aquests alumnes que en uns minuts, de fet en breus, començaran aquestes proves. Anem concretament fins a Olot, a l'Institut Bosch de la Comon, i tenim el Roger Isern. Roger, com va tot plegat? Estan preparats ja? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Doncs sí, els alumnes ja han començat les proves de l'accés a la universitat. Recordem, 3 dies, avui tret de sortida en matèries com llengua catalana o castellana. La principal novetat, els detectors de mòbils. Els docents ja han avisat als alumnes que han de guardar tots els dispositius mòbils no només en mode avió, sinó totalment apagats perquè els detectors no els detectin. De moment, total normalitat aquí. Més de 200 alumnes s'examinen d'aquestes proves.
1: Gràcies, Roger. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arcofrut de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts, l'inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d'emergències de Lleida.
3: A hores d'ara, doncs, es tracta ja d'una feina de vigilància. L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de Palot. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat, doncs, fer un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona.
1: A causa de les flames es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i han pogut tornar a casa i aixecat aquest confinament. Els treballs d'extinció també han evitat la propagació del foc a una tercera nau i s'ha pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Marc Rodríguez.
1: Acció de protesta conjunta aquest dimecres a la tarda davant l'estació de trens de part de tot el plenari premianenc per exigir actuacions de millora de la infraestructura. Davant l'estat d'abandonament de l'equipament i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar una reforma fa un any i mig i que fins i tot tenia els treballs pressupostats, però que encara no li ha posat data, els grups municipals es plantaran en bloc en un gest històric per mitjà del qual es vol visibilitzar amb rotunditat la indignació i l'esgotament d'un municipi on cada dia milers d'usuaris han de patir la deixadesa del gestor ferroviari. Tot plegat ho va impulsar fa setmanes Crida Premianenca i així ho ha defensat la cap del grup municipal, Marta Solà, a Premià Mèdia.
2: Per nosaltres és molt important aquesta suma de tots els grups municipals perquè creiem que fa i visibilitza aquesta importància d'aquesta rehabilitació, d'aquesta reforma de l'estació. Tenim molts usuaris a Premià Mal, molts veïns i veïnes que fan servir el tren cada dia, que han de patir el mal estat de l'estació, que a vegades funciona, a vegades no les escales, igual amb els ascensors, i estem cansades. Estarem allà tots els regidors de tots els grups municipals per visibilitzar aquesta unió, aquesta força, aquest cansament de tots els grups municipals i de tots els veïns i veïnes de Premià de Mar enfront del malestar i de la deixadesa, no?, d'aquesta, de la nostra estació.
1: L'acció començarà concretament a les 6 de la tarda i s'ha pensat per fer a la vorera contigua a l'estació, tot i que no es descarta que es pugui tallar momentàniament la carretera nacional. Recordem que, entre altres coses, es reclama una actuació de reforma de l'estació que Renfe va anunciar el desembre del 2024 pressupostada amb prop de 700.000 euros, que aleshores es va dir que es faria en un termini de mig any. Recentment, Premià Mèdia ha contactat amb la companyia, que s'ha limitat a dir que s'havia decidit reprogramar l'actuació però que encara continuava sense data.
3: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
1: Després de la trobada informativa que mantenien la setmana passada els grups municipals sobre el pla de barris, en què el govern els va fer una primera exposició dels projectes que s'han plantejat presentar a la convocatòria d'ajuts del pla de barris, divendres l'alcalde Rafa Navarro dibuixava a Premià Mèdia el full de ruta que s'ha de seguir fins la data límit per presentar la documentació a la Generalitat, que és el 17 de juliol. Aquesta setmana es fa una trobada d'entitats per recollir aportacions i després es farà una jornada de carrer perquè els veïns també hi puguin participar. Segons Navarro, malgrat la inquietud que ja han mostrat alguns grups municipals, hi ha temps per fer-ho tot.
4: Anem amb el tempo que havíem establert, de fet. Només cal mirar l'hemeroteca per veure que ho venim dient des de l'estiu passat i que vam dir que ens presentaríem a la convocatòria del 26 i ens presentarem a la convocatòria del 26. És diferent veure-ho des de fora que veure des de dins, sabent la capacitat que té l'equip que ja està treballant i com de madur està aquesta proposta. Nosaltres no patim, tenim els calendaris marcats des de fa molt de temps, la setmana que ve hi ha una reunió amb els partits polítics i totes les entitats, i després tenim també data marcada per un procés participatiu obert a tota la ciutadania. Mentrestant, nosaltres anem treballant amb la confecció de les fitxes i hem donat el termini que creiem que és prou extens com perquè els partits polítics, que després fins i tot participen en aquesta primera sessió participativa amb les entitats, puguin aportar idees.
1: Divendres també s'hi pronunciava el Partit Socialista de Catalunya, que va ser el primer grup a exposar algunes objeccions a la quarantena de projectes que ha presentat el govern. Segons la portaveu Luz Cànovas, les idees no s'ajusten prou a les necessitats del barri Tartemaresme i, en cas de dur-se a terme, no suposaran els canvis que demana aquest sector. Per això, aquest partit està fent la seva pròpia recollida de necessitats.
5: Nosaltres sí que hem fet una primera ullada a aquest pla de barris. De fet, ja havíem recollit també opinions dels veïns i veïnes. I la veritat és que sí que hi ha coses que ens agraden, però en el seu conjunt nosaltres no creiem que amb tot el que recull aquest pla de barris es vegi reflectit realment. O sigui, els veïns i veïnes puguin aixecar-se després d'haver aplicat aquest pla de barris i vegin de veritat solucions al seu barri. Per exemple, l'afectació més gran podria ser el posar plataforma única també al carrer de la Plaça, i que creiem que és una intervenció que s'ha fet, però clar, què passa amb els carrers del barri, no?, que són aquells que els veïns i veïnes trepitgen cada dia. Llavors nosaltres estem treballant amb un recull de propostes que farem arribar a l'equip de govern.
1: Val a dir que divendres mateix el PSC informava que l'executiva del partit s'havia reunit justament en un local d'aquest barri i havia estat passejant pel barri per recollir propostes, i en un vídeo publicat a xarxes ja apuntaven un parell d'iniciatives: arranjament de carrers sense entrar en més detalls i la creació d'un punt d'atenció al ciutadà al barri que serveixi de finestreta única per a tràmits amb l'Ajuntament. Preocupació zero de l'equip de govern pels efectes que pugui tenir el trencament que s'ha produït a l'interior d'Esquerra Republicana de Catalunya després que el partit hagi elegit com a pròxim candidat Xavier Gatius en lloc de Pep Ripollès en contra de la voluntat del mateix Ripollès, que s'ha confessat públicament molt desenganyat. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro, que ha assegurat que l'equip de govern treballa com un pinyol quan és a l'Ajuntament i que aquestes dinàmiques pròpies dels partits les aborda cada formació fora de l'àmbit de l'Ajuntament.
4: Totalment tranquils. Total i absolutament tranquils. Evidentment, jo no opinaré, no sóc qui per opinar què passa o què deixa de passar en un altre partit. Però nosaltres estem molt tranquils perquè l'equip de govern és un equip de govern, on afortunadament tothom ha assumit les seves funcions d'una manera molt professional. I quan estem fent d'equip de govern, fem d'equip de govern, i després quan acabem tenim les nostres reunions d'equip de govern, tenim les nostres dinàmiques d'equip de govern i després tenim les nostres dinàmiques de partit on cadascú té doncs, les seves preocupacions, les seves prioritats o els seus horitzons. Jo la preocupació és, de veritat us ho dic, és zero absolut perquè com a equip de govern continuem sent un sol pinyol i continuem treballant a preu fet. A més, tu ho has comentat al principi del programa, no? Amb moltes coses sobre la taula i afortunadament estem cristal·litzant moltíssima feina que venim fent des de fa doncs, pràcticament 3 anys i prou tenim amb això, que és molt gratificant i molt satisfactori. Per tant, preocupació zero.
1: Recordem que Gatius va ser elegit per l'executiva i votat per l'assemblea del partit com a nou candidat pel 2027 en el marc d'un relleu sobre el qual, segons Ripollès, ningú no l'havia informat i que se'n va assabentar de casualitat quan li va comentar una persona que ni tan sols és de Premià de Mar.
3: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
1: Divendres 5 de juny es va constituir formalment a la seu del Consell Comarcal la nova comissió consultiva comarcal de la taula de Rieres del Maresme. Es tracta d'un òrgan col·legiat i participat per al voltant de 50 agents de la comarca, entre els quals hi ha d'entrada el Consell Comarcal, que és qui l'ha impulsat, els ajuntaments, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Barcelona i representants del món universitari i entitats medioambientalistes. La comissió emana del Pla Director d'Actuacions per la Gestió Integrada de les Rieres del Maresme, que es va aprovar el febrer passat, un full de ruta fet a partir d'una diagnosi de 65 rieres maresmenques que desemboquen al mar que fixava per un horitzó de 30 anys una estratègia encaminada a millorar la seguretat en cas de possibles avingudes i també adaptar la comarca a un context de canvi climàtic i tot plegat en un document que planteja inversions per un muntant global de 684 euros. D'aquests, uns 500 milions destinats als trams urbans d'aquestes rieres que haurien d'assumir els municipis i la resta per als trams interurbans que haurien d'assumir l'Agència Catalana de l'Aigua. També demanava aquest pla director un marc estable de coordinació entre administracions que, segons aquest full de ruta, han de treballar conjuntament en un futur servei comarcal de gestió integrada de rieres. Val a dir que el document assenyala les 10 rieres maresmenques que demanen una intervenció prioritària i entre elles s'inclou el torrent de Canamell de Premià de Mar. El ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat la setmana passada, va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP amb una esmena d'Esquerra Republicana de Catalunya perquè s'iniciïn els treballs de creació d'un servei públic de bicis elèctriques gestionat per una empresa municipal. Segons resa la proposta, serveis com aquest ja s'estan adoptant a moltes ciutats del país, començant per la capital i d'Europa, i seria una aposta conseqüent amb les aspiracions de sostenibilitat que es defensen en tants altres àmbits i que va propiciar també la creació del circuit ciclable que ara existeix a la ciutat. Segons la idea de la CUP, es tractaria ara, un cop aprovada la proposta, de fer un estudi tècnic i econòmic que també valoraria l'opció d'aliar-se a altres municipis o empreses que ja hi treballin, crear l'empresa gestora que s'ocuparia del desplegament d'estacions o d'habilitar una aplicació virtual, licitar el servei i d'aquí a uns 3 anys començar a desplegar gradualment el servei. En la seva proposta, la CUP assenyala que tot plegat ha estat consultat i ha obtingut l'aval de la ciutadania i el teixit associatiu mataroní i que fins i tot s'ha fet un concurs d'idees per al nou servei i que la proposta guanya

0: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, el nou format busca aportar més ritme i varietat a la proposta.
1: Aquest any, la nit de monòlegs, doncs, són 7 monologuistes que faran doncs, un quart d'hora cada un, no ho sé ben bé exacte, però farem una tanda de 4, una pausa i després una altra tanda de 3 més. No? Llavors són, doncs, seran segurament molt divertits, perquè si és un format més curt, doncs, segurament... tindrà més gràcia, suposo, sí. No? Perquè es poden concentrar més i, a més, perquè també hi haurà molta varietat d'estils, que això també és interessant. I la veritat és que l'any passat va ser una aposta que va tenir moltíssim d'èxit. Jo crec que, sobretot, també interessa un tipus de públic més jove, no?
0: La primera de les dues vetllades reunirà Godai García, Alba Segarra, Marc Llinàs, Anna Polo, Raquel Herbàs i Xavi Daura, alguns dels noms més destacats de l'escena humorística actual. L'endemà el protagonisme passarà a la música amb l'actuació del grup Sàbana i el concert de Joan Miquel Oliver, que presentarà el seu nou treball davant del públic premianenc. Les activitats es faran a l'aire lliure al Pati de la Lió, que tornarà a convertir-se en l'epicentre del festival. A més de l'oferta artística, la nit de monòlegs comptarà amb un servei de barra durant tota la vetllada, mentre que la nit de concerts inclourà també l'opció de sopar per als assistents. Les entrades per a totes dues jornades ja es poden adquirir a través del web de l'Ajuntament de Premià de Mar.
2: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada en petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí. Després s'aniran retirant i donaran pas a un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor doncs, es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i, novament, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia doncs, començarien a pujar una mica i aquest augment es notarà ja una miqueta més de cara a divendres i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors prestiuencs.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià
4: Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
6: Funky Drugs Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi. Funky Drugs Radio.
7: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
8: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
9: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
10: Un dietista bueno. Torrecollons, no? Val,
9: sí, una mica, sí, dit
11: escolta'm,
9: així.
11: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
9: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
11: I tapa uns tàpers de 10.
9: És veritat.
11: I Dani Dani?
10: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on, on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
11: Doncs mira, és bona idea,
9: Jo, segons quin preu s'estableixi, podem puc oferir jo candidat,

0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Avui parlem de cinema aquí a Premià Mèdia i per fer-ho ens dirigim a Espai l'Amistat per conèixer la nova cartellera que ens tenen preparada per als pròxims dies per gaudir amb els més estimats. Per parlar-ne en tenim en Toni Martín. Benvingut a la ràdio.
5: Benvingut, moltes gràcies. Un cop més.
4: Un cop més, exacte. Gràcies per estar aquí. I bueno, tenir-te aquí vol dir que els premianencs ja tenen plans pels pròxims caps de setmana.
5: Com a mínim tenen ofertes interessantíssimes. Jo, si vols, comencem ja,
4: sí,
5: directament.
4: Sí, sí.
5: Jo començaria recomanant una cosa que fem aquest divendres, una transmissió d'òpera d'un concert d'Andrea Bocelli que celebra el seu 30 aniversari dins el món de la música, i ho fa amb un concert espectacular, que de fet tenim moltes entrades venudes ja, perquè crec que ha cridat molt l'atenció. És una oportunitat única de veure en pantalla gran aquest concert, on n'hi ha moltíssimes sorpreses, començant des de Will Smith, Johnny Depp, Plácido Domingo, Brian May, és a dir, una sèrie d'artistes que han volgut estar amb Andrea Bocelli, un dels grans veus, una de les grans veus del panorama líric mundial, i que ens presenta aquest meravellós concert, molt ben produït, i que dona gust, i és una oportunitat única per poder-ho gaudir a Premià. Aquest divendres serà el divendres dia 5, a les 7:30 de la tarda, a l'Espai l'Amistat.
4: Clar, però això és un concert gravat.
5: Exacte. No és una retransmissió en directe. A l'Espai l'Amistat, com ja sabeu, hi han coses que fem en directe, des de la Royal Opera House de Londres, per exemple, que fem òperes en directe, i després fem altres concerts que no tenen una llicència pública encara i que estan enregistrats. I són com, bueno, l'oportunitat de veure en una gran pantalla un concert d'aquesta categoria. Sempre pensem que és un gust.
4: I tant, és una oportunitat molt gran i molt maca pels nostres veïns de Premià. Segur que tindrà un èxit brutal. Bueno, ja ens has comentat que ja heu vengut moltes entrades.
5: Sí.
4: O sigui que els que no la tinguin encara han de córrer, que no es quedin sense. Què més ens teniu preparats per aquests pròxims dies?
5: Pues mira, per aquest cap de setmana tenim una cosa que m'encanta. És una obra, una novel·la, de fet, El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, que després es va fer en teatre per dos actors, després es va fer al cinema, que William Hurt va guanyar l'Oscar a millor interpretació per al seu personatge de Molina, i als anys 2000 i pico es va estrenar a Broadway una versió musical d'aquest musical. Bill Condon, que és un director conegudíssim que ha fet musicals com Dreamgirls o Chicago, ha recuperat aquest musical que es va fer a Broadway i l'ha portat a la gran pantalla. Jo la veritat és que quan el vaig veure vaig quedar meravellat, perquè la història és política, és sobre... són dos presos que estan en una mateixa cel·la on un ha estat acusat per escàndol públic perquè és homosexual, i l'altre és un pres polític que guarda informació, i per fugir del seu drama, perquè saben que és molt lamentable, el que és acusat d'escàndol públic, li comença a explicar una història, i a partir d'aquesta història és la manera que tenen ells de fugir de la realitat. I és la història del beso de la mujer araña. Realment surt una brutal Jennifer López, que m'ha sorprès moltíssim en aquesta pel·lícula. Diego Luna, i després surt un desconegut, com a mínim per mi, que es diu Tonatium, que he flipat. O sigui, és el noi que té el millor paper, el de Molina, el que se'n va emportar el William Hurt en el seu moment a l'Oscar, però és que està brillant. I és una de les grans produccions de Hollywood que recupera aquesta grandiositat dels musicals de clàssics. I jo vaig quedar fascinat, perquè, a més, m'atrapa molt la història per tot el tema polític, però també per la fantasia per la que fugen, no? Que són les històries, no? amb la necessitat de fugir explicant històries que els allunyin una mica del seu món real, que sota la dictadura que es vivia en aquell temps, era molt lamentable.
4: Doncs, Toni, m'has deixat a mi també fascinada amb tota l'explicació. O sigui, és una pel·lícula amb una gran història darrere cinematogràfica, però també història, història de...
5: política.
4: Política, exacte. Molt bé, doncs em sembla molt interessant. I què us porta a apostar, per exemple, per aquesta pel·lícula?
5: Home, jo crec que nosaltres estem més adreçats a un cinema independent que tornem una mica més comercial cap a l'estiu, perquè arriben coses que pensem que la gent que té ganes de platja els hi poden cridar més l'atenció, no? Estem lluitant per portar l'última de l'Spielberg, estem lluitant per portar coses molt comercials, i aquesta, tot i ser molt comercial, té aquesta vessant política que no ens allunya d'aquesta cosa independent que sempre lluitem, no? De que no només sigui entreteniment allò que mostrem, sinó que també sigui interessant i enriquidor per l'espectador, no? I el faci reflexionar. I crec que aquesta pel·lícula té les dues coses. Molts crítics l'han considerada com a obra mestra, i de veritat és molt espectacular i és un gust anar-la a veure pels colors, per tot el que explica, però també per el talent cinematogràfic que es veu rere la pel·lícula.
4: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs me l'has vengut perfecte. Si puc, segur que hi seré jo per veure aquesta pel·lícula, El beso de la mujer araña. La tenim del dissabte 6 de juny fins al dilluns 8.
5: Exacte, aquest primer cap de setmana.
4: Aquest cap de setmana. Molt bé, què més tenim?
5: Després tenim, pels dies 14, crec que 14 i 15, si no m'equivoco, Pizza Movies, que és una pel·lícula del Carlo Padial, protagonitzada per Alberto Romero i la Judith Martín, una actriu que s'estrena amb la seva primera pel·lícula. Molts la coneixem per les seves intervencions al Polònia, per les seves intervencions a programes còmics, com és una còmica de moda, com si diguéssim. I aquesta és la seva primera pel·lícula pel gran públic i en pantalla gran. I està acompanyada d'Alberto Romero, és a dir, dos grans de la comèdia, amb una obra que realment tu veus al tràiler i potser et tira una mica enrere. A mi em va passar quan el vaig veure, però explica la història d'una crítica de cine, parla de precarietat, i això és un tema que és com el que dèiem abans del polític, no? Sí. També és un tema de trasfons que sí que connecta amb aquests punts que tenim, no? D'entretenir i fer pensar, no? Una mica. I per això l'he volgut portar, parlar de la precarietat, és una crítica de cine que es guanya molt malament la vida i decideix deixar la crítica, i li planteja a la seva parella de posar una pizzeria amb temàtica de cine, no? I les pizzas tenen forma de, jo què sé, Jurassic Park, i veus allà on... I els hi proposa als crítics de cinema, que també són molt precaris, de que facin de repartidors. I a la pel·lícula apareixen molts crítics de cine de veritat que han entrat al joc de denunciar aquesta precarietat a través de la pel·lícula, i sortir en aquesta proposta, que és una comèdia romàntica, sense mal rotllos, però que sí que mostra aquest món precari i com sempre, divertit amb aquests dos actors de comèdia que arrosseguen de molt públic i que la veritat pensem que és una proposta que a Premià podria interessar.
4: Molt bé, molt interessant. Bé, clar, no només atrau a la gent estimant del cinema, que veu només lo visual, sinó que també als real estimants de l'audiovisual, que volen conèixer una mica aquest fons que no es veu des de...
5: Exacte.
4: Des de fora. I aquí, en aquesta pel·lícula, ho veiem. Quin públic va dirigida, més o menys?
5: No, jo crec que va dirigida a tothom, que és una pel·lícula que pot agradar a les iaies i s'ho poden passar bé veient a aquestes dues figures de la comèdia, com a gent jove que atraïts pels aquests dos personatges s'acosten al cine a veure la proposta que ens expliquen. Vull dir que jo crec que és una pel·lícula apta per tots els públics, molt blanca en aquest sentit, i que pot interessar a moltíssima gent.
4: Molt bé. I tenim algú més per aquest mes de juny?
5: Sí, acabaríem pels divendres 19, diumenge 20 i dilluns 22, que faríem de juny, que faríem Mallorca Confidencial, l'última pel·lícula de Lolita. Cal dir que Lolita tots la coneixem, perquè a més de ser de la família Flores, de tota l'herència i la casta dels Flores, també és una actriu que va guanyar en el seu moment per Rencor un Goya a millor actriu revelació. És una actriu que fa poc cine, que la veiem darrerament més amb intervencions a la televisió que cantant, que va ser una faceta que també la va deixar abandonada, però ella es considera actriu i l'hem vist molt últimament als escenaris, això sí. L'hem vist amb Poncia, l'hem vist amb La plaça del Diamant, és una actriu de raça i no podia ser una altra per protagonitzar aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula, Mallorca Confidencial, parla de la matriarca, que és ella, d'un clan gitano a Mallorca, dedicat al narcotràfic, que es veu amenaçat al seu barri, al seu entorn, per pel sector immobiliari, que els vol treure d'allà per construir pisos. Es barreja política, es barreja droga, es barreja narcotràfic, i tot manat per aquesta meravellosa interpretació de Lolita, amb aquest personatge de matriarca del clan. Descobrim a una Àsia Ortega, que és una gitana meravellosa que apareix a la pel·lícula, i el Jordi Sánchez, que també fa un dels polítics que surt. És a dir, una pel·lícula mig en català, mig en castellà, és a dir, Lolita la veiem parlar català. Cal dir que el seu pare és de Gràcia i el català el sabia, i ell ha tingut una coach, ens deia que ha tingut una coach i que ha perfeccionat perquè passa a Mallorca, també és l'accent, però parla català i castellà. I la veritat és una pel·lícula, un thriller meravellós que té enganxat durant l'hora i mitja que dura per veure què passa, no? Qui acaba guanyant, els polítics o els narcotraficants. A vegades no saps a quin costat posicionar-te.
4: L'haurem de veure.
5: Però jo crec que cap dels dos, en aquest cas, se'n salvaria, no? Però realment és una pel·lícula que jo crec que enganxarà l'espectador. I només per veure la gran interpretació de Lolita en aquesta pel·lícula, jo crec que cal veure-la.
4: Segur, segur que sí. Doncs tenim tres pel·lícules molt diferents entre elles, per tots els públics, perquè ningú es pugui quedar sense veure una d'elles, amb un elenc espectacular a totes d'elles, i durant tot el juny.
5: Sí.
4: Durant tot el juny, pràcticament.
5: Sí, gairebé ens faltarà la darrera setmana de juny.
4: Exacte.
5: Que ja parlarem més endavant, ja vindré a parlar-vos de final de juny i de la primera, de les primeres pel·lícules que tenim pel mes de juliol.
4: Doncs ja ho sabeu, teniu tota la informació al web i a la cartellera del web de l'Espai L'Amistat per poder comprar les vostres entrades. Teniu tota la informació amb totes les dates de totes les pel·lícules. I no us quedeu sense la vostra entrada. Moltíssimes gràcies, Toni.
5: Gràcies a tu.
4: Ha sigut un plaer i, ja sabeu, teniu plan per totes les 15 setmanes de juny.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: És dimarts 9 de juny del 2026 i obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'engegar de nou aquesta roda pels diferents grups municipals i forces polítiques i és el torn d'escoltar Ciutadans amb en Josep Maria Cano. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Molt bon dia, Marc.
0: Ahir teníem reunió a Madrid, una delegació del govern hi anava per negociar sobre l'edifici de la cooperativa. Sembla, segons explicaven al sortir, que hi havia bones sensacions, que hi podria haver acord. De moment encara no han transcendit les xifres, però aquest edifici de la cooperativa podria ser municipal, en paraules de Rafa Navarro, aquest proper 2020, aquest 2026, vaja.
1: Sí, jo crec que és una bona notícia, no?, que acabi sent un edifici que ja és emblemàtic a Premià de Mar, que sigui propietat de l'Ajuntament, com toca. Jo crec que històricament toca això, no?, que sigui propietat de l'Ajuntament. Ara cal veure és com són, quins són els números, com bé dius. Després també si hi ha algun tipus d'ajut per rehabilitar, perquè hem de tenir present que està aquest edifici, que no és un edifici que estigui en condicions per fer-lo servir, sinó que s'ha de fer una gran inversió per posar-ho en marxa i perquè realment sigui pels veïns i veïnes de Premià de Mar. I ara el que estem a l'espera és de conèixer quin és els imports, que això no ha transcendit, o almenys a mi no m'han explicat quines xifres estaven treballant, més enllà de que el senyor alcalde deia que eren bones condicions, i com aconseguim finançament per arreglar aquest edifici que entri en funcionament.
0: Mm-hmm. Molt bé, ho seguirem, evidentment. Aquest dimecres també tenim compareixença en bloc de tot el plenari a l'estació per exigir també posar en relleu la indignació de Premià de Mar davant l'estat de l'estació, per exigir també solucions. Josep Maria.
1: Clar, és que l'estació és un problema de Premià, no és un problema de cap partit. Per això tots en una, tots els regidors, doncs, anem a fer aquesta protesta, no?, i intentar, doncs, que se n'adonin de la necessitat, que jo crec que són perfectament conscients de l'estat de l'estació de Premià de Mar. A més, hi ha una pendent una inversió que no s'ha fet i van passant els mesos i no es fa, i qui està sent perjudicat són els veïns i veïnes que hem d'agafar el tren cada dia, no? Per tant, jo crec que qualsevol pressió és positiva. I també és bo que es vegi una imatge unànime de tots els regidors davant de l'estació, amb les imatges de l'estació com està, i que realment es posi en valor la necessitat d'arreglar aquesta estació, no? Jo crec que quan un problema afecta tot el poble, el missatge també ha de sortir de tot el poble, no? Almenys de tots els representants, i ens escaparem el dimecres.
0: Mm-hmm. Serà suficient? Servirà d'altaveu perquè finalment es produeixin aquestes millores?
1: El què? Perdó?
0: Dic si serà suficient l'acte en si, la indignació conjunta, perquè se solucioni, perquè com bé dius també, Josep Maria, ho hem posat sobre la taula molts cops, hem trucat molts cops, hem demanat solucions molts cops, ja sabem que hi ha aquesta inversió pendent, però no hi ha notícies.
1: Clar, el fet és que la part positiva és que, com bé dius, que es posi quantes més vegades millor sobre la taula, no? Que no quedi pendent de que ja ens trucaran i arribaran les obres, sinó que fer una mica de pressió. Que funcioni o no, doncs dependrà bé de com s'agafin aquesta protesta els que han de fer o han de prendre la decisió de fer aquesta inversió. Però jo penso que és positiu que ens posicionem, que donem aquesta imatge unànime i que li donem importància als veritables problemes. I aquest és un dels problemes més importants que té Premià de Mar.
0: Mm-hmm. Josep Maria, hem tingut canvis al pla econòmic financer. S'ha flexibilitzat i, per tant, Premià de Mar es deslliura d'aplicar-lo els propers anys.
1: Sí, jo penso que és una bona notícia per ajuntaments com el de Premià de Mar, que des del punt de vista econòmic no té cap tipus de problema i pot plantejar-se les inversions. Ara ja no és un problema de tenir que fer un pla econòmic financer, sinó un problema d'executar aquestes inversions i fer-ho en termini i amb les menys molèsties pels veïns, no? Jo crec que és una bona notícia per aquest ajuntament. Potser hi ha altres ajuntaments que sí que necessiten aquest tipus de control. El nostre no el necessita i, per tant, és una bona notícia.
0: Mm-hmm. Com està seguint Ciutadans? Com valora aquest reglament de pisos de lloguer subvencionat a la fàbrica de pijames? Sabem que hi ha hagut reunió últimament i que tampoc no hi ha gaire marge per negociar perquè de cara al setembre es vol que tots els llogaters ja estiguin a lloc, als seus pisos.
1: Clar, jo he fet una sèrie de consultes. Jo vaig rebre aquest esborrany i el que trobo és que el que es va presentar com a habitatge social avui genera dubtes sobre qui acabarà beneficiant-se, no? És un habitatge assequible, en certa manera, perquè està subvencionat per l'Ajuntament, no? I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social. Sincerament, parlem de rendes de 35.000 euros, no estem parlant de persones amb una necessitat d'habitatge urgent, sinó estem parlant de tenir, pues, bueno, un habitatge assequible pels joves, que està molt bé, però que no és el que es va vendre al principi. Jo el que he demanat també és quin és l'acord amb la propietat, perquè a vegades no es pot millorar perquè ja des de l'inici es va pactar una cosa determinada i aleshores per moltes voltes que li donem no podrem canviar les coses. Encara no he rebut aquesta informació i estaré pendent perquè realment el que se'm dona és subvencionar lloguers. Que no dic que no sigui una política encertada, però no té res a veure amb habitatges socials que es van anunciar.
0: I el que dèiem, que la pressa també serà una de les incògnites, o com a mínim un factor important, perquè tampoc queda gaire marge de temps.
1: Sí, bueno, marge tenim si realment es poden canviar les coses. Jo crec que l'urgència no s'ha de fer prendre les decisions d'una manera precipitada, sinó tot el contrari, no? No necessitem, jo penso que des del punt de vista tècnic i des del punt de vista del govern ja ha fet una anàlisi de com ha de ser aquests habitatges assequibles, i el que hauríem de mirar és quines millores podem introduir i quina línia volem seguir. Una línia és que sigui habitatge assequible i que persones o veïns amb una renta mitjana puguin accedir a un habitatge. I una altra cosa és que tinguem habitatge social. Són dues coses diferents. Jo crec que hem d'escollir quin camí i quines possibilitats tenim per seguir aquest camí. Jo crec que estem a temps, tot i que la premura de que, evidentment, el que volem és que s'entreguin els habitatges. Una de les coses que no tinc clara és que al principi es van apuntar molta gent i estaven vehiculades des de serveis socials. Jo no sé si aquestes persones quantes compliran els requisits que tindrà finalment aquest document, no? És un dels dubtes. Al final es pensava que seria serveis socials qui faria aquesta labor de selecció, en certa manera, o de qui podria optar amb aquest concurs. Però ara això s'ha eliminat de sobre la taula perquè no són aquestes les condicions. Jo crec que es pot treballar, però també hem de saber com podem fer-ho.
0: La darrera, Josep Maria, va sobre cultura, i aquest cap de setmana que hem viscut de rebombori, ple d'activitat als carrers, amb ganes també, una espècie de prèvia de festa major. Li poseu bona nota, aquest rebombori?
1: Sí, el que passa és que també entenc els veïns, no? Pel tema dels sorolls i dels animals que tenen, doncs una de les coses, i del foc, que també té les seves característiques. Jo li poso bona nota. Jo penso que el municipi ha de tenir activitat cultural abans de la festa major, que és la que tindrem d'aquí poquet, i per tant, jo, perfecte que sigui des del punt de vista cultural, un acte que tingui èxit.
0: Molt bé. Alguna cosa més a afegir en el vostre espai d'opinió, Josep Maria?
1: Sí, bueno, simplement dir que sobre el pla de barris sí que hem començat, teníem pendents fer aportacions al pla de barris, i sí que vaig presentar una sèrie d'aportacions des del punt de vista dels nostres partits, i per pensar en les coses petites, jo he fet tres aportacions, que és que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el pla de barris aquelles coses que es detectin i que es puguin millorar a nivell de mobilitat, a nivell de seguretat, a diferents nivells, doncs que hi hagi una participació contínua de la ciutadania. També que es treballi el fet de que es millorin els itineraris, que siguin més segurs i accessibles. I després un element que també estava treballant últimament és que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament i com es compensarà aquest aparcament lliure amb qualsevol actuació urbana que es faci derivada d'aquest pla de barris. Jo penso que són tres elements genèrics, perquè en aquests moments el pla de barris no té concreció, dins de poc té pressupost, però sí que m'agradava posar-ho sobre la taula.
0: Molt bé. Ara, aquestes propostes de Ciutadans van directament cap al govern per posar-ho tot sobre la taula, per parlar-ho tot?
1: Sí, sí, jo les he fet cap al govern com a aportacions nostres a aquest pla de barris perquè es tinguin en compte, per poder reflexionar, com he fet sempre, en positiu i perquè es puguin valorar. Ara no sé quin és el procediment de selecció d'aquestes propostes, però almenys que estiguin a sobre la taula.
0: Molt bé, doncs ho anirem seguint, com sempre. Josep Maria Cano, gràcies com sempre per atendre'ns a la trucada de la ràdio i per, doncs, evidentment, donar-nos l'argument de Ciutadans en aquest espai d'opinió. Que vagi molt bé el dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre. Una abraçada.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada en petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí. Després s'aniran retirant i donaran pas a un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i, novament, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia començarien a pujar una mica, i aquest augment es notarà ja una miqueta més de cara a divendres, i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors preestiuencs.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
1: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
2: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
3: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
4: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
5: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
6: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
7: Gràcies per escollir-nos.
8: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
9: Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
11: Home, és molt divertit al final, quan fas cançons ja que coneixen més, que no se les esperen, que potser a vegades no esperarien que féssim aquestes, i llavors és, la cosa es revoluciona i és meravellós.
12: Mira, avui he vingut a veure l'últim espectacle del cicle d'aquest curs. Han passat, en principi havien de ser quasi 2.500 nens, al final han sigut 2.000, perquè l'espectacle el dimarts, per malaltia d'un dels músics, no el van poder fer, i avui hem tingut la nostra cançó. Un espectacle molt dinàmic, que han fet un repàs de tot el que és la música catalana, des dels 16 jutges fins a la Morena més recent.
11: Que és un espectacle on repassem quatre etapes molt importants de la música catalana. Comencem amb la nova cançó, després anem cap a la rumba catalana, després anem cap al rock català i acabem amb l'esclat de la música indie en català a principis del segle XXI. I al final fem alguna cançó que una mica més actual per acostar-nos una mica més als nens i nenes.
12: Veies escoles allà corregint les cançons i des de l'escenari, doncs això, que els veus que els criden quan la rumba, doncs els hi fan fer les palmes o els hi fan fer participar amb les cançons, no? I un dels objectius de fer el cicle de les escoles és perquè els nens visquin la música en directe.
11: Jo entre cançó i cançó vaig explicar una mica les històries, les etapes, però és una cosa que ens agrada molt fer, i ho faig, fa molts anys que ho faig, i tens raó que és un públic molt exigit, i has d'estar molt atent, has d'aguantar una mica, no?, de tenir-los controlats una miqueta, però és molt agraït, és una feina molt maca, la veritat, i porto molts anys fent-la i m'encanta fer-ho.
12: L'oferta està aquí. Evidentment, en aquest moment el tema acadèmic i escolar està bastant convuls, i una de les mesures de pressió que tenen és, doncs, negar-se a fer sortides i colònies, i en aquest cas ens afecta a nosaltres. Bueno, veurem d'aquí a 15 dies, 3 setmanes, què tenim, i en funció dels alumnes que puguem tenir, doncs decidirem si es pot fer el cicle o no. Evidentment, és un tema econòmic.
13: Els escoltes.
14: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
10: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Preocupació zero de l'equip de govern pels efectes que pugui tenir el trencament que s'ha produït a l'interior d'Esquerra Republicana de Catalunya després que el partit hagi elegit com a pròxim candidat Xavier Gatius en lloc de Pep Ripollès en contra de la voluntat del mateix Ripollès, que s'ha confessat públicament molt desenganyat. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro, que ha assegurat que l'equip de govern treballa com un pinyol quan és a l'Ajuntament i que aquestes dinàmiques pròpies dels partits les aborda cada formació fora de l'àmbit de l'Ajuntament.
2: Totalment tranquils. Total i absolutament tranquils. Evidentment, jo no opinaré, no sóc qui per opinar què passa o què deixa de passar en un altre partit. Però nosaltres estem molt tranquils perquè l'equip de govern és un equip de govern on, afortunadament, tothom ha assumit les seves funcions d'una manera molt professional. I quan estem fent d'equip de govern, fem d'equip de govern, i després, quan acabem, tenim les nostres reunions d'equip de govern, tenim les nostres dinàmiques d'equip de govern, i després tenim les nostres dinàmiques de partit, on cadascú té doncs, les seves preocupacions, les seves prioritats o els seus horitzons. Jo, la preocupació és, de veritat us ho dic, és zero absolut, perquè com a equip de govern continuem sent un sol pinyol i continuem treballant a preu fet. A més, tu ho has comentat al principi del programa, no? Amb moltes coses sobre la taula i, afortunadament, estem cristal·litzant moltíssima feina que venim fent des de fa doncs, pràcticament 3 anys i prou tenim amb això, que és molt gratificant i molt satisfactori. Per tant, preocupació zero.
1: Recordem que Gatius va ser elegit per l'executiva i votat per l'assemblea del partit com a nou candidat pel 2027 en el marc d'un relleu sobre el qual, segons Ripollès, ningú no l'havia informat i que se'n va assabentar de casualitat quan li va comentar una persona que ni tan sols és de Premià de Mar.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 PM i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de les Pau. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
2: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora, l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de Llengua i Literatura Castellana.
3: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
4: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
5: Jo vull estudiar Enginyeria Aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé. La veritat, no tinc molta pressió.
6: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
2: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
1: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit.
0: Notícies en xarxa.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
9: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
11: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estàs escoltant?
9: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia.
12: Informació.
13: El Festival Nits de Veu tornarà els dies 17 i 18 de juliol al pati de l'Escola L'Alió amb una programació que combinarà humor i música en directe. La proposta manté l'essència de les darreres edicions, però enguany reforça especialment l'aposta pels monòlegs amb un format renovat. La nit de monòlegs arriba amb canvis importants. Enguany es triplica el nombre de còmics participants i s'aposta per actuacions breus d'uns 15 minuts en lloc de monòlegs més llargs. Segons la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, el nou format busca aportar més ritme i varietat a la proposta.
14: Aquest any, la nit de monòlegs, doncs, són 7 monologuistes que faran doncs, un quart d'hora cada un, no ho sé ben bé exacte. Uh-huh. Però farem una tanda de 4, una pausa i després una altra tanda de 3 més. No? Llavors són, doncs, seran segurament molt divertits, perquè si és un format més curt, doncs, segurament... tindrà més gràcia, suposo, sí. No? Perquè es poden concentrar més i, a més, perquè també hi haurà molta varietat d'estils, que això també és interessant. Uh-huh. I la veritat és que l'any passat va ser una aposta que va tenir moltíssim d'èxit. Jo crec que, sobretot, també interessa un tipus de públic més jove, no?
13: La primera de les dues vetllades reunirà Godai García, Alba Segarra, Marc Llinàs, Anna Polo, Raquel Herbàs i Xavi Daura, alguns dels noms més destacats de l'escena humorística actual. L'endemà el protagonisme passarà a la música amb l'actuació del grup Sàbana i el concert de Joan Miquel Oliver, que presentarà el seu nou treball davant del públic premianenc. Les activitats es faran a l'aire lliure al pati de l'Alió, que tornarà a convertir-se en l'epicentre del festival. A més de l'oferta artística, la nit de monòlegs comptarà amb un servei de barra durant tota la vetllada, mentre que la nit de concerts inclourà també l'opció de sopar per als assistents. Les entrades per a totes dues jornades ja es poden adquirir a través del web de l'Ajuntament de Premià de Mar.
12: Premià Mèdia, informació.
15: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
13: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
16: home,
13: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
16: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
13: Sí, sí, sí, totalment. Avui, de fet, et diríem, tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent doncs, valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I, de fet, avui el que volem fer amb ell doncs, és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit doncs, en una eina
16: per
13: les noves generacions,
16: no?
13: I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants doncs, s'hi puguin també veure doncs, d'alguna manera reflectits, no? Mm-hmm. I que sigui també doncs, un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
16: Totalment.
13: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a en Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també doncs, que juguin un paper actiu, no? Per ajudar doncs, a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
16: sempre
13: moment.
16: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant...
13: Un cercle
16: de gent que potser permet o sense actuar,
13: total,
16: no? Deixa que les coses passin.
13: Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs anem per feina.
16: Vinga, va.
13: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
15: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
13: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13.
16: Clar, és amb el format de l'escola pública, no? No sé que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes...
13: T'anava a dir, canvien de grups, també.
16: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí.
13: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no?, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
16: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els diem les mestres de primària...
13: Sí.
16: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui. Nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
13: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar, doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua, doncs, quan estan, doncs, el seu temps de lleure, i també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
16: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant.
13: Sí, sí. I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això, doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis, doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
15: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
13: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs, aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
17: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
13: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar, doncs, en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?

0: està parlant, no? Per poder arribar a una solució.
1: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context, de per on has acabat passant.
0: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors, es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó va ser en tres centres diferents. I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus. Bueno, sí, coses molt greus.
1: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
0: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava en l'altra és, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedaves d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està... ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
2: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
0: A veure, sí, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors, és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no... no crec que sigui tan greu. Al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de

0: mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
1: Com, quines ajudes llavors et podria preguntar, has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament, per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
0: Bueno, principalment, jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, o sigui, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant amb mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs a lo millor aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
2: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has
0: Sí.
2: fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te el fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
0: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, I mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva. És a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja
2: T'ho
0: penses que estan
2: portes cap
0: parlant
2: a
0: de
2: tu,
0: tu.
2: no? Clar.
0: Sí, de manera no intencionada, interpreto que això que s'està fent és una taca cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut, hi ha una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO, tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir, mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
2: I tant.
1: I fas d'integrador llavors al centre?
0: Sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el
1: Val.
0: percal que hi ha educació, que no hi ha
1: Sí.
0: la figura i de més, però sí.
1: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
0: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. O sigui que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
1: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
0: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, s'estan implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona. No? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
2: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinat, no?, i formar part d'un grup guai, no?, i per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no?, del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
0: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
2: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor d'aquestes circumstàncies.
0: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades de dir... És que m'he dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena. No? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt... per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
2: Yeah.
0: Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
2: Mm-hmm. Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no?, i parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent, doncs, canviar-lo de centre, no?, i acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
0: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. Mm. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per usurpació d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito. No? Mm. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? De, no sé, com que l'educació és un altre, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno al mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
1: Bueno, jo crec que, crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no?, en els claustres de que la problemàtica és real, que deies a l'inici, que et passava tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls hi poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim a aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són... potser, no sé, mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions... Això, no?
0: Jo et diré que... Jo pensava que abans el... Ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida, ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé, no?
1: Totalment.
0: I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O, per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi ha d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
2: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
1: Marxem amb l'Alanis Morissette.
2: Vinga, doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Anem cap al mercat de Sant Joan avui, que hi estan passant coses que ens interessen, coses engrescadores. Ens acompanya avui als estudis el regidor de Comerç, Xavier Gatius. Bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Quim.
0: La setmana passada teníem coneixement que, passat l'estiu, si Déu vol, començaran les obres de creació d'aquest nou espai de gastronomia o de degustació del mercat de Sant Joan. Mm-hmm. D'això se'ns n'havia parlat ja fa una bona estona, quan es van enumerar tot aquell seguit d'accions que buscaven, doncs, lògicament, promocionar aquest centre comercial, revitalitzar-lo, decentar-lo, fins i tot. Mm-hmm. I també, doncs, habilitar-hi un nou aparcament a sota. També en parlarem avui, perquè això ha d'estar molt i molt calentó.
1: Correcte.
0: Espai gastronòmic, exactament. Ja vam mirar d'explicar a partir del mateix projecte constructiu en què consistiria, però avui volem que sigui en Xavier Gatius qui ens expliqui què serà i què hi ha de passar allà.
1: Molt bé. Doncs aquest espai gastronòmic, com diu el seu nom, serà un espai on no només es vol que hi hagin experiències gastronòmiques, i ara explicarem què vol dir això, sinó volem que passin moltes altres coses. Quan diem espai gastronòmic, quan diem, doncs, aquestes experiències gastronòmiques, el que volem dir és que serà un espai on doncs, tothom pugui anar durant l'horari de mercat i gaudir dels productes que s'hi ofereixen, dels productes alimentaris, gaudir d'un filet de vedella, d'un filet de lluç, de pollastre, no? I que te'l puguis emportar a la planxa, al servei de planxa, que es farà des de l'actual bar, i doncs menjar aquells productes allà mateix, no? Bé, doncs, amb una beguda i el que sigui, no? Com si estaríem parlant com si fos un espai de restauració habitual, tot i que hi ha aquest component de que tu estàs comprant directament al mercat, Això és algo que ja s'està fent a molts llocs, vull dir, no estem, doncs, diríem, inventant res, estem copiant, important un model d'èxit d'altres poblacions, altres mercats, està funcionant força bé, i el que volem és això, és que puguis gaudir dels productes que s'ofereixen al mercat allà mateix, però no només això, vull dir, serà un espai on tu puguis anar simplement, doncs, a llegir la premsa, a llegir el diari, o a fer un tallat, o a, doncs, a xerrar i, doncs, a compartir el que sigui, doncs, amb veïns i veïnes de Premià, no? La idea és aquesta. La idea és que sigui un espai on te puguin passar coses, no? Més enllà d'aquest ús gastronòmic, que és el titular, però que la idea és que sigui, torna a dir, un espai, podríem dir, proper al que abans es coneixia com un foro, no? D'alguna manera que tu vas allà i comparteixes experiències, comparteixes xerrades o comparteixes moments amb altres veïns.
0: Uh-huh. En qualsevol cas, la mecànica, pel que ens dius, seria la de l'autoservei. És a dir, aniríem al mercat, si ens venen de gust, doncs, unes croquetes que ens preparen a la xarcuteria, o, en fi, no sé, unes gambes de la peixateria, i passaríem, en tot cas, per la planxa del bar, i aniríem amb la nostra safateta aquí al nou espai gastronòmic. És aquesta la filosofia.
1: És aquest el funcionament, és aquest el plantejament. Més enllà de que, evidentment, serà un espai que també ens permetrà fer, doncs, activitats, dinàmiques, qüestions programades, però l'ús habitual és aquest, és el que tu dius, que vas passejant i dius, ostres, mira, escolta'm, un filet ben xulo, doncs mira, que estem aquí, ens el fem, ens demanem, doncs, una Coca-Cola i ja dinem, no? Doncs una miqueta l'experiència és aquesta, o fem unes tapes, no? Vull dir que a partir d'aquí, això seran les mateixes parades qui hauran de decidir quina oferta hi afegeixen, no? Vull dir, sabem que la nit de tapes, per exemple, no? Doncs que es fa al mercat és sempre un èxit, no? Ara tindrem un espai on els mateixos paradistes podran organitzar, doncs, més nit de tapes o més divendres de tapes o més mostres gastronòmiques, si fins i tot volem, i a partir d'aquí, doncs, ells mateixos hauran de decidir, no? quines altres activitats i quins altres usos hi volen afegir.
0: Mm-hmm. Pel que vam veure, el projecte, això cobreix un espai d'uns 100 metres quadrats, 100 i escaig.
1: Correcte.
0: Caldrà enderrocar alguna paret, algun envà, òbviament, doncs, refer tot el que seria, doncs, un dels vèrtexs del mercat, concretament per la part de Jacint Verdaguer. I tot això passarà, en teoria, segons el calendari que se'ns ha dit, la tardor, passat l'estiu, i hauria d'acabar abans de final d'any.
1: Correcte.
0: El alterarà, es preveu que alteri gaire l'activitat normal del mercat?
1: Bé, són unes obres importants, tu has indicat. Vull dir, què fem? Doncs tirem a terra unes parades que estan tancades, sí? Que tampoc no ajuda, que hi hagi parades tancades. De fet, és un doble objectiu, no? Traiem fora, no? Unes parades que doncs, no tenen servei i que, per tant, doncs, fins i tot no fan maco, per dir-ho d'aquesta manera. I, evidentment, doncs, és una obra important. Tot està previst per tal que afecti el mínim possible l'activitat diària del mercat. Aquest accés, l'accés de Cim Verdaguer, un dels accessos a Cim Verdaguer, el de, diríem, que està més a prop de Barcelona, perquè ens entenguem, estarà tancat durant el temps que durin les obres. Vull dir, això és evident. Es farà allò que es diu un quiròfan, no? Vull dir, es tancarà de manera que no entri pols a la resta de parades o que entri el mínim possible, no? Vull dir, perquè sempre a les obres doncs, tots sabem que és complicat que l'impacte sigui zero, no? Vull dir, llavors es procurarà que sigui el menys possible, però evidentment, doncs, com que hi ha actuacions que significa doncs, tirar en bans, això sí o sí provocarà alguna alteració en el dia a dia, tot i que ja tornem a dir, entenem que serà mínima.
0: Mm-hmm. En qualsevol cas, la durada dels treballs no és massa, perquè si hem d'acabar a finals d'any, o aquesta almenys és la previsió, no hauria d'allargar-se massa. Pel que hem vist també, que això ens ha fet il·lusió, sempre fa gràcia veure aquestes recreacions virtuals, hi ha una aposta estètica interessant.
1: És que ha de ser. Vull dir, jo sempre dic que al final l'estètica és important en tot, i aquí també ho ha de ser. Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat que tenim avui dintre de Sant Joan, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat.
0: Després en parlarem.
1: Molt bé, doncs, i tant. Per tant, ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar cada vegada aquest component experiencial, quan parlem de comerç, i evidentment el mercat, no? És un dels punts importants del nostre comerç, o qualsevol comerç, ha de ser maco, has de tenir ganes d'anar. I, per tant, el component estètic, com bé dius, hi és, però és intencionadament, perquè volem que estiguis gaudint d'aquesta experiència en un espai xulo, no?
0: Molt bé. Abans d'arribar a aquest futur mercat, mitològic gairebé, m'atreviria a dir, passaran altres coses en el mercat actual.
1: Correcte.
0: Una d'elles és l'espai gastronòmic, però també hi hem de tenir canvis a la planta baixa o a la planta semisoterrani, perquè no sé com li hauríem de dir. Aquí es van anunciar fa més d'un mes obres per fer aquest nou aparcament, que segons ens dèieu en aquell moment ja haurien d'haver començat, deuen estar a punt.
1: De fet, ja estan, estan actuant, estan fent algunes actuacions ja, perquè són obres també complexes. Pensem que s'han d'enderrocar, s'han de tirar a terra les escales, no? que centrals que hi havia en el mercat i una sèrie d'adequacions també tècniques. No? Ja es va fer una primera fase d'adequació de tot el que és el tema de baixa tensió, de cablejat, electricitat, etcètera, etcètera. Vull dir que ja diríem que són més qüestions normatives i ara estem amb el que és l'obra major i ja s'ha començat, ja estem fent alguna actuació. S'està fent també de manera que afecti el menys possible a l'accés a l'aparcament. I aquestes obres el que ens faran és poder disposar de tot el que és aquesta planta baixa per tal de que no només aparquin les persones que hi van a comprar, sinó que a més doncs, aparquin doncs, veïns i veïnes de Premià, o veïns i veïnes que ens vinguin d'altres municipis tinguin un espai addicional per poder aparcar i fer les seves compres en el municipi, que això no passava. I això serà durant tot l'horari de comercial, no només en horari de mercat. I els clients que vagin al mercat tindran una sèrie de bonificacions per tal de que no els hi costi aparcar en aquest espai. La resta de veïns i veïnes doncs, tindran també les mateixes condicions, diríem, que tenim a dia d'avui. I, a més, serà un espai que es podrà també gaudir d'aparcament nocturn, que és la necessitat principal que tenim a Premià com a veïns i veïnes de Premià. És a dir, és un espai que tindrà una doble funció: dinamitzar el mercat, dinamitzar el comerç, sí? Ajudar aquells veïns i veïnes que ens venen d'altres poblacions per tal de poder fer les seves compres fàcilment, i a més solucionar aquesta manca d'aparcament nocturn, que és el principal problema d'aparcament que tenim els premianencs i premianenques. Durant el dia premià es buida, vull dir, doncs sabem que som un municipi que la major part dels nostres veïns i veïnes, doncs, o molts veïns i veïnes, treballen fora. Per tant, durant el dia no tenim una atenció pel que fa a l'aparcament. El problema que ha detectat i important és la nocturnitat, i aquest mercat també ens servirà per poder ajogerir o fer que aquest problema sigui menys penós.
0: Molt bé. Tot plegat, com dèiem, solucions que s'estan posant, podríem dir, per ajudar el mercat i per ajudar en conjunt el comerç al centre del municipi, però solucions que podrien ser o que podrien tenir data de caducitat el dia que aquest mercat, pum, es traslladi.
1: Correcte.
0: Podem dir ja avui que el mercat de Sant Joan anirà a Can Sant Pere?
1: Jo crec que podem dir que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. Tots sabem que...
0: Què ha de passar?
1: Què ha de passar? Tots sabem que s'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere. S'està parlant perquè volem consensuar quins han de ser els usos que es facin en aquest espai. I dic consensuar. Vull dir, hem de buscar una entesa i en aquest sentit no hem tancat aquesta fase de negociació, si es vol, o de diàleg, no?, amb el col·lectiu de Can Sant Pere. El problema és que tenim molt poques alternatives. Sí? Crec que tots coincidim en que hem d'apostar pel comerç local. Qualsevol municipi ha d'apostar pel comerç local, però premiar molt més, perquè, doncs, entre altres coses, nosaltres tenim una tradició forta de comerç local. Podríem dir que hem exercit, i encara exercim, en certa manera, com a mínim en determinats tipus de serveis i comerços, com a capitalitat de bona part del Baix Maresme, en aquest sentit. I hem de continuar apostant pel comerç local. I el mercat és un element de dinamització bàsic. Si no tenim un mercat en condicions, ens costarà mantenir el teixit comercial. Ja no afegeixo tota la capa de funció social, de seguretat, de dinamització, etcètera, etcètera, que afegeix al comerç, Vull dir que també, evidentment. Per tant, sí o sí hem de tenir un mercat en condicions adaptat a les necessitats actuals. Vull dir, el mercat que tenim és un mercat dels anys 70, sobredimensionat, per això tirem parades a terra també ara, per exemple. I el mercat que hem de tenir ha de ser un mercat bonic, Vull dir, estèticament atractiu, ha de ser un mercat que tinguis ganes d'anar, que sigui fàcil anar, i per tant, no tenim gaires alternatives. No ens podem plantejar construir un mercat allà on és ara, per dues qüestions. Primer, perquè allò està afectat pel POM. Ja sabem que, doncs, allà no pot seguir havent una activitat terciària, és a dir, no pot seguir havent un mercat. I segon, perquè hi ha una qüestió logística. Què fas amb el mercat mentre enderroques i construeixes, no? Això és molt complicat. I igualment necessitaries una superfície de la mateixa mida molt a prop, per tal que no, vull dir, no perjudiquem, no?, els hàbits de compra durant totes les obres del mercat.
0: D'acord.
1: És a dir, s'ha de parlar, però jo crec que no hi ha gaires alternatives i estic de ben segur que al final el sentit comú s'imposarà.
0: Però és una qüestió de consens. No hi ha impediments tècnics, urbanístics.
1: No.
0: És, si ens posem tots d'acord, el mercat anirà a Can Sant Pere.
1: Correcte. De fet, els usos definits per la que és Can Sant Pere ja inclouen el servei terciari. S'hauria de moure de lloc, diríem, però ja estan inclosos. Vull dir que aquest moviment de lloc, de dibuix, és molt fàcil. Tècnicament no és un problema. És cert que sí que se n'ha parlat del model. Can Sant Pere s'ha manifestat que no estarien d'acord amb aquest model d'operador.
0: Ells parlaven, sí, ho han dit recentment, de la idea de posar, deien ells, un supermercat privat. Entenc que es referien a que ho gestioni un operador privat.
1: Bueno, és que això és el model que diríem que és el model que s'està fent, diríem, a la major part de mercats nous, no? Que és que hi ha un operador que actua com a concessionari, sí? És un supermercat que et construeix l'equipament, ell opera el supermercat i, doncs, el municipi doncs, gestiona... l'operador opera sí. el supermercat i el municipi gestiona el mercat. Doncs això és un model que s'està fent arreu del territori, que és molt habitual. Entenc doncs, que el col·lectiu de Can Sant Pere doncs, critiqui el fet de que aquí entra un element no, de privat. Això ho puc entendre. De totes maneres, al final, jo sempre dic el mateix. Vull dir, és una qüestió de les alternatives que tens. No? Vull dir, si no fem això, pues, igual no tenim mercat. No? És tan fàcil i tan dur i tan directe com això. A partir d'aquí, què hem de fer? No continuem amb un equipament que tots sabem que és un equipament que ja té data de caducitat, és un equipament dels anys 70, que no admet reformes, que a més està afectat per un pom. Per tant, no tenim gaires alternatives.
0: Bé, ho anirem veient. De moment, el que sabem és que abans de Nadal podrem anar a fer degustacions al nou espai gastronòmic del mercat. Mm-hmm. Sobre el futur mercat a Can Sant Pere encara hem de viure molts episodis, m'imagino. Xavier Gatius, moltes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, adéu-siau.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a les 8, on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana d'AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
2: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
1: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i atees han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments, els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
0: Notícies en xarxa.
3: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Funky Tracks Radio.
8: Elegido producto del año por los consumidores.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
9: Després de la trobada informativa que mantenien la setmana passada els grups municipals sobre el pla de barris, en què el govern els va fer una primera exposició dels projectes que s'han plantejat presentar a la convocatòria d'ajuts del pla de barris, divendres l'alcalde Rafa Navarro dibuixava a Premià Mèdia el full de ruta que s'ha de seguir fins la data límit per presentar la documentació a la Generalitat, que és el 17 de juliol. Aquesta setmana es fa una trobada d'entitats per recollir aportacions i després es farà una jornada de carrer perquè els veïns també hi puguin participar. Segons Navarro, malgrat la inquietud que ja han mostrat alguns grups municipals, hi ha temps per fer-ho tot.
10: Anem amb el tempo que havíem establert, de fet. Només cal mirar l'hemeroteca per veure que ho venim dient des de l'estiu passat i que vam dir que ens presentaríem a la convocatòria del 26 i ens presentarem a la convocatòria del 26. És diferent veure-ho des de fora que veure des de dins, sabent la capacitat que té l'equip que ja està treballant i com de madur està aquesta proposta. Nosaltres no patim, tenim els calendaris marcats des de fa molt de temps, la setmana que ve hi ha una reunió amb els partits polítics i totes les entitats, i després tenim també data marcada per un procés participatiu obert a tota la ciutadania. Mentrestant, nosaltres anem treballant amb la confecció de les fitxes i hem donat el termini que creiem que és prou extens com perquè els partits polítics, que després fins i tot participem en aquesta primera sessió participativa amb les entitats, puguin aportar idees.
9: Divendres també s'hi pronunciava el Partit Socialista de Catalunya, que va ser el primer grup a exposar algunes objeccions a la quarantena de projectes que ha presentat el govern. Segons la portaveu Luz Cànovas, les idees no s'ajusten prou a les necessitats del barri Tarter Maresme i, en cas de dur-se a terme, no suposaran els canvis que demana aquest sector. Per això, aquest partit està fent la seva pròpia recollida de necessitats.
11: Nosaltres sí que hem fet una primera ullada a aquest pla de barris. De fet, ja havíem recollit també opinions dels veïns i veïnes. La veritat és que sí que hi ha coses que ens agraden, però en el seu conjunt nosaltres no creiem que amb tot el que recull aquest pla de barris es vegi reflectit realment. O sigui, els veïns i veïnes puguin aixecar-se després d'haver aplicat aquest pla de barris i vegin de veritat solucions al seu barri. Per exemple, l'afectació més gran podria ser el posar plataforma única també al carrer de la plaça, i que creiem que és una intervenció que s'ha fet, però clar, què passa amb els carrers del barri, no? Que són aquells que els veïns i veïnes trepitgen cada dia. Llavors nosaltres estem treballant amb un recull de propostes que farem arribar a l'equip de govern.
9: Val a dir que divendres mateix el PSC informava que l'executiva del partit s'havia reunit justament en un local d'aquest barri i havia estat passejant pel barri per recollir propostes, i en un vídeo publicat a xarxes ja apuntaven un parell d'iniciatives: arranjament de carrers sense entrar en més detalls i la creació d'un punt d'atenció al ciutadà al barri que serveixi de finestreta única per a tràmits amb l'Ajuntament.
12: Premià Mèdia, informació.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Doncs seguim aquí en el Saló del Còmic, Còmic Barcelona. M'agrada dir Saló del Còmic, em dona com un toc més antiguillo, no? Més retro. Què tal, Víctor Calderón?
2: Molt bé, Pedro Vicente Roblet. Avui tenim un convidat molt especial que volíem xerrar amb ell també de fa temps, que és en Josep Homs. Hola, Homs.
3: Hola.
2: Conegut per Homs, tot i que Josep Homs porta treballant al còmic molt de temps. Has treballat pel mercat americà, pel mercat franco-belga també. Ens han arribat moltes obres traduïdes teves. També has exportat moltes obres i volíem comentar el teu últim treball, que és El Diablo i Coral, que és, si no m'equivoco, la teva primera obra com a autor complet.
3: Sí, com a obra llarga, com a obra llarga, sí. És veritat que jo ja havia escrit a vegades, doncs, no sé, petites històries per llibres col·lectius o fins i tot a l'època, el 2000 crec que va ser, que Norma va treure un especial del CIMOC, que es deia CIMOC Extra 2000, on pretenia justament renovar una mica o treballar amb joves emergents d'aquell moment, ja han passat 26 anys, i bueno, van proposar a molts autors de per aquí nacionals fer petites històries que després es poguessin convertir en àlbum i això, i allà pues, també vaig... Era un moment en què jo escrivia més. Però sí que és cert que després, un cop vaig començar a treballar d'una forma més professional al mercat americà i després a l'europeu, vaig començar a treballar amb guionistes, em vaig acomodar a la faceta just del dibuix, em vaig donar compte de la complicació que és realment escriure una bona història i mantenir un ritme i una tensió i tot això. I no vaig tornar a sentir la necessitat d'escriure. Això va ser més fruit de diverses circumstàncies que es van donar i que em vaig trobar amb la necessitat d'escriure un llibre per donar més temps. Estem encara treballant en l'últim tomo d'així. I això justament al ser l'últim és un fregat una mica més complicat d'escriure i el Cidru també estava amb molta feina. I així va sorgir una mica la idea de fer algú pel meu compte i així donar-li una mica més de temps al Cidru per escriure.
1: I què t'agrada més, treballar tu sol, treballar amb algú que et guiï?
3: Bueno,
1: com et sents més còmode?
3: He de dir que de les dues maneres, perquè és cert, hi ha autors i tinc amics i tinc col·legues que un cop han provat l'experiència d'escriure, no sé, igual tenen més vocació d'escriptors i de cop i volta ja no es veuen treballant, no anava a dir a les ordres, però no és a les ordres, és amb un guionista,
2: amb
3: col·laboració d'un guionista, perquè senten la llibertat de creativa. El que passa és que jo, si tinc una història que em sedueix, que m'agrada, i la sort que he tingut també, sobretot amb el Cidru, així, que és que ell és molt, molt permeable a les idees o a les propostes que jo pugui fer. Per tant, no, el que hem fet amb Xi no és un treball guionista-dibuixant, sinó que és una cosa així. Exacte, llavors hi ha moltes coses que jo després refaig o faig seqüències noves, li ensenyo, a ell li agraden, les retoquem, treballem molt així. Per tant, m'hi sento còmode, també. Però és cert que per mi és més la sensació de retornar aquell xaval que començava a dibuixar i que tens com tot el terreny per explorar, que ara amb el dibuix ja no és tan així. Sempre dic, no?, que sempre cada llibre que fas, cada pàgina que fas, progresses una mica més i et fas una mica millor. Però cada vegada el saltet és més petit, perquè és evident, tens més coneixements. Però en canvi amb l'escriptura ara em trobo com al principi de tot i com molt de terreny per recórrer, i la veritat és que em ve de gust.
2: Això et motiva a pensar altres històries?
3: Sí, de fet ja ho estic fent, estic treballant amb altres guions.
2: Ara et preguntarem, això és la pregunta que deixem al final, no? En què estàs treballant ara? Parlant del Diablo i el Coral, que publica Norma Editorial, tenim... Nosaltres som dos a l'equip de Bufacanyes i el meu company és l'expert en sinopsis, així que li demanaré que em faci un petit resum de què es pot trobar la gent perquè sàpiga una mica de quin tipus d'història estem parlant.
1: Pues trobem una noia que treballa en un circ, treballa com de futuròloga, podríem dir, d'aquestes pitonisses. Sí, d'aquestes pitonisses amb la bola de cristall i això. I que justament ella pot...

0: tenies ja pensada de fa temps? O...
1: No, em venia de gust... és a dir, jo, amb la meva poca experiència, jo les vegades que he escrit ho faig des de dos punts de partida. Bé sigui els personatges o bé sigui un concepte, una idea. Tens una idea d'algú que pot passar i de cop i volta doncs, busques els personatges que t'ajudaran a construir aquella història. En aquest cas és més aviat al revés. Tenia la idea d'aquests dos personatges que estan obligats, dos personatges antagonistes que estan obligats a una convivència involuntària, i a partir d'aquests dos personatges vaig començar a construir el quan, el on, els personatges secundaris i tot el que m'ajudava a construir la història i a portar-la cap allà on volia jo.
2: I per què esculls Praga?
1: Bueno, la veritat és que abans d'escollir no ho sembla tant, però un cop ho vaig decidir em sembla molt evident, perquè és una ciutat com de conte, és com de... sembla... Si has d'explicar una llegenda, o, no? les brumes aquestes que té, el tipus d'edificació... A més, la ciutat està molt vinculada amb el dimoni, hi ha moltes llegendes, i de fet surten en el llibre. Hi havia alguna més que no m'ha capigut, però sí que vaig trobar que hi havia com... Té aquest punt misteriós que funcionava molt bé.
2: A l'hora de documentar-te amb el tema, perquè... Una mica d'espoiler. Apareix Golem, sí. El judaïsme i tal. Et vas documentar per saber com era bé la llegenda del Golem i tot això, per poder introduir a la història?
1: Sí, clar, vaig llegir. El que passa és que... si he hagut de fer trampa, l'he fet. No és un llibre històric, no estic explicant... De fet, la història és un context. El fet de que, tampoc és cap spoiler, que sigui just abans d'esclatar la Segona Guerra Mundial, no és casual. I tens un personatge que és jueu, doncs això ajuda a generar una tensió... per més que no sigui una història de nazis, i que no sigui una... però ajuda a crear aquesta sensació d'inseguretat, i el fet de que el dimoni estigui a Praga també li donava cert sentit, no?, que el món estigui mig boig en aquell moment, perquè el diable està fora i d'alguna manera
3: l'infern estigui controlat.
1: Sí, com que ja emana alguna cosa i això fa... I llavors, clar, buscava un període que em servís, que igual si l'escriguis ara podria servir perfectament a dia d'avui, no? Perquè però sí. En el moment que ho vaig escriure no estava Trump com està ni teníem tots els problemes que tenim ara.
0: Sí, de fet, bueno, Praga, jo crec... I vaig anar just l'any passat, l'estiu passat, i és com Europa antiga, no? I acompanya molt bé, crec, la història, perquè és això, és com un escenari... Això, que representa molt bé i l'ambient que crees també amb aquesta història crec que s'acompanya molt bé amb la ciutat.
1: Merci.
0: També, parlant una mica d'ambient, també hi ha algunes escenes que són a l'infern, no? I també volia parlar una mica, ja endinsant-nos una mica en els elements gràfics del còmic, amb el color, que em va sobtar molt també. Hi ha com aquests... com podríem dir, espurnes de color, diguéssim, hi ha com uns verds dins de la història relacionats també amb això més esotèric. I també a les escenes de l'infern també em va agradar molt també com tractaves el color. No sé si de quina manera treballes tu amb el color, sempre ens agrada molt parlar amb coloristes perquè hi ha alguns que treballen directament amb una paleta de color concreta o que van, a mesura que avança la història, aquesta paleta va canviant.
1: Bueno, en el meu cas, el color jo crec que sempre ha sigut una faceta molt important de la meva feina. Hi ha altres col·legues o companys que s'han centrat més en el que és la part del dibuix i veuen el color com una cosa secundària o treballen amb colorista, però jo durant molt de temps també vaig fer d'il·lustrador abans de posar-me amb el còmic per qüestió alimentícia, perquè més, bueno, en aquella època hi havia... Ara hi ha menys feina d'això, amb vies i coses, però en aquell moment hi havia feina, publicitat, premsa, portades... I això sí que t'obligava, la il·lustració t'obliga a narrar amb una sola imatge, i el color t'ajuda a reforçar les sensacions que tu vols transmetre al lector o a qui sigui. Aleshores, jo, és una cosa que l'he tingut

0: vingut com sempre molt integrada. Aleshores, no sabria dir-te, no hi ha una reflexió molt bèstia. Sí que és cert que, per exemple, en l'Infern, el que a mi em venia de gust és que mostrar una atmosfera quasi irrespirable. Per això hi ha aquestes partícules que tu dius, que és com si fos dens, no? Com que et
1: Sí.
0: cansessis només d'estar allà.
1: Hi ha molts personatges, també, potser, no? És com que agòbia una mica
2: És com aquesta
1: perquè...
2: sala de premsa, no, d'ara?
1: Sí, és així amb molta gent. També relacionat amb això, no? Com és aquesta història, que és com a autor complet, com l'has treballat, a mi, potser el color suposo que és el que es deixa per al final, però no ho sé, t'ho volia preguntar.
2: Sí.
1: Primer, no sé si vas escriure la història sencera, has dit que vas començar una mica amb els personatges, no sé si primer vas definir els personatges a nivell gràfic i d'aquí va anar creixent la història, o vas fer més clàssic, que normalment es treballa primer el guió, il·lustració i color i entintat.
0: Sí, a veure, en aquest cas, jo com que no sóc guionista tècnic i no necessito ser-ho en el sentit de l'escriptura, parlo, no de...
1: Sí.
0: Sí, i aleshores no tenia cap sentit per mi escriure un guió on vinyeta 1, trobem els personatges, no sé què, i llavors el que vaig fer novel·lar-lo, com si fos un relat. I jo després del relat passo directament a l'storyboard perquè jo ja... Aquesta part,
1: sí.
0: La part d'escriure és nova, però l'altra part ja
1: la
0: controlo, no? Llavors
1: sí.
0: No necessito fer-ho. I el que sí que era important era poder escriure alguna cosa que pogués llegir la meva editora
1: ja, també.
0: Abans
1: sí,
0: de posar-me a dibuixar. Però un cop vaig fer aquesta sinopsis novel·lada, ja vaig començar com a dibuixar i acabar de matisar doncs, segons quins diàlegs, segons quines escenes, a vegades doncs, canviar un parell de pàgines, afegeixo un parell de pàgines aquí, o això ho poso abans, aquest tipus de retocs, jo vaig fer amb el dibuix. A mesura que
1: sí.
0: Ja vaig començar a dibuixar, ja vaig començar a trobar doncs, aquestes coses que no acabaven de funcionar en el text i que el llenguatge del còmic doncs, és diferent que el de novel·la. No? Llavors és com fer una adaptació, com si de cop i volta hagués de fer una adaptació d'una novel·la
1: sí.
0: Més curta, però...
2: Una de les coses que més ens ha agradat és el disseny dels dos personatges principals.
0: Sí.
2: Perquè... A mi, a més, amb aquesta portada, que és una mica com mi vecino Totoro, que podria ser així, el disseny del Diable, que és una mena com un bufón sodomasoquista, per dir-ho així, de com està dissenyat, amb aquell somriure, però en el moment, és que em sembla fascinant, en el moment que quan parla amb Coral o es comunica amb ella, veus un punt de soc el Diable i te la fotré, però tinc complicitat amb tu, no? Això et va costar molt aconseguir-ho, arribar a aquest punt? Ja, perquè això fins i tot afecta guió i afecta a l'hora de dibuixar.
0: No, en realitat és que era quasi... Era obligatori fer-ho així. Perquè, clar, de partida un té moltes opcions de dibuixar o de dissenyar el dimoni. És un personatge prou conegut i de més. Aleshores, sí que tenia clar que volia fer un dimoni clàssic, vermell, amb banyes, el cua i tot això, però no volia fer un dimoni massa terrible o pervers o grotesc o cruel, perquè llavors seria molt difícil que un personatge que jo vull que sigui llest, com és la Coral i de més, es deixés enganyar per un dimoni, perquè ella estaria sempre a la defensiva. Llavors, justament,
2: sí.
0: El dimoni ha de mostrar aquesta mena de complicitat
2: sí, aquí
0: per fer-li baixar la guàrdia.
2: Em ve al cap la dita que sempre m'ha dit mi mare que sabe más el diablo por viejo que por diablo, no? I em recordo de tot això.
0: I, bueno, a partir d'aquí el disseny, ja et dic, va ser buscar un disseny que em servís una mica com de sàtir més que de
2: sí.
0: Dimoni terrible.
2: Amb una mirada un punt David Bowie, fins
0: sí,
2: i tot.
0: Sí, bueno, és que clar, després hi ha aquests aspectes que això sí que ho he trobat que com a guionista hi ha recursos narratius, com també els textos, la tipografia d'ell o la tipografia d'ella, que són diferents. Llavors, si això em servia per si ell agafa en possessió a una altra cosa, llavors pots veure quan està parlant el posseït o quan està parlant el dimoni des de dintre. No sé, i això dels ulls també, perquè de cop i volta si veus un posseït que té un ull de cada color, doncs saps que és el... Llavors, són coses que de vegades, sobretot això del text o algunes explicacions que es donen, que de cop i volta faig servir un estil de dibuix com més
1: sí.
0: dibuixat en blanc i negre,
1: sí,
0: com
1: sí.
0: més
1: un
0: cartoon...
1: Esbol, sí, sí. Bueno, sí.
0: Això de vegades és difícil que un guionista t'ho apliqui a una
1: sí.
0: història, perquè ell no està pensant en, en aquests aspectes narratius. No? Això és més... Llavors, amb això sí que trobo que quan ets tu el guionista és més senzill trobar coses d'aquestes i divertir-te fent invents, una mica
1: sí.
0: d'utilitzar el llenguatge del còmic en si, no?
1: Sí, no, realment fa servir com diferents recursos gràfics, a part de l'ús del color, de, i això que aquestes parts crec que és quan expliques sobre una possessió també, sí. i s'explica com si fos un dibuix, com sí. un esbós, no? Que ens va agradar molt també. Sí, com un croquis de... Com es...
0: Sí. Ja, clar, clar.
1: Això també et volia preguntar, perquè ara estaves dient el tema de retolació també, que el tema de la tipografia, i no sé si per tu a l'hora de treballar a temps complet si has sigut molt exigent amb tu mateix, perquè realment crec que és un còmic que es veu que té molt de detall, està treballant molt al detall, i clar, jo, nosaltres que també som artistes, tot i fem música i algunes altres coses, però quan fas un treball amb tu mateix i no comptes amb l'opinió d'algú altre, potser sí que et demanes potser massa i no saps quan acabar, no? Quan donar-ho per fet. Et va costar molt això? Has sigut molt autoexigent o més o menys ha sortit tot així de manera més natural? I...
0: Pues crec que... que en realitat no. De fet, crec que hi ha una mena de circuit del cap a la mà que flueix més quan tu has escrit la història, perquè ja la tens, mentre que quan tu treballes amb el guió d'un altre, primer vols agradar a l'altre, que a vegades és pitjor que voler-te agradar a tu, no? I aquí a vegades sí. pots trobar-te amb això de voler donar més. I després hi ha una mena de traducció de lo que estic llegint, pensar en lo que el guionista vol dir i llavors pensar en la manera que jo interpretaré o representaré allò que el guionista vol dir. Són tots uns passos que t'ocupen una reflexió. I aquí no existeix això, perquè d'alguna manera, home, en alguna escena concreta li pots donar més... Però més o menys jo ja visualitzo quan vaig escrivint i em vaig fent una idea i em resulta molt més fans... I crec que la lectura també és més directa que en segons quins altres llibres que escriu una altra persona, perquè hi ha dos caps que estan treballant. Mentre que aquí només és un i és com si tu expliques una història o si tu has d'explicar una història que t'han explicat i tu vols explicar-la bé com l'ha explicat l'altre, però potser no... Saps?
2: Sí, sempre pot faltar alguna cosa.
0: Està treballant d'una manera diferent. Mentre que, i llavors, jo trobo que a nivell d'autoexigència, jo volia trobar un resultat que resultés visualment agradable
2: i potent,
0: que sí, i que tingués una mica aquesta sensació de conte, de llegenda. Llavors, a diferència d'altres feines que he fet, que són més de tinta, molta massa de negre, molt de tallet i el color de fondo, diguem-ne, o darrere de la tinta, aquí el color està una mica per damunt. Més. I, bueno, és més aquí on vaig jo, no?, a trobar el resultat que a mi m'interessa, però no sóc tan puntillista de pues aquesta mà o aquest... Hi ha vegades que, bueno, passes la pàgina següent i dius, bueno, igual podia haver-me estat 20 minuts més, però també podia haver-me estat mitja hora més. No, és que també podia haver-me estat 40 sí. minuts més i fins i tot 2 hores més. Llavors, més o menys intento saber parar.
2: I també a nivell de guió, cada capítol comença amb un títol i amb un dibuix que és com un gravat, que està molt xulo, gires la pàgina i et trobes una frase d'un autor conegut. Per què prens aquesta decisió? Per reforçar, d'alguna manera, fer un petit pròleg ja escrit de cada
0: bueno,
2: capítol?
0: Mira, això sorgeix una mica al revés. Sorgeix a posteriori. Perquè lo dels capítols no, lo dels capítols ho tenia clar, perquè m'ajudava a diferenciar. A més, hi ha com dos etapes molt clares. O sigui, fins a la meitat és ella amb flashbacks, recuperant aquella part perduda de la seva memòria i de més, i a partir que les peces ja encaixen i ella descobreix tot, el seu passat familiar, etc. A partir d'aquí la història ja només avança. Al principi tenim anades i tornades d'ella, sí. Tal, i a partir d'aquí és quan comença l'aventura. Llavors, fragmentar-ho tot amb capítols em servia bastant. Però hi ha elements que sorgeixen de forma una mica casual o aleatòria. Una, per exemple, comentaves la portada. La portada, en realitat, és una il·lustració que vaig fer per presentar-li el dossier a la meva editora. Era com, bueno, en comptes d'enviar-li només el d'això, faig una il·lustració per intentar buscar ja una mica l'atmosfera i l'ambient, que ja es faci una idea, però li va agradar tant que va dir des del principi això, i jo li deia, bueno, però deixa'm, provo una altra cosa, i si t'agrada aquesta... No, aquesta és la portada. I les frases aquestes també sorgeixen una mica d'una petició de la meva editora, que en moltes ocasions, per a l'equip de màrqueting, ens demanen, els autors, que donem referències perquè l'equip de màrqueting entengui, sí, per on van els tiros, no? De quin tipus de... Llavors, clar, jo vaig començar a buscar d'on podia haver sortit tot això i vaig trobar, doncs, hòstia, coses que no havia pensat quan ho vaig escriure, sí, però que després dius, ostres...
1: Que curiós, sí.
0: I llavors, doncs, vaig dir, mira, ja que he fet aquest treball per l'equip de màrqueting, de buscar referents que m'han servit o que jo crec que han tingut influència en això, doncs anem a aprofitar i anem a posar-ho també en els capítols.
1: És curiós perquè llegint la història sembla que sigui al revés, eh? Que primer tinguessis de les cites, diguéssim, aquestes, i després hagis desenvolupat. La portada també m'agrada molt, la il·luminació, i em recorda una mica, no sé si t'ho hauran comparat ja, amb l'obra que he fet d'Álvaro Martínez Bueno, està fent la sèrie The Nice House on the Lake, que és en castellà, By the Sea and the Lake, i també fa servir com aquestes il·luminacions a les portades, perquè és un còmic que es publica en grapa, i m'ha recordat una mica.
0: Sí, conec el còmic de l'Àlvaro, sí. Molt xulo.
1: Molt diferent al que tu, sí, planteges, però el tema de la il·luminació em va quedar l'atenció perquè és com una il·luminació estranya, no?
0: Perquè jo crec que utilitzem el mateix recurs, que és, sí, la foto de flash,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: En un lloc molt fosc. Foto, que, llavors, que projecta unes sombres... Sí, llavors, tu, sí, si veus fotos, sobretot fotos antigues, amb els flashos, sí, aquests i no sé què, que s'il·lumina molt el que tens en primer terme i es projecten, tot queda com envoltat de les projeccions de la seva pròpia sombra. I jo crec que els dos ens vam interessar per aquest tipus d'il·luminació. En aquest cas, era perquè jo volia un... Ja et dic, que no era la portada, era simplement una il·lustració. Sí. Però volia fer aquest tipus d'imatge que pots trobar-te al quarto millennium de...
1: Sí, tal qual, eh?
0: Hòstia,
1: sí.
0: Hem fet una foto una mica aleatòria, perquè ella...
3: Sí, perquè ella
0: està com despistada, ni siquiera és allò que està posant, sinó que és com una mica misteriós i de més, i de fondo està el dimoni sense que sigui... Ja, sí, està com darrere d'un pal, no sé què, i llavors la meva idea era aquesta, no? S'ha fet una foto, sí, una mica per equivocació, i a la foto hem trobat amb ella així mig sorpresa i al fondo tens el...
1: Jo crec que funciona molt bé també per això, per aquesta aura de misteri. Per anar acabant també, és això, comentàvem que has portat molts anys treballant, has treballat amb personatges de Marvel també, has treballat fent l'adaptació de Millennium, que també són unes novel·les molt conegudes. També a l'hora de plantejar-te aquest projecte diferent, treballar amb personatges que ja coneix tothom et limita una mica en comparació amb aquests, quan has hagut de fer aquests personatges, o, per exemple, fins i tot et diria amb Xi, que és una sèrie que ara ens deies, bueno, crec que sortirà el setè volum, és l'últim. Quan ja treballes amb personatges que ja coneix la gent, això et limita quan treballes, quan pues... les has de dibuixar?
0: Pues et diria que, i parlo evidentment des del meu cas, no puc parlar per tothom que que s'enfrenta a adaptacions d'aquest tipus. Però jo, en el meu cas, el que limita més és, et diria, el mercat.
1: Sí.
0: El tipus de mercat, perquè tu comentaves allò dels personatges de Marvel o de, sí, del mercat americà, o Millennium, que va ser per al mercat europeu.
1: Sí.
0: Llavors, jo sí que en l'americà sí que em vaig trobar una mica més... sí, que et deien no, però el cànon de proporció de personatges, per la Redson ja ha de ser així, ja ha de ser així, i tenies que passar una mica per al... parlar-ho estilístic, eh? Tampoc,
1: sí,
0: és que,
1: sí, sí, sí.
0: Tampoc és que m'amarguessin la vida ni res d'això, però sí que em vaig trobar que no, això s'ha de fer així. Mentre que amb el Millennium, pel contrari,
1: sí,
0: quan m'ho van demanar a mi, vaig posar dues condicions. Era jove i
1: tenia valent,
0: més xuleria que ara,
1: valent,
0: que ara igual no, sí, no ho faria per poder... Bueno, dues condicions tontes, eh?
1: Sí.
0: Bueno, tontes, que al final sí que van ser molt útils. Una era que em deixessin crear a mi l'estil gràfic, l'univers gràfic,
1: sí,
0: a la meva manera, perquè si no ens podíem convertir amb un partit de ping-pong entre els... Si ara els que tenen els drets de la novel·la s'han de... La família de Larson, perquè Larson ja havia mort, la família,
1: sí,
0: de Larson també ha d'opinar, els editors han d'opinar, sí, ha d'opinar tothom, acabarem fent un híbrid,
1: sí,
0: d'una cosa sense personalitat que intenta agradar a tothom, uh-huh, i em van dir que ok, i l'altra era que si volien que ho fes jo, vale, que ho feia jo, però que no volia entrar en un concurs, que a vegades això ho fan per aquest tipus. Et demanen a tu unes pàgines de prova,
1: ah,
0: a l'altre,
1: sí,
0: unes,
1: sí,
0: pàgines,
1: sí,
0: de prova.
1: Clar.
0: Llavors era com, si esteu demanant això a un munt, sí, de gent, mira, jo em baixo,
1: sí,
0: perquè... Bueno,
1: bueno, és que aquest tipus d'obres no han de ser una competició contra ningú,
0: sí,
1: no? Sí,
0: i a més és això, que jo crec que amb el Rumberg, i tant el guionista, tant ell com jo...
1: Sí.
0: Teníem la visió de fer això, que era una adaptació d'un best-seller ultraconegut i tal, uh-huh, però amb l'esperit d'un llibre d'autor. És a dir, nosaltres ens ho preníem com...
1: Sí, sí,
0: jo,
1: sí,
0: vaig,
1: sí,
0: a fer-ho a la meva manera, i el Silvany també, jo vaig a escriure-ho, però no vaig a traduir el que en el llibre, sinó jo vaig,
1: sí,
0: a crear escenes noves o canviar l'ordre temporal de segons quines,
1: sí,
0: coses, jo vaig a fer el meu, i jo, uh-huh, també estava amb aquesta, i llavors, diguem-ne, l'única discussió va ser aquesta, i em van deixar tota,
1: genial,
0: la llibertat.
1: Bueno, ja està bé. Això sí, ara per acabar, en què estàs treballant ara, que podem veure, no sé si t'has animat, bueno, deies que sí, que t'has motivat a l'hora d'escriure aquesta obra i també dibuixar-la, s'autocomplet, estàs acabant també el sí... Què podem trobar aviat, teu?
0: Bueno, estem amb el Sateixi. Al mateix temps estic escrivint el meu nou projecte com a autor complet, que de fet vam tenir la reunió aquí també al Saló amb la meva editora d'Argó, i li va agradar molt i em va dir que endavant. Per tant,
2: perfecte.
0: Sí, perdó, de primeres. I després el que passa és que això, com que encara no està assignat, estic fent un altre personatge que em fa molta il·lusió perquè m'agrada molt, que és un personatge d'aquests, franquícia, estan mítics de...
2: Ja està, hi podeu leer, no?
0: De la BD i de més, que m'ho estic passant molt bé fent-ho, i per tant, la primera vegada que compagino dos fer dos llibres al mateix temps, que és el X7 i aquest altre projecte. Però és que no podia dir que no.
2: Doncs, Josep, em sembla que ja tenim tot. Mm-hmm. Moltes gràcies per venir, i esperem tornar-te quan treguis l'últim X, quan treguis el nou, quan treguis la teva obra completa, passis pel programa.
1: Així hem parlat molt poc i esperem potser trobar-nos, perquè realment és una obra que dona per mitja hora més de xerrada.
0: Sí, sí,
1: ja en parlarem quan surti aquest últim número. Moltes gràcies, Josep.
0: No, moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Adéu-siau, que vagi bé.

0: 10 on the studio.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui parlem de nou amb la Fundació El Maresme, que engega la campanya Error 404 per trobar un nou centre ocupacional. Fan una crida, de fet, perquè la implicació col·lectiva doni resposta a una necessitat creixent. Hi ha més de 60 persones en llista d'espera i, evidentment, volen accedir a un centre ocupacional al Maresme, i és per això que ara fan visible aquesta realitat, aquesta necessitat. Avui en parlem amb la Lídia Ruiz, que és cap de comunicació de la Fundació El Maresme. Benvinguda, Lídia.
3: Moltes gràcies per convidar-nos.
2: Estem a l'espera de trobar aquest espai, aquest, poder fer realitat aquest nou centre ocupacional. Com ho tenim? Estem en converses?
3: Estem buscant.
2: Però no teniu res definit encara.
3: No tenim res definit. Per tant, aprofitem, ja que ens heu convidat aquí, per posar-ho, no?, damunt la taula, que encara estem buscant espais que siguin adients per construir aquest nou edifici, aquest nou centre ocupacional que és tan urgent i necessari.
2: Avui també ens visiten famílies, evidentment, que viuen de prop aquesta realitat, com la Neus Ponsatí. Benvinguda, Neus.
4: Hola.
2: Com estàs?
4: Bé, molt bé.
2: Una xifra que, a més, malauradament, aquestes 60 persones que estan en llista d'espera pot veure's augmentada amb la sortida de joves que surten d'altres centres d'educació especial, no? Com, per exemple, Les Aigües, a Mataró.
4: Exacte. Sí, sí. Jo, de fet, soc mare d'una noia de Les Aigües. Llavors, bueno, hi ha una gran demanda, no? O sigui, cada vegada hi ha menys places dins la Fundació i cada vegada hi ha més nanos que surten de l'escola. Vull dir, aquest any surten 3 nanos, però l'any que ve tindrem el tema que en sortiran 14, i aquests 14 no tenen places. Uh-huh. És a dir, poden trobar places dins del mateix territori, però no a la Fundació Maresme.
2: Joan Bauba, bon dia.
5: Bon dia.
2: Tu ets pare d'una d'aquestes persones que sí que va a un centre ocupacional, no? Sí. Què els hi aporta aquest centre? Com és el seu dia a dia?
5: Bé, el meu fill sí va tenir la sort de poder anar a un centre que a Argentona, el Pere Parera. Clar, els hi aporta, doncs, tota una realització personal. Ells allà, doncs, tenen tota la seva vida resolta, fan esport, fan sortides, fan treball, socialitzen amb els companys. I pensem també una cosa, quan estàveu parlant d'aconseguir l'espai, la població que cedeix aquest espai o l'Ajuntament que el cedeix, això és un valor afegit per la població que acull aquest centre. Perquè aquest centre dona molta vida diversa a la població, uh-huh, a més a més.
2: Uh-huh. I tant que sí. Tenim el Joan, que en aquest cas el seu fill sí que pot fer servir un d'aquests centres ocupacionals i pot anar-hi. I també tenim l'exemple i el cas de la Montse Paitaví, que coneixem també a Premià de Mar, que en aquest cas ella està a la llista d'espera, no? Montse, bon dia, benvinguda.
6: Hola, bon dia. Pues jo estic des de l'any passat que va sortir ella de Les Aigües de Mataró esperant centre per poder-la portar, i mentrestant, pues, la tinc a casa. És 24-7 dies. Uh-huh. I arriba un punt que és agotador per ella, perquè no té el que té el seu fill, i per mi, perquè és constantment estar amb ella. De fet, és que tinc que anar tot arreu amb ella. No, mm-hmm, la puc deixar sola a cap lloc.
2: La Mariona, la Mimi, que avui també sí, la tenim amb nosaltres, sí, als estudis de Premià Mèdia. Clar, evidentment, abans sortir aquest centre, no?, abans podrem, doncs, satisfer les, clar, necessitats...
6: Sí. I que són moltes. Són moltes persones que necessitem. Que ho necessitem, de fet, perquè, clar, no pot estar a casa. Té que, com diu ell, socialitzar, fer esports, sortides... Clar, de l'altra manera, a veure, jo la puc treure per donar una volta pel poble, però, de fet, està tot el dia a casa amb mi.
2: Mm-hmm. Lídia, quants centres teniu ara mateix i quantes persones hi ha en aquests centres?
3: Tenim actualment 5 centres ocupacionals i estem atenent al voltant de les 370 persones ara mateix. Un centre ocupacional, també, per si la gent que ens està escoltant no sap ben bé què és, podríem equiparar un centre de dia. I també és important explicar que les persones que van a un centre ocupacional són persones que no poden anar a l'àmbit productiu, però que, tot i així, doncs, poden aportar molt a la comunitat, com diu en Joan Bova, no? Nosaltres treballem molt no fent només activitats dins del centre, sinó que anem molt a fora, no? Tenim, per exemple, cantines amb instituts d'escola, o fem col·laboracions amb perruqueries, és a dir, busquem que les persones puguin aportar el seu valor sense l'àmbit laboral, sense ser un àmbit laboral, però vull dir que puguin aportar i millorar la seva qualitat de vida, que tinguin habilitats comunicatives, que puguin d'alguna manera millorar el seu benestar, no?
2: Clar, al final, Neus, també parlem d'autonomia, no? Una sensació també de pertenença, d'orgull i evidentment també de benestar, no? Tant per elles com per les seves pròpies famílies, no?
4: Sí, està clar, està clar. Vull dir, en el cas de la
6: Mariona,
4: de la Montse, doncs clar, tenir la Mimi a casa és un problema, no? Això és un problema. Llavors, amb l'error aquesta, amb la campanya aquesta que estem iniciant a la Fundació, no? En el marc del 60è aniversari, doncs és molt important doncs que la gent pugui col·laborar, no? Tant entitats com administracions, com empreses privades, com la mateixa població, no?
2: Uh-huh.
4: És a dir, necessitem recursos econòmics per poder tirar endavant aquest projecte.
2: Clar, imagino, Joan, que buscar un espai ampli, accessible, adaptat, no?, per fer-hi tallers especialitzats, espais de convivència... Si alguna cosa necessita també és espai, no?
5: Sí, necessitem l'espai.
2: No val això... qualsevol lloc, clar.
5: Bé, aquest espai pot estar ubicat en un veïnat o en un polígon industrial. Nosaltres, concretament, a Argentona estem en un polígon industrial. I això què fa? Això crea també unes sinergies amb l'entorn. Vull dir, ja et posaré dos exemples d'Argentona que fan aquests nois. En l'entorn del Pere Parera, quan arriba Sant Jordi, doncs totes les naus del voltant encarreguen la jornada de moltes roses de Sant Jordi en el taller ocupacional. Un altre servei que fan des del taller ocupacional és, per exemple, a Argentona s'ha creat un grup que és un treball de la compra a casa, o sigui, les persones grans, les persones que no poden sortir de casa, contacten amb el comerç on tu fas la compra, i aquest comerç contacta amb nosaltres, i aquests nois dos dies a la setmana porten la compra a casa d'aquestes persones. Vull dir que un taller d'aquest tipus dona molta sinergia i molta empatia amb el lloc. I a dir que els ajuntaments tenen recursos per cedir el 10% de l'aprofitament mig d'un polígon de nova implantació... Bé, penso que comencin a obrir les orelles als ajuntaments d'aquí del voltant. La Lídia ens pot centrar més o menys on la Fundació preferiria ubicar aquest nou centre i la manera en què la gent, les entitats, poden col·laborar, aconseguir recursos per fer, un cop tinguem el terreny, poder fer l'edifici.
2: Ja fa dies que parlem d'aquesta campanya, Lídia, de la 404, buscant aquest centre ocupacional que de moment no s'ha trobat. Hi ha resposta institucional? Perquè, evidentment, també... Si alguna cosa feu són sinergies, no? I tothom sap de la importància que té i d'aquesta llista d'espera de més de 60 persones. No sé si heu rebut propostes i si encaixen o no, és a dir, si també ho esteu començant a posar en solfa.
3: Sí, no, realment sí que s'estan fent visites aquí. La Neus em pot fer un cop de mà com a persona que està formant part de la Junta de Patronat, sí que s'estan fent visites i negociacions.
4: Sí, el que passa que sí que és cert, doncs, que bueno, l'administració el que fa és que posa unes places, no?, llavors, tu com a fundació, en aquest cas concertada que és, o privada, el que hem de fer és posar l'edifici nosaltres. És a dir, per això es necessita, no?, aquesta quantitat de diners per poder fer això. Llavors, les places són públiques, és a dir, van amb concurs... No? Entenc que és això, eh?
3: Sí, no, Marc, suposo que volies dir que sí.
2: Jo també parlava de sessió d'espais, exacte, eh?
4: Sí,
2: no només
4: d'espais. Sí, correcte, sí. Bueno, sí, l'Ajuntament a vegades, doncs, bueno, sí, col·labora amb l'Ajuntament de Mataró, parlo, eh?
3: Ens pregunta si tenim alguna oferta en ferm.
2: Sí. No, tenim cap. Clar, des de consistoris de la comarca que diguin, mira, jo tinc aquest espai, si us pot servir...
4: A hores d'ara no n'hi ha cap, encara.
3: Mm-hmm. O sigui, jo crec que s'estan fent visites i alguns espais sí, el que passa que siguin idonis, també clar, has de veure la inversió. Nosaltres calculem una inversió aproximada d'uns 800.000 euros, ho dic bé, 800.000 euros, dels quals nosaltres tenim un petit coixí que estem al voltant dels 300.000, per tant, necessitem uns 500.000. Mm-hmm. Per tant, és una xifra considerable per poder fer realitat aquest centre, que, com bé deia la Neus, l'administració, la Generalitat, el que fa és adlicita la plaça, però les entitats hem de buscar-nos els recursos per construir els edificis. Un cop tens els edificis, podràs donar servei a la ciutadania, en aquest cas.
2: Mm-hmm. Com dèiem, avui expliquem el cas des de les diferents visions, com també la de la Montse, perquè al final es tracta de construir una societat, Montse, on ningú no quedi enrere, no? On no hagis de tenir la Mimi a casa amb tu, és a dir, que ella pugui tenir també totes les oportunitats.
6: Sí, però és el que estan comentant elles, si no hi ha on la portes, si no tens on portar-la, clar, el que passa és que si, per exemple, ella ja està des de l'any passat, d'aquest any de les aigües, si surten i no tenen plaça, ella continua quedant enrederida. Llavors, és el peix que es menja la cua. No acabem mai d'arribar, perquè, clar, si jo vaig sortir l'any passat, aquest any en surten. Per l'any que ve, crec que tinc entès que sí, també sí, surten una quantitat bastant elevada de nens de les aigües. Clar, comptem que estem parlant de les aigües, però també tenim a l'Arbós. Uh-huh. Clar, llavors, és un suma i sigue de que se'ns fa la pilota cada vegada més gran i cada vegada quedem més enrederits els que estem darrere, perquè plaça no n'hi ha.
2: Clar, clar, que al final la demanda creix a un ritme superior a l'oferta que podem disposar, no? Malauradament.
4: Sí, sí,
2: no?
4: Sí, sí, malauradament és així.
2: I, a més, coincideix amb la celebració dels 60 anys de la Fundació El Maresme, no? Correcte. La qual cosa també guanyem finestres d'oportunitat i de visibilitat, no? Si algú ens escolta, si alguna empresa, si algun particular, si alguna persona vol contribuir, què ha de fer, Lídia? Amb qui es pot posar en contacte?
3: Mira, t'he portat, per cert, una targeta on hi ha un codi QR que dirigeix aquesta campanya, que aquesta campanya el que fa és un símil, no? Aquesta pàgina no trobada, aquest centre ocupacional, aquest recurs que no trobem, també. Aquí hi ha molta informació, però aprofito per dir que hi ha moltíssimes maneres de col·laborar. Poden entrar des de fundaciomaresma.cat, que és molt fàcil, trobaran també la manera d'accedir a la informació i veuran, doncs, que des de persones que ens facin un cop de mà donant visibilitat a la campanya. Des de persones que vulguin apadrinar un metre quadrat, donacions puntuals, donacions recurrents, organitzar actes solidaris benèfics, no? Per exemple, ara parlàvem abans d'entrar aquí a la ràdio, no? Una xocolatada de fi de curs. L'associació de veïns que, no sé, organitza un acte. Tenim, per exemple, un institut escola de Mataró que ha fet una caminada amb l'alumnat i ens ha fet un donatiu. Hi ha milers de formes, no? L'AFA, l'Associació de Mares i Pares també de la Fundació, doncs va a comprar una sèrie de productes tecnològics, va fer un sorteig, i del sorteig, doncs, aquests diners també per Fundació. És a dir, hi ha múltiples maneres de...
4: Bueno, per Fundació, més que... Bueno,
3: per a l'error sí, 404, correcte. Tot per reparar-ho. Per reparar.
4: Ara estem enfocats en aquesta campanya.
2: Fantàstic. Joan, està content el teu fill?
5: El meu fill va molt content en el centre. Bé, l'hauríeu de veure, aquests centres, tots els nois van supercontents perquè, com deia abans, és la realització personal, és que una mica, quasi que els hi fan el traig a mida, i poden des de treballar, o sigui, és que el qui treballa, treballa, el qui no pot... Es fan els recursos, depèn de les seves possibilitats. I això és mirar el meu fill, precisament aquesta setmana, ha començat una activitat nova, que és la quinoteràpia. Ara van a una hípica de Cabrera, doncs amb els cavalls, l'espallen, els hi donen menjar, depèn.
2: Que bo.
5: Clar, vull dir, és que... Es fa una mica el traig a mida. Jo penso que això ho necessiten els nois, les noies, ho necessiten les famílies, perquè com ens deia ella també necessita el seu espai, i llavors aquestes hores que els nois estan al taller, els nois estan bé i les famílies també, per descomptat.
6: Clar, és un kit-kat que tenim, perquè no deixa de ser que és la meva sombra. Té que anar tot arreu amb mi, perquè depèn totalment. Llavors, el moment que poden anar... I a més, com diu ell, que jo, per exemple, tinc molts bons records de les aigües, perquè les aigües també han fet hipoteràpia, perroteràpia, vela, natació, sortides, colònies... Que, clar, quan surts d'haver estat en un lloc espectacular a trobar-te que no hi ha res, és dur per ells, però també pels pares, perquè veiem que és indignant.
2: I al final injust, no?
6: Que injust,
2: és una, per una qüestió d'arribada, sí, no? De correcte, temporalitat,
3: sí.
2: O tens uns beneficis o no els tens. No?
6: Sí, sí.
2: D'aquí per això aquesta cerca d'aquest centre ocupacional no trobat. Neus, com ho viviu vosaltres a casa?
4: Bueno, a casa ho vivim amb una mica d'incertesa. A veure, la Núria, la meva filla, té 17 anys, encara em queden 4 anys de marge, per no sortir, abans de sortir de l'escola. Penses, bueno, espero que d'aquí 4 anys tot aquest empantano que tenim ara s'hagi arreglat, no? I puguem tenir places, realment. Uh-huh. Perquè si no és un problema. Ho vius amb una incertesa, no? Amb una visió de futur, doncs, que dius, vinga, va, esperançadora, però clar, tens aquesta por.
2: Clar, hem de moure cel, terra,
6: mar,
2: muntanyes i el que faci falta, no, Lídia? Sí, evidentment entenc que no hi ha una data límit, no? Que la intenció és tirar-ho endavant.
3: Nosaltres la campanya l'estirem fins a Dia de Reis, o sigui, el dia 7 direm quins recursos hem aconseguit. Uh-huh. Per tant, durant aquests mesos hem d'apretar, perquè és que si no arribarem a poder construir, a poder tenir l'espai adequat per atendre les famílies i les seves filles i fills.
2: Doncs convidem tothom que hi col·labori. Ja sé que teniu també molts actes d'aquí endavant i també hi col·laborarem fent tot el possible, no només ja explicant la realitat i sent un canal també de difusió, sinó col·laborant-hi directament, Lídia,
3: correcte,
2: pel que faci falta.
3: Correcte, és el que anaves... Ara que has dit això, clar, en el programa del 60 aniversari tot repara el 404, no? La caminada ha reparat el 404, ara farem la 60ada, repararà el 404... a través de la pàgina web, com abans comentava, és a dir, sí, al llarg de l'any anirem fent actes i tothom que s'hi sumi estarà reparant a 404.
2: Fantàstic, doncs convidem tothom a que s'hi sumi. Ha sigut un plaer avui poder tenir la Fundació El Maresme amb aquest desplegament de realitats. També agraïm al Joan Bova que ens hagi vingut a explicar-ho. Gràcies, Joan, que vagi molt bé. Fins la propera.
5: Gràcies a vosaltres.
2: També a la Neus Ponsatí. Gràcies, Neus, per venir a la ràdio.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I a la Montse. Un plaer, Montse. Que
6: gràcies,
2: vagi molt
6: Marc.
2: Bé. I a la Mariona, a la Mimi, també
6: sí.
2: Li agraïm que hagi vingut
6: a
2: avui
6: lloc.
2: A la ràdio. I tant que sí, que sigui molt aviat. Gràcies.
6: Vinga,
2: i fins la propera.
3: Gràcies.
5: Gràcies.
7: A l'antena els escoltes.
8: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
9: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
10: Es una voz.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió d'ahir amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va anar a exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo, tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les sensacions són molt positives i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compra-venda es podria fer aquest mateix any 2026.
2: Molt bé, sí, sí, ho han acceptat tota la valoració que havien fet. Sembla que pot funcionar, això.
3: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta, en principi, afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat avui les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam, sinó que hauria de servir d'inspiració del futur mercat, que anirà a Can Sant Pere, ha dit, sempre i quan s'assoleixi un consens.
4: Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat. Ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar.
1: Recordem que l'associació Can Sant Pere suposa que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Segons Gatius, sense la participació d'un concessionari, molt possiblement el mercat desapareixerà. I això, ha dit, seria un cop molt dur pel comerç local. 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar han iniciat avui les proves de la selectivitat que, un any més, es fan al campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra. Les proves coincideixen amb la visita del Papa de Roma i es fan en un clima enrarit arran de la protesta dels docents que avui han convocat manifestacions. Les possibles afectacions de tot això en la mobilitat han fet que des de l'Institut hagin pres precaucions. Bàsicament, sortir ben d'hora. Escoltem el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes.
5: Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar aproximadament a les 7:45-7:50, vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entregar documentació i tal. En el cas que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem i inclús dos després també arribem.
1: Els 85 estudiants premianencs que avui inicien les proves en són 10 més que l'any 2025 i suposen un repunt respecte als últims cursos que no havien passat mai dels 80. Fatiga, manca de concentració i irritabilitat són els efectes de la calor sobre els alumnes del Dofí, segons ens ha dit el director del centre, Rubén Álvarez. Segons Álvarez, ja han passat algun matí sencer a temperatures properes als 30 graus. Per combatre-ho, només han pogut acudir a solucions bàsiques i parcials. L'AFA, òbviament, està igual de preocupada. Escoltem Álvarez i Víctor Melero, que és pare del centre.
6: Siguin homologats, ventiladors a peu, vull dir, fer que corri l'aire, obrir finestres, baixar les persianes i que els alumnes s'hidratin. Estem notant així en general aquesta pèrdua de concentració, aquesta fatiga que genera la calor, una apatia i una irritabilitat que fa complicat treballar amb ells.
7: Com a famílies de l'escola, és un mal de cap i estem molt preocupats perquè estem jugant amb la salut dels nostres infants.
1: Val a dir que la FA ha posat diners per comprar ventiladors, però els aparells han de complir amb un seguit de requisits fixats pel departament i això, diu, també ha complicat la maniobra. Cada cop falta menys per batejar el vaixell pirata del desembarcament. Manel Ferrer.
8: Els pirates i premianencs han posat en marxa aquesta setmana la fase final del procés participatiu per escollir el nom del vaixell de l'Omar i la Llumara. Després de recollir propostes a la ciutadania, l'organització ha seleccionat en assemblea 8 noms finalistes que competiran en eliminatòries a través d'Instagram. Els noms que opten a convertir-se en la denominació oficial de l'embarcació són Malvent, Rauxa del Mar, Camar, Mitja Lluna, Lluna Blanca, Sang i Foc, La Solana, Sultana i Bram de Mar. Les votacions es faran al llarg d'aquesta setmana mitjançant eliminatòries diàries a l'Instagram de Pirates i Premianencs i diumenge es donarà a conèixer el nom guanyador. La primera votació ja s'ha resolt i ha enfrontat la Sultana i Bram de Mar. Aquest últim s'ha imposat amb el 62% dels vots davant del 38% obtingut per la Sultana i es converteix així en el primer nom classificat per les semifinals. La iniciativa s'emmarca en els actes del 30è aniversari de la Festa Major i permetrà que, per primera vegada, el vaixell amb el que desembarquin l'Omar i la Llomara tingui un nom escollit directament per la ciutadania. Diumenge se sabrà quin és el nom que acabarà identificant una de les embarcacions més emblemàtiques de la celebració premianenca.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: 400 competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
10: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerré inscripciones a 400 competidores. Fue un éxito total, los clubs súper contentos.
9: Avellaneda ha explicat a Premià Mèdia que s'està plantejant ampliar inscripcions en futures edicions perquè hi ha clubs i entitats que voldrien participar-hi. Si a la pista hi havia 400 competidors, a la graderia n'eren més de 1.200 persones.
1: Tanquem amb el temps. Ambient assolellat amb alguns intervals de núvols i temperatures una mica més frenades que ahir. Mínimes de 21 graus, màximes de 24. Demà encara hi haurà més núvols i fins i tot podríem tenir alguna gotellada al matí. Les temperatures baixaran un parell de graus.
11: Estàs escoltant?
12: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
13: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
12: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Una vegada dins del cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt de mort.
14: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. I us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
15: L'univers infinit.
14: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
15: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
12: Premià Mèdia. Informació.
8: Divendres 5 de juny es va constituir formalment a la seu del Consell Comarcal la nova Comissió Consultiva Comarcal de la Taula de Rieres del Maresme. Es tracta d'un òrgan col·legiat i participat per al voltant de 50 agents de la comarca, entre els quals hi ha d'entrada el Consell Comarcal, que és qui l'ha impulsat, els ajuntaments, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Barcelona i representants del món universitari i entitats medioambientalistes. La comissió emana del Pla Director d'Actuacions per la Gestió Integrada de les Rieres del Maresme, que es va aprovar el febrer passat, un full de ruta fet a partir d'una diagnosi de 65 rieres maresmenques que desemboquen al mar que fixava per un horitzó de 30 anys una estratègia encaminada a millorar la seguretat en cas de possibles avingudes i també adaptar la comarca a un context de canvi climàtic i tot plegat en un document que planteja inversions per un muntant global de 684 euros. D'aquests, uns 500 milions destinats als trams urbans d'aquestes rieres que haurien d'assumir els municipis i la resta per als trams interurbans que haurien d'assumir l'Agència Catalana de l'Aigua. l'aigua. També demanava aquest pla director un marc estable de coordinació entre administracions que, segons aquest full de ruta, han de treballar conjuntament en un futur servei comarcal de gestió integrada de rieres. Val a dir que el document assenyala les 10 rieres maresmenques que demanen una intervenció prioritària i entre elles s'inclou el torrent de Canamell de Premià de Mar.
12: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Final de temporada per tots els equips i entitats esportives de Premià de Mar. Atenció, perquè avui parlarem d'hoquei en línia amb el Club Degà de l'hoquei en línia, amb el conjunt premianenc, que ha tancat un bon any. L'equip prebenjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i el Benjamí

0: els dos anys havia perdut gairebé tot, pobres, però bueno, aquest any eren els grans de la categoria i la veritat que en tota la Lliga hem empatat dos partits, hem perdut dos, jugant bastant bé, així que bueno, és un grup que crec que ens seguirà donant alegries i amb aquests petitets tenim bon hoquei.
1: Que bé, també estan aprenent que tot vol temps i constància, no? De perdre partits a poder competir-los i guanyar-los?
0: Sí, la veritat és que aquest any crec que han après moltes coses, no? Ells no s'esperaven potser guanyar tant des d'un inici, que potser els tècnics sí que veiem clar que seria un any bo, però que els nens pues, no s'ho creien. Després van tenir la fase de que es creien invencibles, no? I
1: també això també és un aprenentatge, no?
0: Sí, i els hi van haver algun partit perdre i que no s'ho esperessin i veure que realment no està res guanyat, que ho has de jugar i bueno, tu has de guanyar la pista. I a les finals també van experimentar nervis de com anaven guanyant, de 4, et marquen dos gols, s'espanten, comencen a fer coses que no toquen, no? Bueno, crec que és un any que han viscut moltes coses i que han après molt, molt productiu per ells.
1: Que bo. Què se'ls diu des del cos tècnic? És a dir, com es gestionen, d'una banda, aquest excés de confiança a vegades, de l'altra, potser, aquests nervis o aquesta gestió de l'intangible del que no controles, no? Perquè al final també estàs en una fase final i hi ha moments en què doncs és normal, no? Tenir nervis a la panxa i veure que t'estàs jugant molt, que tota la temporada has entrenat per arribar a aquell moment, no?
0: Sí, bueno, el que no es sentin invencibles crec que és un treball. Aquest equip justament era jo l'entrenador, el primer entrenador, llavors he estat molt amb ells i és algo que hem anat treballant tot l'any, d'anar-los dient que no ens pensem que quedarem primers, que la temporada és molt llarga i que s'ha d'anar treballant. És algo que ho hem comentat moltes vegades, i després aquests nervis a les finals, bueno, al final, o sigui, si vam entrar primers a play-off després de tota la Lliga, és perquè ens ho mereixíem, o sigui, ningú ens va regalar res, llavors que confiéssim en tot el que hem fet, amb el que hem entrenat, amb el que creiem o el que ens ha donat resultat, i al final és això, una mica de nervis a la final, i es van començar a fer coses que no tocaven, algun nen espantat que volia canviar i no volia jugar aquells minuts finals una mica decisius. Però, bueno, és part de l'aprenentatge que tenen, no? A part d'aprendre hoquei, han de gestionar moments, emocions, i molt bé, al final molt bé.
1: Aquí és on parlem també sempre, Marc, d'aquesta importància de l'esport en aquestes etapes, sobretot pels valors, no? Per tot allò que s'ensenya, per tot allò que s'aprèn, per tot aquell companyerisme, per a totes aquestes experiències que al final són vitals, que ja no va de guanyar o perdre, que estem aquí i estem fent esport per moltes més coses.
0: Sí, crec que al final els pares, quan, o la gran majoria de famílies, quan apunten els nens a l'esport, l'últim, o crec que hauria de ser així, que has de buscar és que el nen guanyi. Primer només pot quedar un equip, i hi ha 7 o 8 o 9 o 10 o 12 que no quedaran primers, però aquests nens també estan aprenent, no? I han d'aprendre a treballar en equip, han d'aprendre a respectar-se, a tenir un ordre a la pista. Bueno, aprenen moltes coses que crec que és el que hem de buscar quan els nens fan esport. I al final, si tens un grupet bé i entrenes bé i d'això, el cada primer o segon és un resultat, però no és el més important que s'han d'emportar.
1: El que és evident també, Marc, és que des del Club Hoquei Línia Premià esteu mirant cap al futur, és a dir, ara esteu fent base. Hem parlat d'aquest pre-Benjamí, d'aquest Benjamí, també teniu un Aleví. El que és evident és que estem primer centrant-nos en els ciments, no?, podríem dir, per anar creixent els propers anys.
0: Sí, al final creiem que bueno, la piràmide s'ha de construir des de baix, ha de ser forta a baix. Llavors, tema escoleta, pre-Benjamí i Benjamí és el que més intentem cuidar, no? També intentem treballar amb extraescolars a diferents escoles i donar-nos a conèixer, perquè és un esport que coneix poca gent i al final, contra la base més sòlida sigui, al final pues el club d'aquí 5 anys tindrà nens que puguen ser juvenils o júniors i arribar fins a sènior, i al final és com el club tirant endavant, cuidant la base.
1: Diríem que estem en una evolució positiva, per tant.
0: Sí, crec que actualment dels clubs catalans de base hi ha dos o tres clubs que ho estan treballant bastant bé, hi ha clubs que estan una mica més apuradets, i crec que de base estem bé. Vam tenir un problema fa un temps i llavors hi ha categories que no tenim, que són nens que intentarem anar recuperant, si no aquest estiu, el següent. Nens que van marxar i ara poden tornar sènior i podem tornar a nutrir-nos de nens de la casa que van haver de marxar per motius. I, bueno, i al final ha d'anar per aquí la cosa.
1: Molt bé. Què ens expliques de l'Alaví o de

0: el sub-14 femení, que també sabem que teniu aquí un bon tàndem, no? Vale. Amb les Metucans.
1: No em vull saltar el Benjamí, tampoc, que van quedar segons de Copa, mm-hmm. que és un grupet que també portava ja temps junts, i la veritat que va ser una pena, perquè es fan com dos divisions a mitja lliga i vam quedar a la divisió de sota, i és un equip que podria haver estat a la divisió de dalt i donar molta guerra, també. Però bueno, els resultats són així, crec que hagués sigut una mica més profitós en quant a partits i potser haguéssim avançat una miqueta més. Però bueno, crec que ha tingut molts aprenentatges. També va ser una mica com el pre-Benjamí, que es pensaven que guanyarien tot i al final no, es va quedar segon i d'això també s'aprèn. I després, en quant a l'Aleví i el sub-14, pues, l'Aleví és un grup una mica més fluixet, no? Creiem que això no ens passarà més endavant, perquè ara estem treballant una miqueta millor la base, llavors tot això ajudarà a tenir equips una miqueta més competitius, una miqueta més endavant. I el sub-14 és un equip que el tenim vinculat o ajuntat amb un altre club, amb els Metucans de Sant Adrià, i entre els dos clubs aconseguim treure dos equips complets, diferenciats per edats, i bueno, crec que és un lloc ideal per les nenes, vegin que tenen un futur al hockey, no? Que és un esport mixte, però al final els sèniors es separen i llavors elles tenen una continuïtat i començar-nos a vincular amb un club que, parlant de femení, és superpotent, dels més potents, com és Tucans.
0: Que bo. Com us ho feu per entrenar? Perquè imagino que unes entrenes aquí, les altres allà. Com es gestiona això durant el curs? Mm.
1: Totes les jugadores tenen la seva categoria, sigui Benjamí, Aleví, Infantil, i després es fa la lliga de sub-14. Llavors cadascú entrena el seu club els dies que li toca, i divendres tenim un entrenament conjunt a la pista de Tucans, i llavors es fa aquest entrenament conjunt els divendres, i amb això hem tirat endavant.
0: Sempre allà?
1: Sempre allà.
0: Mm-hmm. Molt bé. I li poseu bona nota a la col·laboració? És a dir, era una via a explorar, imagino, no? Era com una aposta, que com ens l'expliques, Marc? Està anant bé?
1: Sí, crec que funciona molt bé. O sigui, l'experiència de les famílies estan contentes, els entrenadors estan contents, tot i que ens agradaria treballar una mica més amb els jugadors, perquè al final, quan, bueno, entrenar amb un nen o una nena a la setmana i haver de fer tota una lliga, doncs a vegades costa una miqueta, no? Si tinguéssim dos o tres entrenos amb l'equip complet seria més fàcil, però famílies contentes, les nenes supercontentes, llavors crec que si aquestes dues coses van bé, és perfecte, sí.
0: I quina metodologia impera en aquest equip? Perquè, clar, també hi ha dues entitats, no?
1: Sí, hi ha dues entitats. Al final el que hem fet és un club o un... Hi ha dos equips, no? L'A i el B, que s'han de dir així. Al final, a l'A, que són les nenes més grans, l'he entrenat jo aquest any, i el B l'ha entrenat una entrenadora de Tucans. I al final, bueno, vam decidir així perquè els dos clubs estiguem implicats. Entrenen allà perquè a nivell de federatiu s'ha de ficar una pista de joc i ells tenen més hores de pista, i llavors vam decidir que es jugués allà, perquè és terra de plàstic, que és una de les coses importants en el hockey línia. Llavors tenen terra de plàstic, tenen més disponibilitat d'hores, vam decidir que es jugués allà, i per tant, si jugues, aquella és la teva pista com a local, doncs també entrenar allà els divendres.
0: Que bo, el d'aquí no és terra de plàstic.
1: El d'aquí no és terra de plàstic. Uh-huh. Queden dos clubs sense terra de plàstic a tot Catalunya. Tot l'altre ja té... És un terra... No és específic del hockey línia, però sí que a certs nivells de hockey línia, certes divisions, t'obliguen a tenir-lo, que el Premià fa 6 o 7 anys amb sènior estàvem a divisions que ara ho obliguen. I és un terra polivalent, perquè es pot fer futbol, es pot fer handbol, es pot fer vòlei, bàsquet, però potser no és el millor terra per cap d'aquests esports, però sí que és un terra que poden fer servir, perquè moltes altres pistes de hockey on anem a jugar fan patinatge i fan tots aquests esports, i a més es fa hockey.
0: Molt bé, parlant avui del Club Hockey Línia Premià amb en Marc Garcia, que és el coordinador esportiu del club. Hem parlat de com ha anat aquest curs, dels diferents equips, tant del Prebenjamí com del Benjamí, com de l'Alaví i el sub-14 femení. De cara al proper any, Marc, es canvia de grup, hi ha pujades per edat, com ho gestionareu, això?
1: Sí, tenim els Benjamins aquests que han quedat segons de la Copa, passen a l'Alaví. Llavors en tindrem un Aleví que anirà recolzat dels Benjamins, que Benjamins, si no recordo malament, crec que tenim 13 jugadors, o sigui, tenim molt volum per poder recolzar l'Aleví, i els campions que prebenjamins d'aquest any també passen a Benjamí. I, bueno, tindrem dos benjamins, dos, bueno, de moment un prebenjamí, però segurament serem capaços de treure dos, i un alibi. O sigui, seran uns números semblants, perquè no pugen molts mm-hmm. de categoria.
0: Molt bé. I haurem de tornar a aprendre una altra vegada que no sempre es pot guanyar, no? I que tot plegat serà un recorregut, com a mínim, no? De superació.
1: Sí, al final, quan tens grups, nosaltres intentem dividir, com a mínim, a les categories bases, els nens per edat, i al final, pues, un any ets el petit de la categoria i l'altre any, no són categories de dos anys, pues es nota. És quan ets el petit et toca perdre una mica més, i quan ets el gran segurament pues, és un any on pots entrar a les finals i on pots ser una mica més competitiu. Però bueno, al final, si a l'any que ets més fluix, no entrenes fort, no millores, l'any següent tampoc tindràs la recompensa aquesta. Llavors, sí, un aprenentatge i al final el que dèiem, són resultats, però el que hem de fer és aprendre moltes més coses que no només anar a guanyar o això.
0: Qui té moltes coses apreses ja són els sèniors, que tot i que patia baixes importants al principi de curs, Marc, s'han quedat finalment a un punt del play-off. Han fet una bona temporada, no?
1: Sí, la veritat és que vam tenir... Bueno, vam decidir fer un canvi d'entrenador, que vam estar 3 anys amb ell, i es va decidir fer un canvi després d'aquests 3 anys. Vam tenir la baixa d'un dels porters, que era bastant important. El hockey, els porters tenen molt de valor. I algun altre jugador bastant important de l'equip. Llavors, bueno, teníem 3 baixes sensibles, però bueno, la veritat és que crec que ha sigut un any guai. Hem tingut millors resultats dels que ens esperàvem, hem sigut una mica més competitius del que ens esperàvem, i la lliga ha estat molt, molt igualada, i bueno, ara penses en aquell partit o aquell xut al pal, que no sé què, que podria haver ficat, no, a les finals. Però bueno, encara que no haguem entrat, creiem que la temporada la valorem molt positivament, i a veure si l'any que ve seguim amb aquesta continuïtat.
0: Què ens faltaria? Què li demanaríeu al curs vinent? No sé si també hi haurà altes, baixes, si canvia molt el bloc o si la idea és mantenir-lo.
1: Bueno, el bloc molt no pot canviar. Estem parlant d'un esport molt petit, i els que la gent que juga a hockey aquí en aquesta zona, no? Que són jugadors al 90% de Premià, però bueno, algú de Cabrera, algú de... No som els que som. El que intentarem és rescatar algun jugador d'aquests que per motius van haver de marxar i fa 2 o 3 anys i van marxar sent juvenils i ara ja són júniors i ja poden jugar amb sèniors, i al final, si aconseguim que 2 o 3 nens tornin, ja al final en un esport on jugues 4 i el porter de pista, 3 jugadors que puguem sumar aquest any, ja seran molts. Hi ha gent amb molt de nivell que va marxar i que pot tornar, i crec que realment si aconseguim juntar la gent i aconseguim engrescar-los amb un bon projecte, crec que l'any que ve podem tenir un equip bastant potent.
0: Que bo. La marxa és per decisió de canvi d'equips o per anar a la competència o per creure que hi ha més evolució o és una qüestió vital? Vull dir que cadascú li ha de posar també final a l'etapa i després potser es retroba en un futur.
1: Bueno, crec que al final la marxa va ser per problemes que va haver-hi entre famílies, la junta, el club i uns motius que crec que hem d'aprendre i hem de saber gestionar, perquè el club d'això s'ha quedat ressentit i tocat, i al final ningú pot estar per davant del club, ningú nom, ni ningú pare, ni ninguna família. Llavors crec que hem d'aprendre com es va gestionar això, perquè si torna a passar alguna cosa semblant, intentar que no, el club no es ressenteixi tant. I al final són decisions una mica això, és que no va ser res esportiu ni d'això. Sí que a vegades hi ha algun jugador que despunta molt, que ve algun equip més potent i te'l fitxa, però bueno, això és algo natural. Però no és aquest cas de tots aquests jugadors que poden tornar, no és aquest el cas.
0: Mm-hmm. Doncs esperem que tornin en un futur. Què milloraríeu també de cara al proper curs? Alguna demanda, alguna cosa que us agradaria millorar?
1: Home, parlant dels nens, tenim una demanda des de fa ja 3 o 4 temporades de tornar a recuperar els dimecres com a dia d'entrenament. Actualment estem entrenant dilluns al pavelló i dijous a l'escola Montserrat, però al final quan parles amb les famílies de com organitzar les extraescolars funcionen o dilluns i dimecres o dimarts o dijous. Llavors ara ens trobem molts nens que poden venir dilluns, però dijous no poden venir perquè fan pintura, música, anglès o altres coses. Uh-huh. Llavors creiem que és primordial per nosaltres, i portem anys insistint, en recuperar els dimecres, perquè tindrem molts més nens que poden entrenar els dos dies de la setmana i al final, realment, l'evolució a final de la temporada dels nens que venen un dia o dos realment es nota molt.
0: De què depèn?
1: De què depèn? Entenc que de la regidoria d'esports. Al final és una proposta que hem enviat mails, hem parlat amb el Joel, amb el tècnic. Creiem que al final no demanem res més que el que teníem fa anys i que ho vam perdre per tema pandèmia i d'això, i vam acceptar encantats. Uh-huh. I al final crec el que demanem és el just. Una entitat té les dues pistes els dimecres i nosaltres no podem tenir ninguna. No? Crec que és més just i més viable que una entitat tingui una i l'altra.
0: Doncs ho seguirem de prop i també demanarem doncs, a veure què passa amb aquests dies d'entrenaments pel que fa a l'hoquei des de la regidoria d'esports. Ha sigut un plaer poder parlar avui amb en Marc Garcia, un home que respira i viu per l'hoquei, ja ens ho ha dit ell també. Portava el prebenjamí, portava també l'equip femení, el sub-14, amb aquesta coordinació amb les matucans. Tu també descanses de l'hoquei, Marc? Tens temps per descansar, per mirar-te en perspectiva, per poder pensar també què millorar de cara al futur?
1: Sí, la veritat que... A veure, descansar poc. Al final cada cop estic una mica més involucrat, però, bueno, m'encanta l'esport, m'encanta el hoquei i m'encanten els nets, llavors ho faig amb moltes ganes, realment. Però, bueno, sí, crec que... I espero que cada any anar millorant els entrenaments, anar millorant jo com a entrenador, a l'equip d'entrenadors, i crec que des de fa 5 anys hi ha hagut una millora, s'està treballant bé, i confio que d'aquí 3 o 4 anys tinguem un club sa, amb molts nens, i realment que tot estigui funcionant bé.
0: Sempre hi ha marge, perquè al final també, ara que comença un nou curs, quants agost deus portar tu a les esquenes? Marc, sempre hi ha una motivació?
1: Sí, jo crec que sí. Al final, bueno, ara justament la motivació és com tenim certs problemes al club en certes categories que no podem treure, la motivació és que fa 5 anys o 4 anys teníem totes les categories que es poden tenir. No ens faltava ninguna. I ara estem més tocats, però crec que si ho vam aconseguir fa 4 anys o 5 anys, d'aquí 3 o 4 anys o 5 ho hem de tornar a aconseguir. I ara la motivació és aquesta, tornar a portar el club i el Premià allà realment on es mereix.
0: Doncs esperem que sigui així. I ho expliquem també des de la ràdio. Ha sigut un plaer, com sempre, poder parlar una estoneta amb vosaltres, Marc, també d'Hoquei en Línia, donant-li també el temps i el valor que es mereix, que feu molt bona feina, així que gràcies per venir i fins la propera.
1: Merci a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Acció de protesta conjunta aquest dimecres a la tarda davant l'estació de trens de part de tot el plenari premianenc per exigir actuacions de millora de la infraestructura. Davant l'estat d'abandonament de l'equipament i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar una reforma fa un any i mig i que fins i tot tenia els treballs pressupostats, però que encara no li ha posat data, els grups municipals es plantaran en bloc en un gest històric per mitjà del qual es vol visibilitzar amb rotunditat la indignació i l'esgotament d'un municipi on cada dia milers d'usuaris han de patir la deixadesa del gestor ferroviari. Tot plegat ho va impulsar fa setmanes Crida Premianenca i així ho ha defensat la cap del grup municipal, Marta Solà, a Premià Mèdia.
4: Per nosaltres és molt important aquesta suma de tots els grups municipals perquè creiem que fa i visibilitza aquesta importància d'aquesta rehabilitació, d'aquesta reforma de l'estació. Tenim molts usuaris a Premià Mal, molts veïns i veïnes que fan servir el tren cada dia, que han de patir el mal estat de l'estació, que a vegades funcionen, a vegades no les escales, igual amb els ascensors, i estem cansades. Estarem allà tots els regidors de tots els grups municipals per visibilitzar aquesta unió, aquesta força, aquest cansament de tots els grups municipals i de tots els veïns i veïnes de Premià de Mar enfront del mal estat i de la deixadesa, no?, d'aquesta, de la nostra estació.
3: L'acció començarà concretament a les 6 de la tarda i s'ha pensat per fer a la vorera contigua a l'estació, tot i que no es descarta que es pugui tallar momentàniament la carretera nacional. Recordem que, entre altres coses, es reclama una actuació de reforma de l'estació que Renfe va anunciar el desembre del 2024 pressupostada amb prop de 700.000 euros, que aleshores es va dir que es faria en un termini de mig any. Recentment, Premià Mèdia ha contactat amb la companyia que s'ha limitat a dir que s'havia decidit reprogramar l'actuació però que encara continuava sense data.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Sí. Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva. I és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina, és a dir, la serotonina es diu una de les hormones de la felicitat, té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així, on es veia que influint directament en la microbiota podien millorar la depressió, és a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
0: Uh-huh. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí ve de... vol dir nervi errant, nervi itinerant. No és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
1: A veure...
0: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de repent de tenir molta por. Una por, espant, que per sort no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què. Però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant. Al cap de menys un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però... Això que em vaig cagar de por. L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Perquè jo ho vaig veure tan clar. I a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les ressenyiments.
0: Uh-huh. Aquesta... A l'inrevés, no?
2: Sí, que... Sí que, a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
1: Òbvio.
2: El tema del menjar i l'ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Un restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment harmoniosa, amb calma i claredat, i això ja ens ajuda a aquest bon funcionament. Però a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador, té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que pla, però que no para de treballar i que de vegades pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
1: De fet, no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les més efectives, sobretot en ioga. La respiració profunda abdominal, agafar l'aire, sentir com la panxa s'expandeix i com torna, aquí ja estàs fent un treball sobre el diafragma, sobre el nervi vaga, estàs fent un massatge a tota la zona digestiva, al fetge, als budells, a l'estómac, que ajuda a recol·locar-ho tot en el seu lloc. De vegades, quan estem més atacats, no cal fer tècniques molt sofisticades, sinó coses senzilletes. Respira el ventre, i això ja és molt.
2: I em parlaves del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Aquí podríem dir que la digestió li agrada tranquil·litat. Li agrada parar el cos i la ment, perquè tota la funció, que és molt intensa, de digerir, i demana molta energia, doncs se li dongui. El sistema nerviós simpàtic, quan es dispara, no deixa actuar bé l'estrès.
3: No li dona calma.
2: La ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. No sé si és ben bé així, eh? Tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem perquè després el ioga pot aportar beneficis.
1: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció. Això deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
0: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
1: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari. En aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el triangle, la postura del triangle que fèiem similar, d'en peus, però al terra. i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
2: A l'altre costat.
1: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i va, el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja, és important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells de vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Uh-huh. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
0: Molt bé. Què més?
2: M'agradaria fer un incís a aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, eh? Una esponja mullada. La retorces. S'escorre. I això, el nostre cos, és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu pericelptisme, que es diu, és el moviment digestiu, el moviment interior, i ajuda a drenar la sang estancada, ajuda a renovar els líquids. És un gran exercici, molt complet, aquesta torsió que hem fet, però també especialment per al sistema digestiu. Mm-hmm. La respiració,
0: que també és important, fonamental,
1: sí,
0: no, deia?
1: Fonamental.
2: Sí, respiració plena, completa, la respiració profunda. Però us volia, ja que parlàvem del diafragma, aquest múscul respirador que per on transcorre, atravessa el nervi vaga i el sistema digestiu, el tub digestiu, que va cap a l'estómac, aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com, bueno, l'Agnisara Dauti, popularment el batut. Uh-huh. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repent t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament-relax.
1: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Vale? Mm-hmm. Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, amagar, deixar anar sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però vés intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens facin mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
2: Molt bé. És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Mm-hmm. Però entre elles ja és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu, que mm-hmm. ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire, però aquí es demana que surti molt, perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això, proveu-lo.
0: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no? Clar. És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè funcioni tot bé.
1: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que l'afavoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Mm-hmm. Tot el que sigui conservant, pues, mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil estressada o enfadada, aquella digestió no té els mateixos recursos que si menjo amb calma, tranquil·lament i amb consciència.
2: Bastant bé. Mm-hmm. Tot i que hi ha un concepte que molts no potser, inclús algú no està d'acord. Els vegetals s'han de mastegar molt. La carn no tant. Bueno. A l'igual que cap animal carnívor mastega, traga directament, amb els humans, això és discutible. Però els vegetals, tots, s'han de mastegar quan més millor.
0: I també hi ha el concepte de moderació.
1: La moderació,
0: no?
1: Que és un concepte iògic, està clar, no? De vegades és sentit comú. Si menjo massa, com estaré? Si menjo massa poc, com estaré? Llavors, moderació. Sempre s'ha dit, en salut digestiva, menjar de manera que notis que tens un pèl de gana, que no estàs inflat del tot. Allò que no t'has passat, que estàs saciada, que estàs bé, que estàs tranquil·la, continuaries menjant, però allà pares. Moderació. I sobretot moderació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV fa uns minuts que ha aterrat a l'aeroport del Prat, un vol que es preveia que arribés a Catalunya dos quarts d'una i que s'han endarrerit per motius que encara es desconeixen. A peu de pista, el Sant Pere serà rebut pel president de la Generalitat, el president també del Parlament, el ministre d'Hisenda a Cadi Espanya, a més de l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Omella. Després es preveu que es desplaci fins a la catedral, on centenars de curiosos s'apleguen en aquests moments per veure l'allà i tenim a la nostra companya l'Ester Minguer. Ei, Esther, quin ambient es respira? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs la plaça de la catedral està plena de fidels que, tot i el retard, esperen pacientment l'arribada del papa, onejant banderes vaticanes i tirant visques al pontífex. Ho fan sota un sol de justícia que cau ja des de fa un parell d'hores, una calor que també ha provocat algun mareig entre els que esperen. Hi ha gent que ha vingut ben d'hora, els primers sobre les 6 del matí, per tenir bones posicions i acompanyar el pontífex en la primera parada del seu viatge aquí a Barcelona. Són principalment gent jove, famílies, fidels i també curiosos i turistes pendents d'aquesta arribada de Lleó XIV. Es calcula que d'aquí a menys de mitja hora arribi a la catedral, on a banda dels fidels que són aquí fora, dins ja doncs, tindran una rebuda encapçalada per les autoritats eclesiàstiques encapçalades per l'arcabisbe Joan Josep Omella, que li donaran la benvinguda i després el papa farà una pregària i visitarà alguns dels espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
4: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
5: Molt bé, bon dia.
4: I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Alumnes d'Osona i el Lluçanès han iniciat avui els exàmens amb la prova de llengua castellana. Ens ho amplien els nostres companys del 9FM.
6: 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès han començat avui els primers exàmens de selectivitat repartits entre les facultats de Can Bauman, on han anat 230 estudiants, i la resta a Miramarges, a la Universitat de Vic. A les 9 del matí han fet el primer examen de llengua castellana.
7: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'ha tret al principi i ja està fet.
8: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible. Tot i que amb els nervis podries haver equivocat amb alguna cosa.
9: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que tothom li ha anat prou bé, era assequible.
6: De les matèries comunes, avui encara els queda la prova de llengua estrangera. Demà, la d'història i dijous la de llengua catalana. La gran novetat d'enguany és que per primer cop es fan controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
4: I suspesa tota la circulació de Rodalies per una incidència de DIF cap a 1:15. DIF ha informat que està interrompuda la circulació en l'àmbit de Rodalies de Barcelona per una incidència que afecta, diu, els sistemes de regulació de trànsit i ha assegurat que el seu personal ja treballa per tal de solucionar la incidència el més aviat possible.
3: Notícies en xarxa.
10: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
11: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió d'ahir amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va anar a exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo, tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les sensacions són molt positives i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compra-venda es podria fer aquest mateix any 2026.
12: Molt bé, sí, ho han acceptat tota la valoració que havien fet. Sembla que pot funcionar, això.
13: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta, en principi, afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià de Mar.
11: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat avui les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam, sinó que hauria de servir d'inspiració del futur mercat, que anirà a Can Sant Pere, ha dit, sempre i quan s'assoleixi un consens.
14: Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat. Ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar.
11: Recordem que l'associació Can Sant Pere suposa que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Segons Gatius, sense la participació d'un concessionari, molt possiblement el mercat desapareixerà. I això, ha dit, seria un cop molt dur pel comerç local.
0: 400 competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix Gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
15: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerrar inscripciones a 400 competidores.
10: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
16: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
17: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
16: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
17: Home, testimonis.
16: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
17: A la teva ràdio local.
18: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
19: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
20: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: És dimarts 9 de juny del 2026 i obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'engegar de nou aquesta roda pels diferents grups municipals i forces polítiques i és el torn d'escoltar Ciutadans amb en Josep Maria Cano. Molt bon dia, Josep Maria.
21: Molt bon dia, Marc.
0: Ahir teníem reunió a Madrid, una delegació del govern hi anava per negociar sobre l'edifici de la cooperativa. Sembla, segons explicaven al sortir, que hi havia bones sensacions, que hi podria haver acord. De moment encara no han transcendit les xifres, però aquest edifici de la cooperativa podria ser municipal, en paraules de Rafa Navarro, aquest proper 2020, aquest 2026, vaja.
21: Sí, jo crec que és una bona notícia, no?, que acabi sent un edifici que ja és emblemàtic a Premià de Mar, que sigui propietat de l'Ajuntament, com toca. Jo crec que històricament toca això, no?, que sigui propietat de l'Ajuntament. Ara cal veure quins són els números, com bé dius, després també si hi ha algun tipus d'ajut per rehabilitar, perquè hem de tenir present que està aquest edifici, que no és un edifici que estigui en condicions per fer-lo servir, sinó que s'ha de fer una gran inversió per posar-ho en marxa i perquè realment sigui pels veïns i veïnes de Premià de Mar. I ara el que estem a l'espera és de conèixer quin és els imports, que això no ha transcendit, o almenys a mi no m'han explicat quines xifres estaven treballant, més enllà de que el senyor alcalde deia que eren bones condicions, i com aconseguim finançament per arreglar aquest edifici que entri en funcionament.
0: Molt bé, ho seguirem, evidentment. Aquest dimecres també tenim compareixença en bloc de tot el plenari a l'estació per a exigir també posar en relleu la indignació de Premià de Mar davant l'estat de l'estació, per exigir també solucions. Josep Maria.
21: Clar, és que l'estació és un problema de Premià, no és un problema de cap partit. Per això tots en una, tots els regidors, doncs anem a fer aquesta protesta, no?, i intentar, doncs, que se n'adonin de la necessitat, que jo crec que són perfectament conscients de l'estat de l'estació de Premià de Mar. A més, hi ha una inversió que no s'ha fet i van passant els mesos i no es fa, i qui està sent perjudicat són els veïns i veïnes que hem d'agafar el tren cada dia, no? Per tant, jo crec que qualsevol pressió és positiva i també és bo que es vegi una imatge unànime de tots els regidors davant de l'estació, amb les imatges de l'estació com està i que realment es posi en valor la necessitat d'arreglar aquesta estació, no? Jo crec que quan un problema afecta tot el poble, el missatge també ha de sortir de tot el poble, no? Almenys de tots els representants, i ens escaparem el dimecres.
0: Serà suficient? Servirà d'altaveu perquè finalment es produeixin aquestes millores?
21: El què? Perdona?
0: Dic si serà suficient l'acte en si, la indignació conjunta, perquè se solucioni, perquè com bé dius també, Josep Maria, ho hem posat sobre la taula molts cops, hem trucat molts cops, hem demanat solucions molts cops, ja sabem que hi ha aquesta inversió pendent, però no hi ha notícies.
21: Clar, el fet és que la part positiva és que, com bé dius, que es posi quantes més vegades millor sobre la taula, no? Que no quedi pendent de que ja ens trucaran i arribaran les obres, sinó que fer una mica de pressió. Que funcioni o no, doncs dependrà bé de com s'agafin aquesta protesta els que han de fer o han de prendre la decisió de fer aquesta inversió. Però jo penso que és positiu que ens posicionem, que donem aquesta imatge unànime i que li donem importància als veritables problemes. I aquest és un dels problemes més importants que té Premià de Mar.
0: Josep Maria, hem tingut canvis al pla econòmic financer. S'ha flexibilitzat i, per tant, Premià de Mar es deslliura d'aplicar-lo els propers anys.
21: Sí, jo penso que és una bona notícia per ajuntaments com el de Premià de Mar, que des del punt de vista econòmic no té cap tipus de problema i pot plantejar-se les inversions. Ara ja no és un problema de tenir que fer un pla econòmic financer, sinó un problema d'executar aquestes inversions i fer-ho en termini i amb les menys molèsties pels veïns, no? Jo crec que és una bona notícia per aquest ajuntament. Potser hi ha altres ajuntaments que sí que necessiten aquest tipus de control. El nostre no el necessita i, per tant, és una bona notícia.
0: Com està seguint Ciutadans? Com valora aquest reglament de pisos de lloguer subvencionat a la fàbrica de pijames? Sabem que hi ha hagut reunió últimament i que tampoc no hi ha gaire marge per negociar perquè de cara al setembre es vol que tots els llogaters ja estiguin a lloc, als seus pisos.
21: Clar, jo he fet una sèrie de consultes. Jo vaig rebre aquest esborrany i el que trobo és que el que es va presentar com a habitatge social avui genera dubtes de sobre qui acabarà beneficiant-se, no? És un habitatge assequible, en certa manera, perquè està subvencionat per l'Ajuntament, no? I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social. Sincerament, parlem de rendes de 35.000 euros, no estem parlant de persones amb una necessitat d'habitatge urgent, sinó estem parlant de tenir pues, bueno, un habitatge assequible pels joves, que està molt bé, però que no és el que es va vendre al principi. Jo el que he demanat també és quin és l'acord amb la propietat, perquè a vegades no es pot millorar perquè ja des de l'inici es va pactar una cosa determinada i aleshores per moltes voltes que li donem no podrem canviar les coses. Encara no he rebut aquesta informació i estaré pendent perquè realment el que se'm dona és subvencionar lloguers. Que no dic que no sigui una política encertada, però no té res a veure amb habitatges socials que es van anunciar.
0: Uh-huh. I el que dèiem, que la pressa també serà una de les incògnites, o com a mínim un factor important, perquè tampoc queda gaire marge de temps.
21: Sí, bueno, marge tenim si realment es poden canviar les coses. Jo crec que l'urgència no s'ha de fer prendre les decisions d'una manera precipitada, sinó tot al contrari, no? No necessitem... jo penso que des del punt de vista tècnic i des del punt de vista del govern ja ha fet una anàlisi de com ha de ser aquests habitatges assequibles, i el que hauríem de mirar és quines millores podem introduir i quina línia podem seguir. Una línia és que sigui habitatge assequible i que pues, persones o veïns amb una renta mitjana pues, puguin accedir a un habitatge. I una altra cosa és que tinguem habitatge social. Són dues coses diferents. Jo crec que hem d'escollir quin camí i quines possibilitats tenim per seguir aquest camí. Jo crec que estem a temps, tot i que la premura de que, evidentment, el que volem és que s'entreguin els habitatges. Una de les coses que no tinc clara és que al principi es van apuntar molta gent i estaven vehiculades des de serveis socials. Jo no sé si aquestes persones, quantes compliran els requisits que tindrà finalment aquest document, no? És un dels dubtes. Al final es pensava que seria serveis socials qui faria aquesta labor de selecció, en certa manera, o de qui podria optar amb aquest concurs, però ara això s'ha eliminat de sobre la taula perquè no són aquestes les condicions. Jo crec que es pot treballar, però també hem de saber com podem fer-ho.
0: La darrera, Josep Maria, va sobre cultura, i aquest cap de setmana que hem viscut de rebombori, ple d'activitat als carrers, amb ganes també, una espècie de prèvia de festa major. Li poseu bona nota, aquest rebombori?
21: Sí, el que passa és que també entenc els veïns, no? Pel tema dels sorolls i dels animals que tenen, doncs una de les coses, i del foc, que també té les seves característiques, jo li poso bona nota, jo penso que el municipi ha de tenir activitat, ha de tenir activitat cultural abans de la festa major, que és la que tindrem d'aquí poquet, i per tant, jo, perfecte que sigui des del punt de vista cultural, un acte que tingui èxit.
0: Molt bé, alguna cosa més a afegir en el vostre espai d'opinió, Josep Maria?
21: Sí, bueno, simplement dic que sobre el pla de barris sí que hem començat

0: tindrà sobre l'aparcament i com es compensarà aquest aparcament lliure amb qualsevol actuació urbana que es faci derivada d'aquest pla de barris. Jo penso que són tres elements genèrics, perquè en aquests moments el pla de barris no té concreció, dins de poc té pressupost, però sí que m'agradava posar-ho sobre la taula.
1: Molt bé. Ara, aquestes propostes de Ciutadans van directament cap al govern per posar-ho tot sobre la taula, per parlar-ho tot?
0: Sí, sí, jo les he fet cap al govern com a aportacions nostres a aquest pla de barris perquè es tinguin en compte, per poder reflexionar, com he fet sempre, en positiu i perquè es puguin valorar. Ara no sé quin és el procediment de selecció d'aquestes propostes, però almenys que estiguin a sobre la taula.
1: Molt bé, doncs anirem seguint, com sempre. Josep Maria Cano, gràcies com sempre per atendre'ns a la trucada de la ràdio i per, doncs, evidentment, donar-nos l'argument de Ciutadans en aquest espai d'opinió. Que vagi molt bé el dia.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre. Una abraçada.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia és moment per fer balanç també de com ha anat la temporada per les diferents entitats esportives. Avui volem parlar del cover de Futbol Sala, que ha tingut una temporada, doncs, com sempre, ens té pendents també de resultats, de com anava el curs amb aquest primer equip, el Benjamí, l'Alaví i el Cadet. En volem parlar avui amb l'Òscar Larrocha, que és encarregat també de controlar tota la situació del cover i president. Què tal, Òscar, com estàs? Benvingut a la ràdio.
2: Hola, bon dia a tots i benvinguts també a vosaltres.
1: Ens agrada fer sempre balanç de com ha anat el curs, Òscar, de les entitats esportives que tenim. El cover és una de les tradicionals, molts i molts anys en futbol sala. Si t'hem de demanar un titular, què ens pots explicar? Com ha anat el curs? Com el defineixes?
2: Bueno, a veure, portem ja 27 anys, eh? D'unidó, ja. Són molts anys, com passa el temps, mare meva. Bueno, ha estat una miqueta complicat. Sobretot pel primer equip, que ha tingut moltes lesions, i va ser una llàstima perquè ven encarrilar 9 partits seguits guanyant, però bueno, no passa res, després ven remuntar una miqueta i hem acabat entre els 8 anys de 16 equips, que està molt bé. I en quant a la base, el Benjamí, els cadets, pues la veritat que molt bé. O sea, el Benjamí l'estrenàvem aquest any, eren tots nanos nous que començaven, i bueno, el Carlos ha fet una gran tasca, igual que el David i el Dani, el cadet, i bueno, i estem allà, no? I aquest any esperem incorporar un equip més de base i lluitant, com sempre, com cada any.
1: Aquest equip nou, Òscar, seria... Quin equip seria? Infantil o per sobre de Benjamí?
2: No, a veure, aquest any els nostres benjamins passen a l'Alaví, doncs ens agradaria tenir un altre cop un benjamí, tenim a l'Alaví, tenim el cadet i el sènior. I la veritat que no podem tenir molts més equips per tema d'espai també, no? I bueno, nosaltres ho respectem i per nosaltres també, mica en mica buscant un créixer com abans.
1: Mm-hmm. És veritat també, Òscar, que el primer equip ha hagut de tornar a les arrels, no? Baixar aquella categoria, competir de nou en competicions catalanes pròpiament, no? Recordàvem tot el cover, a segona divisió B, evidentment, amb aquest nivell. I ara és com tornar una vegada més als orígens, no?
2: Sí, bueno, però a veure, i aquest any concretament comencem des de zero, perquè incorporem 18 jugadors nous, que ja estem entrenant. Cada dijous i cada dimarts estem entrenant al poliesportiu de Premià de Mar, no? I la veritat que són nanos que són de la casa, d'aquí de Premià i dels voltants, i tenen molta il·lusió, i això s'empenya molt a la directiva, a seguir treballant amb molta força i sobretot amb molta empenta, no? Perquè és que és des de zero. És que me'n recordo quan vaig començar jo, que tenia 20 i pocs anys, i era, va, truca un amic, un altre, i vam formar l'equip, no? I així ha estat, no?, aquest any. I esperem que tot surti bé, perquè tenen moltes ganes i sobretot d'aprendre, no? D'aprendre i de fer una família, tornar a fer una família com érem abans.
1: Mm-hmm. L'objectiu és tornar de nou a categories superiors o vols anar amb calma?
2: Home, anirem amb calma, però bueno, aquests nanos tenen moltes ganes de competir, moltes, i clar, i a tothom li agrada

0: ja, no? I a mi també, jo sóc el primer. A veure, jo crec que ho intentarem, a veure si podem donar el salt, no? Però mica en mica, som gent molt jove, de 18 a 22 anys, i bueno, hi ha que treballar, treballar, treballar, i els resultats ho diran tot. I sobretot si ens respecten les lesions, perquè aquest any ha estat una llàstima, perquè pujava entre els 5 primers i ha estat una llàstima aquest any, la veritat. Si no tenim baixes i les lesions que hem tingut, no s'ha pogut entrenar bé, i això es nota molt, això es nota molt.
1: Molt bé, doncs pel que fa a la base, dèiem, un futur il·lusionant. Com descriuries ara el moment del futbol sala, Òscar? Més enllà del cover, el futbol sala està en un bon moment de forma, si ho comparem en global, amb altres esports.
0: Home, el futbol sala té molta salut, molta, però bueno, clar, ja que dic que el futbol 11 pues, repinya molt, no? I a part aquest any amb el Mundial, pues, encara més, no? I costa molt, fer equips, que vinguin nanos, que... No, no és com abans, que de baix de cada pedra sortien quatre nanos, no? Ho tingues en compte que nosaltres hem arribat a tindre més de 300 nanos, imagina't. O sigui, tenien doblaven categories i tot, no? Però bueno, ara més val tenir 3, 4, 5 equips, però ben portats, que no tenir 14, 15, 20 d'aquella manera, no? I aquesta és l'il·lusió que tenim nosaltres, i a part aquest any s'incorporen entrenadors nous de base, que tenen moltes ganes, i esperem que tot vagi bé, no? I que cada dia vagi una miqueta millor. Això és el nostre objectiu. Després ja veurem el que passarà.
1: L'última també, Òscar, és sobre el torneig d'estiu, que cada estiu hi ha un torneig del cover, que també està molt consolidat. Es repetirà enguany?
0: No crec, ara fa, en aquest moment, fa 2 anys que no es fa, però és per falta de temps. Jo, a veure, tingues en compte que jo ho feia tot, jo evitava els partits i tot, i jo ara estic, bueno, és que estic molt ocupat, després de la mort del meu pare, de l'enfermetat de la meva mare, i la meva prioritat primer és la meva família ara, i no puc, no puc. Però ja m'agradaria que d'aquí un parell d'anys, pues, un altre cop, pues, estigués, perquè era un referent a tot el Maresme.
1: Per això ho preguntàvem, sí, perquè sabíem que últimament no hi havia notícies, però que era també un referent a l'estiu. Una bona presa de contacte amb el cover, a qui agraïm, com sempre, que tingui la trucada de la ràdio. Gràcies, Òscar, que vagi molt bé i estarem molt atents a aquest projecte il·lusionant, tant al sènior com a la base. Fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Un fort abraç a tots. Fins aviat.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bon dia i bon dimarts, 9 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 9 de juny, dia de play-offs a Can Barça. Avui comença la semifinal de l'ACB de bàsquet entre Barça i Tenerife al Palau Blaurana, un partit que impossibilita que el cinquè definitiu partit de semifinals de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es pugui jugar també al Palau i s'hagi de traslladar avui també a les 7, en aquest cas a Blanes. I en futbol sala també avui el Barça buscarà una plaça a la final de la lliga masculina, en aquest cas a la pista de Movistar Inter. Bàsquet, hoquei, patins, futbol sala, però també molt futbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina pot certificar avui a Islàndia la classificació per al Mundial de l'any vinent.
1: El combinat total amb 8 jugadores del Barça, a més d'Alexia Mapi i Ona Batlle, i les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, en té prou amb un triomf avui a Reykjavik per assegurar-se la plaça al Mundial que juga l'estiu del 2027 al Brasil. Espanya ve de golejar la potent Anglaterra divendres passat per 4-0.
0: I la selecció espanyola masculina va guanyar ahir, aquesta matinada de fet, passada al Perú en l'últim partit de preparació per al Mundial que arrenca aquesta setmana.
1: L'equip dirigit per Luis de la Fuente, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, va superar ahir a la localitat mexicana de Puebla, a Perú, per 3-1, amb gol de Blaugrana Pedri, assistit per Ferran Torres. Espanya debutarà al Mundial dilluns de la setmana vinent, amb el primer partit de la fase de grups contra Cap Verd.
0: I més enllà d'Espanya, el central del Barça, Ronald Araujo, ha viatjat cap a Barcelona per tractar-se, amb un viatge llampec, unes molèsties musculars.
1: El capità Blaugrana, que estava concentrat amb la seva selecció, l'Uruguai, als Estats Units, per al Mundial, va notar unes molèsties al soli i va decidir fer un viatge, com tu deies, llampec, d'anada i tornada a Barcelona per visitar un metge de confiança i confirmar que la lesió és lleu. En principi, Araujo podrà tornar a la concentració d'Uruguai, que està en el mateix grup d'Espanya, però es dubta per al debut contra l'Aràbia Saudita, previst també per dilluns vinent.
0: Espanya i Uruguai s'enfrontaran al tercer partit d'aquest cas de la fase de grups. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de Fenícia Brown.
1: La davantera nascuda als Estats Units amplia el seu vincle, la seva relació amb el club perico per una temporada més, fins al 2027. Brownie afrontarà el seu segon curs a l'Espanyol després de contribuir i de quina manera aquesta temporada consolidarà l'equip a la Lliga F. 3 gols i una assistència.
0: I tornant a la categoria masculina, Pablo Alfaro s'ha acomiadat avui del Nàstic de Tarragona en roda de premsa.
1: El tècnic aragonès va arribar a Tarragona per dirigir els últims 11 partits de Lliga i va aconseguir l'objectiu de la permanència. El club grana farà oficial en les properes hores el relleu d'Alfaro a la banqueta, que sembla que serà l'excapità del Nàstic, Xisco Campos. El Valer afrontarà la seva primera experiència com a primer entrenador després de ser l'ajudant de Jagoba Rasate i de Martín de Michelis al primer equip del Mallorca.
0: En bàsquet, avui comencen les semifinals pel títol de la Lliga CB.
1: Amb el Barça rebent el Palau Blaugrana al Tenerife en una eliminatòria al millor de 5 partits en què l'equip de Xavi Pascual tindrà el factor pista a favor. Els dos primers duels, avui dijous a les 8 del vespre, jugaran a la capital catalana abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries.
0: I demà serà el torn de la penya.
1: Els verd i negres s'enfronten a l'altra semifinal al València de Pedro Martín, el segon a la Lliga regular i l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. El primer assalt demà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: En categoria femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui una nova incorporació.
1: Es tracta de l'italiana Alexandra Ozzidi, de 25 anys, que arriba per dirigir l'equip de la Seu al curs vinent i ja té experiència a la Lliga espanyola. On ha jugat a l'Encino de Lugo. Orsili també ha disputat partits d'Eurolliga i Eurocup amb la Virtus de Bolònia, a més de guanyar l'Eurobàsquet femení sub-18 i sub-20 amb Itàlia.
0: En hoquei patins, avui Barça igual juguen una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina a Blanes.
1: Els dos equips s'enfronten al cinquè definitiu enfrontament de la sèrie de semis que arriba empatada a 2 i ho faran a la ciutat esportiva de la localitat de la Selva després que el Barça hagi hagut de buscar una alternativa al Palau per la disputa del partit de bàsquet de semis de l'ACB. La Federació i el Liceo, que esperen a la final, es van negar a traslladar aquest partit a demà i això ha provocat el canvi d'escenari que ha generat molt malestar als clubs. De fet, l'Igualada ho ha expressat amb un comunicat contundent en què assegurava que s'hauria pogut treballar amb més antelació. Tot i això, des del club i l'Ajuntament de la capital de l'Anoia han facilitat autobusos per facilitar per aquest desplaçament de l'afició al partit avui a les 7 de la tarda.
0: El seguirem, evidentment, a veure com queda i qui serà el finalista d'aquesta final contra el Liceo que comença divendres. En futbol sala, el Barça pot certificar avui el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc també la seva presència a la Champions de l'any vinent.
1: L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajós per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semi després d'haver guanyat dissabte el primer assalt al Palau 4-3. Demà jugarà el segon partit de l'altra semi que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians.
0: I en waterpolo avui juga la tornada a l'eliminatòria de Bar, la cinquena plaça de la Divisió Nord femenina, que dona accés a competició europea.
1: I que enfronta Barceloneta i Catalunya, els dos equips que la setmana passada, recordem-ho, van disputar la final de l'Eurocup en triomf i títol per al Cata. En l'anada d'aquesta eliminatòria, dissabte passat, les marineres van guanyar 14-16. Avui, a 8:45, la tornada a la piscina de Sant Sebastià.
0: I un últim apunt també de waterpolo, perquè ahir a la tarda el Club Natació Sabadell va presentar els dos nous entrenadors dels primers equips, masculí i femení, que han demanat mantenir l'entitat a l'elit europea.
1: Noms coneguts i confirmats són Enric Arnella, que ja exercia com a assistent de David Palma i coordinador de la base, i serà ara l'entrenador del femení, i Albert Espanyol, que serà qui agafi el relleu de Quim Colet després de 6 anys dirigint el Tenerife Echeide.

0: Dimarts 9 de juny, 7 minuts gairebé passen de dos quarts de dues. Comencem parlant de futbol, perquè avui la selecció espanyola femenina, amb 8 jugadores del Barça, a més de les que ja han confirmat la seva sortida aquest estiu del Club Orana, Alexia Mapi i Ona Batlle, i les catalanes també, Laia Codina i Jana Fernández, pot certificar la seva presència al Mundial de l'estiu del 2027, de l'any vinent. La vigent campiona del món visita Islàndia i en té prou amb una victòria per aconseguir la classificació directa per a la cita mundialista que tindrà lloc al Brasil. Escoltem la seleccionadora espanyola, la Sonia Bermúdez.
1: Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar 3 puntos y poder clasificarnos de forma directa, así que nada, muy metidas para el partido de mañana. Sabemos que en su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Evidentemente cuando ganas y lo haces como se hizo todo influye, pero es verdad que ahora son otros 3 puntos totalmente diferentes. Estamos en otro contexto, en otro país, en casa de Islandia, así que teniendo en cuenta que nunca España ha ganado en Islandia, creo que también es una motivación extra. Todo el mundo quiere ganar a España, eso yo lo tengo muy claro, pero bueno, yo creo que el equipo está mentalizado de lo que nos jugamos.
0: Avui a les 9 de la nit aquest Islàndia-Espanya en categoria masculina. Aquesta passada matinada la selecció espanyola ha guanyat 3-1 al Perú en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial amb gol del Barona Pedri, assistit per un altre jugador del Barça, Ferran Torres. Escoltem el migcampista canari en zona mixta.
2: Era un partido para coger buenas sensaciones, creo que las hemos cogido y con ganas de que llegue el primer partido para que empiece el Mundial. Sí, después tienes que demostrar en el Mundial que está todo, que en cualquier momento, cualquier detalle se te puede escapar un Mundial, es una competición muy difícil, así que tenemos que estar concentrados todos los partidos e intentar ganar todos los partidos.
0: La selecció espanyola torna cap als Estats Units per després de disputar el partit d'ahir a Puebla, a Mèxic, s'instal·larà a Chattanooga, a Tennessee, i debutarà al Mundial dilluns de la setmana vinent contra Cap Verd, a les 6 de la tarda, hora catalana. El Mundial comença, de fet, aquest dijous, d'aquí 2 dies, a les 9 del vespre, hora catalana, amb un Mèxic-Sud-Àfrica com a partit inaugural. I en el futbol de casa nostra, pel que fa als clubs, el Sabadell ja es prepara per la final del play-off per pujar a segona divisió masculina, que els enfrontarà al Zamora, amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellano-lleonesa i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
3: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rutà.
4: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
3: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
0: Gràcies, Pau. I a la segona federació masculina un parell de punts d'actualitat. Al Terrassa n'hem anat parlant, també preparant una plantilla que pugui lluitar per l'ascens a primera federació. En aquest cas, el Club Agraïns ja ha anunciat gran part de la pretemporada. Ens ho expliques a Ràdio Municipal de Terrassa amb Miqui Romagosa.
5: 7 amistosos jugarà el Terrassa Futbol Club durant aquesta pretemporada. El conjunt agarenc torna als entrenaments el 27 de juliol i la lliga, prevista per al 6 de setembre, podríem dir que es farà més curta amb aquests enfrontaments de pretemporada. La primera prova és el 5 d'agost, al camp del Palamós. El 8, els d'Oriol Alsina s'enfrontaran al Peralada. Recordem que, novament aquest any, el Terrassa farà un estatge a la Garrotxa, al Royal Verd, que començarà el 10 d'agost. S'enfrontarà al Girona B. I el Sant Cristòbal, el dia 19, serà el rival a l'Estadi Olímpic. Serà un derbi d'estiu i el primer partit que jugarà el Terrassa a l'Estadi Olímpic. El 22 d'agost s'enfrontarà a la Unió Esportiva Sant Andreu i el 26 d'agost el rival serà l'Hospitalet. Quedarà un partit pendent el 29 d'agost amb un rival i camp encara per confirmar. Un equip agarenc que ha fet 7 fitxatges, que ara mateix té 17 jugadors a la plantilla i s'espera en els propers dies, un cop s'acabi les promocions d'ascens, que aquesta xifra es pugui ampliar.
0: Gràcies, Miqui. I el Manresa també planifica la plantilla després de l'ascens en aquesta segona federació masculina. De moment, 3 renovacions clau confirmades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Són Aleix Díaz, Nicolás Olmedo i Bader Lamerani. Olmedo, Manresà, va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret, jugador versàtil, sòlid en defensa i aportant en atac. Ell mateix es mostrava satisfet de poder continuar un any més al club.
7: Molt content per renovar i seguir una altra temporada més aquí a Manresa, el club de la meva ciutat, i després de l'ascens això havia de continuar i no he tingut cap dubte. Estic molt feliç d'estar aquí i ens ve una temporada molt il·lusionant, amb moltes ganes de que comenci a rodar la pilota ja de nou, a veure els nous companys, la gent que es queda.
6: Un altre dels renovats ha estat Bader, el migcampista d'origen marroquí de 24 anys, té experiència a la segona federació amb el Club Deportivo Anguiano, club des d'on va arribar al Bages aquest passat estiu.
8: Pues la verdad que muy contento con la renovación. Después del año que hemos hecho, que hemos conseguido el campeonato de liga y el ascenso, pues qué mejor manera de seguir otro año más y disfrutar de la categoría que nos hemos ganado. Al final yo aquí me he sentido muy bien, en un año me han acogido muy bien, está muy a gusto y no me lo he pensado mucho, no me lo tiene que pensar dos veces a la hora de renovar.
6: El club també ha renovat un dels líders en atac, el també manresà Aleix Díaz, i dos jugadors més, Àngel Vera i Roger Monells.
0: Gràcies, Jordi. Un parell més de punts de futbol. Primer, sobre els greus incidents que es van viure diumenge passat, en aquest diumenge, en partit d'anada del play-off d'ascens a segona catalana entre l'Olímpic La Garriga i el Sils Club de Futbol. Ens omplies de Ràdio Silenci el Jordi Roig.
9: El passat diumenge, sobre el minut 86 de partit, es va produir uns greus incidents al camp de futbol municipal de la Garriga entre totes dues aficions. Per causes que es desconeixen, va començar una discussió a la grada que va derivar en una baralla durant la qual hi va haver llançaments de cadires, taules i tanques que va obligar a aturar uns instants al maig. Fins al lloc dels fets es va desplaçar una primera patrulla de la policia local, l'única disponible que no es trobava pendent de l'operatiu de seguretat de Corpus. A conseqüència dels incidents, dues persones van resultar ferides lleus i no van requerir atenció mèdica i els agents locals també van identificar una altra persona. Uns fets que l'Olímpic La Garriga i l'Ajuntament, titular de la instal·lació, han condemnat i han obert una investigació. Així ho apunta el president del club garriguenc, Francesc Cervantes.
10: Estem perplexos principalment pels incidents que van haver-hi, principalment perquè que en 14 anys que, per exemple, estic jo al capdavant, diguem, de president del club, mai havia vist això. És contrari a tots els valors de l'esport. No tenen cap mena de cabuda, ni aquí, en el nostre club, ni al futbol en general.
9: Per la seva banda, el Sils també ha emès un comunicat oficial reiterant el seu rebuig a qualsevol conducta violenta i destaca que l'afició ha guanyat enguany el premi al Joc Net. Això sí, són crítics també en l'organització de la seguretat en un partit d'alta transcendència, tant pel que fa a la separació de les aficions com per la manca d'un operatiu policial de seguretat per un partit com aquest. A més, han demanat les imatges de les càmeres de seguretat del camp per prendre les mesures disciplinàries corresponents.
0: Gràcies, Jordi. Ho anirem seguint i anem cap a les Terres de Ponent per parlar d'un tema molt més agradable, amb la primera fira de futbol rural que se celebrarà el cap de setmana del 20 i 21 de juny al Poal. Uaulla de Ràdio, Sergi Guiu.
11: Si alguna cosa va de la mà del Poal és la seva tradició i cultura futbolística. El municipi del Pla d'Urgell té 650 habitants i si ens paréssim a calcular el nombre de futbolistes que han jugat a futbol professional o semiprofessional, es lideraria mitjanes fins i tot europees o mundials. Així ho ha explicat Llorenç Bonet, impulsor de la primera fira de futbol rural que neix amb la voluntat de reivindicar l'ADN futbolístic del municipi.
12: I m'atreviria a dir una cosa que pot semblar una mica humorística, però per mi no ho és. És molt seriosa, que és quasi un fet únic al món que el Poal se pugui fer una fira de futbol. Perquè hi ha una tradició que molts no la coneixen i que nosaltres la volem reivindicar. Per tant, no ha nascut del no res.
11: I amb aquesta voluntat s'ha configurat un menú d'activitats que potenciarà la tradició futbolística del municipi del Pla d'Urgell. Tot començarà dissabte a les 10 del matí i s'allargarà fins diumenge a les 9 de la nit. Entre d'altres, es presentarà el darrer llibre de l'exàrbitre de futbol Xavi Estrada, realitzarà un acte d'homenatge a futbolistes històrics del municipi, es disputarà un partit de futbol i es projectarà el tercer capítol de la sèrie documental El 10 del Poal. Tot plegat, repartit entre el casal, les piscines i el camp de futbol del poble, el cap de setmana del 20 i 21 de juny, amb la gastronomia i la música com a grans complements.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB, on hi tenim, recordem, dos equips catalans. Serà el torn del Barça avui, que de manera inesperada i tot i ser cinquè a la Lliga regular tindrà el factor pista a favor en aquestes semis i perquè s'enfronta contra un Tenerife que ha eliminat el Real Madrid, el líder de la Lliga regular. Ahir a la prèvia en parlava un dels destacats en el tercer i definitiu partit que va donar el bitllet per a semis al Barça, dissabte passat a Múrcia, Nicola Provítola, sobre l'estranya situació que viu l'equip després de la roda de premsa de comiat abans dels play-offs de l'entrenador Xavi Pascual.
13: Sí, nuestra situación realmente es... muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no? Para pensar en que, bueno, es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos, ¿no? Y tenemos que nada, pensar en llegar lo más lejos posible, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil, así que nada, tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros.
0: Sobre el rival d'aquestes semifinals, el Tenerife, la provisava de la dificultat, de la qualitat del conjunt canari, malgrat que arrosseguin les dues baixes importants com són les del pivot Xermadini i el base Fittipaldo. I també explica així la irregularitat de l'equip del Barça durant tot el curs, però especialment també en aquest tram final.
13: Euforia no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final. No es fácil, ¿no? Es un calendario muy duro, con bajas, sin refuerzos, partidos en los que tenemos 12 jugadores, partidos en los que tenemos 8. El básquet en Europa está todo muy, muy competitivo, muy parejo, entonces creo que nosotros sí podríamos haber hecho las cosas mejor, pero estamos donde estamos ahora, tenemos una gran oportunidad y tenemos que pensar en lo que viene.
0: Un Nicolau Provitola, de fet, que acaba contracte d'aquí a poc més de 20 dies i reconeixia que encara no sap res del seu futur perquè el Barça no li ha comunicat res. Per tant, segurament està jugant els seus últims partits amb la samarreta blaugrana. Té 36 anys, recordem, el base argentí. Avui a les 8 del vespre, el primer assalt d'aquesta sèrie entre Barça i Tenerife al Palau Blaugrana. Dijous també al Palau el segon enfrontament, abans que la sèrie es traslladi cap a les Canàries pel tercer partit, que jugarà dissabte, també a les 8, i pel quart, que si calgués, ja es disputaria dilluns. A l'altre semi, per cert, hi tindrem un altre equip català, la 6 de Joventut, que s'enfronta el València de Pedro Martínez amb el factor pista en aquest cas en contra. Demà el primer enfrontament al Roig Arena. En hoquei patins, avui Barça i Igualada juguen una plaça a la final de l'Hockey Lliga, en el que el cinquè i definitiu partit de la sèrie que es disputarà a Blanes. Com explicava fa una estona, avui el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de bàsquet de les semifinals entre Barça i Tenerife, i el Barça ha hagut de buscar una alternativa en poc temps que ha trobat en la ciutat esportiva de la Loquetat de la Selva, a Blanes. Escoltem el jugador blaugrana Ignacio Labart.
14: Hemos perdido varias oportunidades para haber cerrado la serie antes y creo que un equipo como el nuestro no se puede permitir una situación así, con todo respeto a la Igualada, por supuesto, pero creo que un club como el Barça, un equipo como el Barça, tiene que salir a competir y a ganar cada partido y creo que, por ejemplo, otro en la Igualada, pues no se dieron esos condicionantes. Es obligatorio sacar esa rabia que llevamos dentro y ponerla al servicio del equipo de forma positiva, ser conscientes de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría, y creo que merece la pena decirlo y es así, sería un fracaso absoluto. Y a pesar de ello, convencidos de que estaremos a la altura, de que sacaremos el partido adelante y que estaremos a la final.
0: Més enllà de la part esportiva, el club igualadí ja va emetre ahir un comunicat en què expressava la seva disconformitat amb la seu i amb la manca de previsió de la Federació Espanyola per tenir-ho en compte. Això sí, l'Igualada ja ha facilitat alguns autobusos cap a Blanes per donar suport al seu equip, per a l'afició. El partit d'aquest Barça-Igualada que val una plaça per a la final de l'Hockey Lliga, on ja espera el Liceo, avui a les 7 de la tarda. I en futbol sala més play-offs. El Barça pot certificar avui el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc la seva presència a la Champions de l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semifinal, després d'haver guanyat dissabte ja el primer assalt al Palau 4-3. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
15: Al final hemos conseguido un punto, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto. Sobre todo corregir algunos aspectos que el otro día no estuvimos finos, también mucho por mérito de Inter, que hizo muy bien las cosas, y corregir esos pequeños contratiempos que no salían a la hora del partido. Pero ya te digo, el equipo está bien, tenemos muy claro lo que queremos.
0: Això deia Javi Rodríguez avui a les 9 de la nit, aquest Movistar Inter-Barça. Demà jugarà el segon partit a l'altre semi, que enfronta Palma i Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit. I en categoria femenina, Linyola jugarà un ascens que seria històric a la primera divisió contra l'Estrela Gallec. Ho a Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
11: Hi ha dues formes de viure la setmana que té per endavant el Club Futbol Sala Linyola. D'una banda, amb uns nervis que no permetin gaudir-la com es mereix, i de l'altra, la forma amb la qual ho afronta tot plegar l'equip del Pla d'Urgell, amb normalitat, amb motivació, i preparant de la millor forma possible l'anada de la darrera eliminatòria per ascendir a primera divisió. Aquest dilluns s'explicava que l'última pedra del somni és l'Estrela Futsal de Cortegada, Ourense, un equip fet i pensat per ascendir de categoria, tal com ens deia a UAU aquest dimarts l'entrenador Xavi Alís.
16: Bueno, la veritat és que ens ha tocat, podríem dir, l'equip favorit, un dels equips favorits a pujar de categoria des de l'inici de temporada. És un equip fet per pujar, un equip amb jugadores amb molta qualitat, amb molta experiència, que ja han estat a primera divisió i bueno, s'han ajuntat un bon grup de jugadores per intentar, doncs, amb aquest equip pujar a primera divisió, sí, sí.
11: Torna la setmana que té per endavant el Club Futbol Sala Linyola i que va començar amb l'entrenament de dilluns. Alís ens deixava clar que no faran canvis, que no sobresortiran de la normalitat i que, sabent que diumenge juguen recolzades per la seva afició, analitzaran de la millor forma possible com fer-li mal a l'Estrela.
16: Mirant quines coses podem, bueno, quines coses fa l'equip contrari i com les podem minimitzar i quines coses nosaltres hem de potenciar per fer-los mal. Molta tranquil·litat, a gaudir d'un partit més que ens ha donat l'oportunitat, el fet de passar aquesta primera eliminatòria ens ha donat la possibilitat de viure un altre partit com el de dissabte a Linyola, que va ser impressionant, i la veritat és que fem una crida a l'afició perquè ens torni a recolzar d'aquella manera, perquè, bueno, sí, sí que són superiors, sí que tenen molta experiència, sí que en teoria és un equip fet, no m'agrada dir la paraula, però a cop de talonari per intentar pujar. Uh-huh. Nosaltres tenim una cosa que vaig dir l'altre dia amb un altre mitjà, que tenim la il·lusió i intentarem jugar amb això.
11: Des de ja el club fa una crida que l'afició torni a fer vibrar el pavelló i el municipi, com ho va fer dissabte passat davant el San Fernando de cara al partit de diumenge a Linyola, a les 12 del migdia. L'entitat ha posat a la venda les entrades a 3 euros que es poden adquirir a l'Ajuntament del municipi o contactant amb els propis membres de la Junta.
0: Gràcies, Sergi. Abans d'acabar amb Waterpolo, avui juga la tornada a l'eliminatòria per la cinquena plaça de la Divisió Nord femenina entre Barceloneta i Catalunya, que dona un accés a competició europea. Recordem que tots els equips es van enfrontar la setmana passada a la final de l'Eurocup amb triomf i títol per al Cata. En l'anada, les marines van guanyar 14-16, avui a 3:15 la tornada a Sant Sebastià. I demà ja arrenca la Final Four de la Champions femenina a Malta, amb dos equips catalans, el Sant Andreu, que jugarà contra el Ferencváros a una semifinal, el Mataró la jugarà l'altra contra l'Olympiacos grec. I també a Malta, dijous ja arrenca la Final Four de la Champions masculina, en aquest cas amb un català, el Barceloneta, que estarà buscant el títol. Ahir el conjunt marini va fer el mediadí abans de viatjar cap a Malta. Escoltem el seu entrenador, Fran Fernández.
17: Presión negativa no tenemos. La presión es la que nos ponemos nosotros, pero llegamos con, como he dicho antes, con alegría, no con la obligación de tener que ganar. Es verdad, cuando la temporada es muy buena, como ha sido esta, que has ganado, que llevamos meses sin perder un partido, que hemos hecho una clasificación de cuartos de final brillante, ganando en todas las piscinas, pues claro, llegas pensando, el Barceloneta puede hacerlo, pero lo queremos enfocar desde el lado positivo, no desde la presión de tener que hacerlo, sino de querer hacerlo.
0: Dijous a les 7 de la tarda el Barceloneta jugarà la semifinal contra el Ferencváros, a l'altre s'enfrontaran Olympiacos i Prorreco. I qui no serà ni aquestes Final Four ni la masculina ni la femenina serà el Club Natació Sabadell, que ahir va presentar els seus dos nous entrenadors, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: Després de l'etapa de Quim Colet, el masculí el conduirà a partir d'ara Albert Espanyol, que arriba procedent de l'Etxeide. L'objectiu principal, apropar-se una mica més al nivell del Barceloneta, tot i que el barceloní admet que encara hi ha molta feina a fer.
19: Crec que el Barceloneta està un pas per davant, crec que és molt difícil competir amb ells, però també crec que el treball, ho he dit abans, ho repeteixo, crec que el treball ben fet de manera constant en el temps, doncs, pot aconseguir grans coses a mig llarg termini, no? Doncs la idea és aquesta, no posar-nos un objectiu de dir guanyem-hi el Barceloneta, sinó posem-nos un objectiu de millorem dia rere dia i arribem el més alt possible.
18: En el capítol de fitxatges, tot apunta que Fran Valera tornarà amb l'equip després d'un any fora i Miguel de Toro seria l'altra cara nova. De la seva banda, qui agafa les regnes del femení és Enric Arnella, fins ara integrant del mateix staff que comandava David Palma. Com va avançar Ràdio Sabadell, el nou tècnic comptarà amb reforços destacats com la portera Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camus, però s'espera que n'hi hagi més.
20: Nosaltres, en la confecció de la plantilla que hem fet amb el Xavi, una mica el que hem buscat és ja buscar aquestes jugadores que tinguin aquesta gana de guanyar títols. És, independentment de l'edat que tinguin, si tenen més experiència o menys, però que tinguin l'ambició de guanyar i sobretot l'ambició del treball en el dia a dia, no? Al final, si una jugadora vol ser millor individualment, farà que l'equip sigui millor i això ens aproparà més a poder guanyar títols.
18: La mà dreta d'Arnell a la banqueta serà Xavi Pajuelo, una altra figura ben coneguda a Calllong.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Tornem demà, de fet, a la mateixa de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió d'ahir amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va anar a exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo, tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les sensacions són molt positives i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compra-venda es podria fer aquest mateix any 2026.
3: Molt bé, sí, sí, ho han acceptat tota la valoració que havien fet. Sembla que pot funcionar, això.
4: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta, en principi, afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià de Mar.
2: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat avui les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam, sinó que hauria de servir d'inspiració del futur mercat, que anirà a Can Sant Pere, ha dit, sempre i quan s'assoleixi un consens.
5: Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat. Ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar.
2: Recordem que l'associació Can Sant Pere suposa que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Segons Gatius, sense la participació d'un concessionari, molt possiblement el mercat desapareixerà. I això, ha dit, seria un cop molt dur pel comerç local.
6: 400 competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix Gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
7: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerrar inscripciones a 400 competidores.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
8: Bon dia, són les dues.
9: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
8: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
10: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
8: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
11: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
12: Nosaltres venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Tenim a recolzar el Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
8: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
14: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
8: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
14: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya Catalunya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
15: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
14: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
16: Bueno, jo crec que bé, les sensacions són positives. Bueno, lo típic, que hi havia part mínimo, gramàtica inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
17: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
15: En cultura, Pere Anglès guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
14: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
15: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina, Joan Barberà.
18: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
15: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. Estem pendents a la xarxa.
15: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la Catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
20: Bon dia, doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omella al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
10: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
20: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
10: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
20: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a 16:45 de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
15: Gràcies, Esther. Santa desenes de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
0: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
11: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
21: Somos de estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
0: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
22: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no sé si saldrá algo.
0: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
15: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papamòbil per acomiadar-se de tothom.
15: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
25: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
24: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
15: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
14: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
2: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización, que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
15: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
14: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
3: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
15: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
14: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
4: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
14: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
15: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
6: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
5: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
9: Notícies en xarxa.
15: Els docents tornen avui a fer vaga, coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema Demanem fets, no miracles. Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament.

0: mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a papavaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
1: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
2: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
1: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
3: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
4: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot... gairebé tot tipus test.
5: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
6: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
7: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
3: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
1: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
9: Bé, nervis.
10: Molts nervis.
11: Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
12: Jo avui bé, demà ja veurem.
13: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
14: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
15: Al final és treballar-ho i practicar.
8: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de l'ESPAU compten amb detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu, es recomana a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
17: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
1: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
18: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
19: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu i també doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran doncs, que passem

0: un risc elevat a les comarques de Girona.
1: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
3: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
2: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Alt Empordà.
3: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
2: Una prova Proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
3: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
2: I en aquest dia t'han atapeït per la visita del Papa a Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per a Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça-Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina.
4: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols per l'Igualada. Passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
5: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar. Una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots. I això anem, i d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
4: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
6: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
4: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
7: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
8: La intensitat de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
7: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
4: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del playoff pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Un lloc per escoltar Beethoven.
11: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
12: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió d'ahir amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va anar a exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo, tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les sensacions són molt positives i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compra-venda es podria fer aquest mateix any 2026.
13: Molt bé, sí, sí, ho han acceptat tota la valoració que havien fet. Sembla que pot funcionar, això.
14: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta, en principi, afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià de Mar.
12: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat avui les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam, sinó que hauria de servir d'inspiració del futur mercat, que anirà a Can Sant Pere, ha dit, sempre i quan s'assoleixi un consens.
15: Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat. Ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar.
12: Recordem que l'associació Can Sant Pere suposa que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Segons Gatius, sense la participació d'un concessionari, molt possiblement el mercat desapareixerà. I això, ha dit, seria un cop molt dur pel comerç local.
16: 400 competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix Gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
17: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerrar inscripciones a 400 competidores.
11: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
2: Lleó 14 ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
18: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
2: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
2: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb Educació.
2: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
19: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, pero bueno, en general ha sigut bastant lo mateix.
20: Yo no estaba massa nerviós y l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
2: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
2: Als esports, Barça Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
4: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
2: El temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
21: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau aquesta tarda, no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis Mi. El control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
22: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó 14 ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
18: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
22: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
0: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
22: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algun d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
1: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
5: Me parece muy emocionante, se ve muy sencillo, muy cercano.
23: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
24: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
25: Tenim a recolzar el Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
1: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
26: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante. Para mí, mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no sé si saldrá algo.
1: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
2: I és que l'agenda del papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
27: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papamòbil per acomiadar-se de tothom.
2: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
7: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
6: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
8: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
2: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
12: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
10: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
13: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, no? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
9: Notícies en xarxa.
2: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellvé, bon dia.
14: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
15: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
28: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això
4: està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
14: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des del mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
2: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
2: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
11: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
16: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
17: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
18: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap, jo crec que bastant bé.
19: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havien fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
11: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
2: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
20: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans de les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Olot i la televisió.
16: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
21: Jo comparteixo el pensament de Marcel. Un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
17: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
21: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
28: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
20: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
29: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
2: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
0: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
1: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
0: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
5: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
0: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
2: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
2: Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
7: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
22: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
7: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça-Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
23: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no es juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'Hockey Lliga masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
24: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Demà guanyant, esta és la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
23: En bàsquet a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife fent el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà, el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí Laseu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba a Max experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
23: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
8: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
6: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
23: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo, on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
10: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió d'ahir amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va anar a exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo, tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les sensacions són molt positives i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compra-venda es podria fer aquest mateix any 2026.
12: Molt bé, sí, ho han acceptat tota la valoració que havien fet. Sembla que pot funcionar, això.
13: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta, en principi, afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià de Mar.
10: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat avui les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam, sinó que hauria de servir d'inspiració del futur mercat, que anirà a Can Sant Pere, ha dit, sempre i quan s'assoleixi un consens.
15: Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat. Ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar.
10: Recordem que l'associació Can Sant Pere suposa que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Segons Gatius, sense la participació d'un concessionari, molt possiblement el mercat desapareixerà. I això, ha dit, seria un cop molt dur pel comerç local.
25: 400 competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià.
11: Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix Gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
14: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerrar inscripciones a 400 competidores.
9: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
16: Notícies en Xarxa.
17: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia, on ha alternat el castellà i el català. I després, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que estaven a la plaça.
18: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria, saludo. Todos ustedes, todos vosotros, Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
17: Ara el pontífex es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a un acte de vigília programat, recordem-ho, a l'Estadi Olímpic. Avui un dia manifestació dels docents que estan en vaga i s'han manifestat pel centre de la capital coincidint amb l'arribada del Papa. Educació xifra el seguiment en un 11%. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la seva protesta a Plaça Espanya. Precisament avui, que 45.000 alumnes han començat les proves de selectivitat. Enguany, com a novetat, s'han incorporat detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona els estudiants no han tingut problemes de mobilitat tot i la visita del Papa. A la sortida, bones sensacions pel que fa als exàmens.
19: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
21: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
25: Content, surto content. El listening, pues bueno. No sé, jo crec que és assequible.
26: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
17: Justament avui, parlant de mobilitat, una incidència tècnica al centre de control d'Adif ha obligat a aturar tot el servei de Rodalies aquest migdia. La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema, però els horaris van de manera progressiva millorant. I controla l'incendi a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida mentre els bombers vigilen la zona amb drons i dotacions. Totes les persones desallotjades durant la nit d'ahir dilluns pel foc han pogut tornar a casa. Va començar poc després de les 10 els palots de fusta emmagatzemats per la campanya de fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. Davant la magnitud de les flames i la columna de fum van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar fins a 1.300 persones al barri Vila de Montcada i Ciutat Jardí. Un foc que encara està en evolució, però controlat.
16: Notícies en xarxa.
27: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
30: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de La Xarxa.
27: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
30: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
27: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 9 de juny de 2026. La policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i agredida per la seva exparella, Melina Morilla.
31: L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle o la noia estava tancada.
27: Una quarantena de calallencs assistiran avui a la vetlla del Lleó 14 a l'Estadi Olímpic. Sergi Ferrer.
0: El grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal, que reunirà prop de 40.000 persones.
27: El ple de Canet demana un bus directe en Barcelona, Dani Grau.
1: Aquesta demanda ve acompanyada d'una recollida de signatures feta per la ciutadania.
27: L'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta, Ona Malgrat.
3: La campanya informativa començarà amb l'enviament d'una carta a tots els magratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei.
27: I en esports, la llevanerenca Carla Lorenzo debuta amb 3 medalles a la Copa del Món de Natació Artística, Martí Capçada.
4: L'esportista ha aconseguit 2 medalles d'or i una de plata en la 4ª etapa de la Copa del Món de Natació Artística, celebrada a Pontevedra entre el 29 i el 31 de maig.

0: La policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i agredida per la seva exparella, Melina Morilla. Bona tarda, què més en sabem?
1: Bona tarda. Doncs la policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va culminar la matinada d'aquest dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de 11:15 de la nit en una benzinera propera al centre de la ciutat. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents, assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances en un hotel de Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La noia va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i també el desig de tornar amb la seva família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat del detingut en contactar amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no constava que hi estiguessin allotjats. Davant això, l'home va quedar detingut, acusat dels delictes de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la noia va ser traslladada a l'Hospital Comarcal per rebre atenció mèdica i, posteriorment, va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat.
0: I milers d'estudiants s'enfronten des d'avui a les proves a la selectivitat. A Calella, per exemple, hi participen 150 alumnes dels tres instituts de la ciutat. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui comencen, sí, les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous. Un total de 150 estudiants dels tres centres de secundària de Calella s'examinen enguany de la selectivitat. 78 alumnes de l'Institut Freta, 43 del Bisbe Sivilla i 29 de l'Escola Pia. Les proves d'aquest 2026 arriben amb una novetat, l'adaptació als nous reptes derivats a l'ús generalitzat de la intel·ligència artificial. El Departament de Recerca i Universitats ha posat en marxa una nova prova pilot amb detectors de freqüència que permetran fer controls aleatoris a les aules per comprovar si algun alumne porta dispositius electrònics no autoritzats. Aquests sistemes poden detectar telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars ocults, orelleres o ulleres intel·ligents, entre altres aparells susceptibles per facilitar còpies durant els exàmens. Les noves instruccions també estableixen que l'alumnat haurà de mantenir les orelles descobertes per facilitar la comprovació que no s'utilitzen dispositius auditius prohibits. Els estudiants que necessitin pròtesis auditives, com audiòfons o implants, ho hauran de comunicar prèviament als vigilants de l'aula. Universitat recorda que qualsevol alumne que sigui sorprès utilitzant un mòbil, un dispositiu electrònic no permès o material de suport no autoritzat, serà expulsat de l'examen i qualificat amb un 0 en aquella prova.
0: I també 85 estudiants premianencs acudeixen a enguany a una selectivitat marcada per la protesta de docents i també la visita del papa, Marc Tres Serres.
3: Sí, 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar, 10 més que l'any passat, han iniciat avui les proves de la selectivitat que un any més es fan al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Les proves d'aquest any coincideixen amb la visita d'avui justament del papa de Roma a Barcelona i es fan en un clima enrarit arran de la protesta del col·lectiu docent que justament avui ha convocat una nova jornada de vaga a diferents punts de Catalunya. Les possibles afectacions que pugui tenir tot això en la mobilitat a Barcelona, especialment la visita papal, han fet que des de l'Institut haguessin pres algunes precaucions. Bàsicament, sortir ben d'hora amb tren perquè no hi hagués cap ensurt. Ho ens ho ha explicat aquests dies el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes, que també organitza l'expedició.
4: Nosaltres ja teníem pensat anar amb antelació. Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar a la Pompeu Fabra, al campus Ciutadella, aproximadament a les 7:45-7:50. Vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entregar documentació i tal. Sí que podríem quedar abans, però també crec que és un marge prou correcta perquè pugui descansar bé l'alumnat i no quedar a hores intempestives. En el cas que no, que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem i inclús dos després també arribem.
3: Els 85 estudiants premianencs que avui inicien les proves en són 10, com diem, 10 més que el 2025 i suposen un repunt important respecte a les xifres dels últims cursos que no havien passat dels 80. Recordem que en cursos anteriors la selectivitat havia estat aprovada per una majoria rotunda d'alumnes d'aquest mateix centre de Premià. L'any passat en van aprovar 74 de 75 alumnes i fa dos anys, el 2024, ho van fer tots els 77 que van participar. Les proves s'han fet avui, continuaran demà i també acabaran dijous. Avui s'han fet els exàmens de llengua castellana i literatura, seguit de llengua estrangera, és a dir, l'anglès, i aquesta tarda matèries específiques s'estan duent a terme com física o geografia. Demà toca història o història de la filosofia i al migdia troncals d'opcionals com matemàtiques o llatí. A la tarda, biologia, tecno o literatura catalana. I finalment, dijous, tocarà llengua catalana i literatura catalana i es tanca el procés amb la resta de matèries específiques i de modalitat que quedin per cada alumne.
0: I seguim encara amb tu, Marc, perquè 35 alumnes de l'Institut Lluís Companys a Tordera també es presenten a partir d'avui fins dijous a la selectivitat.
3: Sí, així és, 35 alumnes, en aquest cas de l'Institut Lluís Companys de Tordera. Han començat avui al matí, evidentment, com tothom, aquesta selectivitat que acabarà dijous 11 de juny. L'Institut Torderenc tornarà a ser, per setè cop, seu de l'ESPAU i acollirà gairebé 500 alumnes entre el municipi, òbviament, de Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella i Pineda, amb l'objectiu de mantenir la descentralització dels tribunals i reduir la mobilitat dels estudiants. Carles Carré, director de l'Institut Lluís Companys de Tordera, explica com organitzen aquestes proves.
5: Enguany hi haurà dos tribunals de les proves PAU. Un tribunal estarà constituït per 254 alumnes i un altre tribunal per 233, amb un total de 487 alumnes que s'examinaran durant aquests dies en el nostre centre. Les proves es realitzaran el dimarts dia 9, dimecres 10 i dijous dia 11. El dimarts les proves començaran a les 9, però tots els alumnes estan convocats a 8:45 al centre, perquè se'ls farà entrar a poc a poc, se'ls assignarà el seu lloc, se'ls explicarà el funcionament de les proves, etc.
3: I les notes de la selectivitat es podran consultar per internet just abans de Sant Joan, el 23 de juny.
0: Gràcies. I canviem de qüestions. L'alcalde de Premià de Mar respon a la plataforma Millorem-vos que el recull de necessitats del servei al Maresme ja està enllestit i lliurat a la Generalitat fa mesos. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és. Rafa Navarro va respondre divendres a la plataforma Millorem-vos, que unes hores abans havia publicat una nota de premsa reclamant saber com està la feina del Consell Comarcal i l'Ajuntament de recollir necessitats de les línies de bus del Baix Maresme. Recull que ara hauria de servir al Departament de Territori per decidir on s'han de fer les inversions incloses en el pla de xoc anunciat recentment. Aquesta entitat afirmava en el seu comunicat que havien traslladat la demanda formalment a l'Ajuntament per mitjà d'una instància i insistir en l'oportunitat que aquest recull es faci tenint en compte les aportacions dels usuaris. Doncs bé, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal va explicar que la llista està feta i lliurada a la Generalitat des del setembre passat, que és quan el Consell Comarcal va completar un circuit de converses que havia mantingut amb els ajuntaments de la comarca. Si ara s'ha de triar entre aquestes demandes, va dir Navarro, ho haurà de fer territori perquè no seria ètic, segons l'alcalde, que el Consell Comarcal discriminés entre poblacions de la comarca.
7: Està entregada des del mes de setembre de l'any passat. Com a responsable de mobilitat, juntament amb el vicepresident del Consell Comarcal, vam anar ja l'any passat amb una feina acabada, una feina amb un plànol i que la plataforma també té, sobre totes les necessitats específiques que cada ajuntament ens havia traslladat. Hi havia un plànol i hi havia un Excel amb un detall punt per punt de totes les reivindicacions de tots els ajuntaments. Les necessitats principals passaven normalment per millorar les connexions entre els pobles i Barcelona i sobretot els accessos directes als hospitals. En aquell moment el secretari de Mobilitat ens va dir, home, però aquesta feina ens ens hauríeu de dir per on hem de començar o què és prioritari. I jo, com a president del Consell Comarcal, els hi vaig dir que aquesta era una feina que havia de fer la Generalitat. És molt poc ètic que una competència de la Generalitat de Catalunya no es compleixi i que la part difícil de ponderar què és més important que una altra cosa li carreguin al Consell Comarcal. Perquè jo sóc l'alcalde de Premià de Mar, per tant, jo com a alcalde de Premià de Mar sempre ponderaré o sempre privilegiaré el que passa a Premià de Mar.
6: Navarro es va preguntar en veu alta, d'altra banda, si en les instàncies i les publicacions a Facebook de Millorem Bus no hi podria haver interessos ocults, ja que, segons va dir, aquesta entitat, temps enrere, s'havia comunicat amb ell directament per telèfon, mentre que els últims temps s'havia preferit utilitzar aquesta altra via per interpel·lar-lo.
0: I encara parlem de mobilitat perquè el ple de Canet demana un bus directe en Barcelona. Dani Grau, bona tarda.
8: Bona tarda. L'Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat per unanimitat en el darrer ple en una moció presentada per un grup polític, el d'una regidora no escrita, la Mònica Ventura, per reclamar un servei d'autobús interurbà que connecti Canet amb Arenys de Mar, Arenys de Munt i Barcelona. La mobilitat va tornar a ser un dels punts centrals del darrer ple municipal. En aquesta ocasió, la regidora no escrita, Mònica Ventura, va presentar una moció que, segons va explicar en recull,

0: Sí, els que engaureixen altres poblacions del voltant. Des de Canet es demana que un dels busos existents allargui el trajecte fins a la nostra població. Canet, ja que la campanya de firmes que s'ha fet demostra que el servei té prou demanda.
1: Quarantena de calellencs vinculats a la parròquia de Calella participen avui en la vetlla que presidirà el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Sergi.
2: Sí, el grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal, que reunirà prop de 40.000 persones. L'interès per assistir-hi ha estat molt elevat entre la comunitat parroquial calellenca. La demanda d'invitacions va superar amb escreix les places disponibles i diverses persones s'han quedat sense entrada. Finalment, només s'han pogut aconseguir una quarantena d'acreditacions, fet que ha limitat la representació de Calella a l'esdeveniment. Està previst que el Lleó 14 arribi a l'estadi cap a 8:15 del vespre, faci una volta amb el Papa Mòbil per saludar els assistents i pronunciï una homilia adreçada especialment als joves. L'acte combinarà la pregària amb un ambient festiu i comptarà amb la participació dels castellers de Vilafranca, el grup Sabó de Gràcia i el cantant Sergio Dalma. L'escenografia estarà inspirada en l'obra d'Antoni Gaudí i inclourà una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La visita de Lleó 14 a Catalunya continuarà demà dimecres amb diversos actes destacats, entre els quals la missa a la Basílica de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. En aquesta celebració també hi haurà presència de Calella. Una de les corals participants serà el cor Tessàlia, dirigit pel calellenc Xavier García Cardona. Prop de 500 cantaires prendran part en la missa i en l'acte de benedicció de la nova torre, que es convertirà en un dels moments més simbòlics de la visita del pontífex.
1: Gràcies. Més qüestions. L'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. Ona a Malgrat.
3: Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una nova realitat. L'Ajuntament de Malgrat preveu que aquest s'implanti a partir del novembre. Alhora, el consistori engegarà a partir d'aquest mes de juny una campanya informativa que començarà amb l'enviament d'una carta a tots els malgratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei. El regidor de la recollida, destaquem que no serà igual per a tots els veïns. El consistori aposta per un sistema híbrid. Hi haurà porta a porta individual i també amb bujol els comunitaris pensats pels grans blocs de pisos. També hi haurà àrees tancades amb control d'accés i contenidors intel·ligents. L'Ajuntament estudia quin règim sancionador s'aplicarà a qui incompleixi la norma. Les mesures podrien anar més enllà de les multes econòmiques i incloure altres fórmules com ara treballs o serveis a la comunitat. De fet, el regidor de la Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha entonat el mea culpa i reconeix que potser no hi ha hagut prou comunicació al respecte. El sentirem d'aquí una estona.
1: I l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt destina més de 15.700 euros al suport de les entitats culturals al municipi. Martí Capçada.
4: Doncs sí, la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions destinarà aquest 2026, com tu bé has dit, Gemma, 15.722 euros en subvencions a 5 entitats culturals del municipi. L'objectiu és donar suport a la seva activitat anual i també fomentar la promoció de la cultura popular, les tradicions i la participació ciutadana. Les ajudes municipals beneficiaran l'Orfeó Parroquial al Delme, la Colla Gegantera, els Amics dels Pessebres, l'Associació de Puntaires i el grup fotogràfic, entitats que tenen un paper destacat en la vida cultural local i que participen activament en festes, actes i esdeveniments oberts a tota la ciutadania. Segons destaca el consistori, aquestes subvencions permetran finançar activitats, projectes i iniciatives que contribueixen a mantenir viu el patrimoni cultural i associatiu del municipi, alhora que també reforcen la cohesió social i la participació dels veïns i veïnes.
1: Gràcies. I l'escola malgratenca Marista Sant Pere Chanel inaugura un trencadís dedicat al paper de la dona al món. Ona a Malgrat.
3: Aquest dilluns, el Centre Marista Sant Pere Chanel ha inaugurat el trencadís El futur a les seves mans, una obra d'art elaborada per 11 alumnes de quart d'ESO a través del projecte Artistes del Canvi, impulsat per l'ONG de Solidaritat, Educació i Desenvolupament, conjuntament amb Bosco Global i Entre Cultures. En el mural d'uns 2 metres d'amplada i d'alçada es pot veure una dona que fa entrega d'una nena al món. L'obra d'art s'ha portat a terme amb el trencadís, una tècnica famosa durant el modernisme que utilitza trossos i irregulars de ceràmica, marbre o vidre per construir la peça. De fet, aquest mural es porta preparant des de

0: mitjans de gener. Aquesta iniciativa pretén apropar els objectius de desenvolupament sostenible a infants i joves. L'acte de presentació del mural ha comptat amb la presència de representants de l'ONG, que dèiem abans, Solidaritat d'Educació i Desenvolupament, també del patronat de la UNESCO, juntament amb les autoritats polítiques del municipi, com l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles, i el primer tinent d'alcaldessa, Jordi Lluís Ferrer. A l'acte de presentació hi van assistir una vintena de persones.
1: I l'Escola de Música i Dansa de Palafolls inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs, Melina.
2: Aquest dimarts, l'Escola de Música i Dansa inicia la recta final del curs escolar amb la celebració dels festivals. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els últims mesos davant de familiars i d'amics. La programació comença aquesta tarda, a les 6, amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals, per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i combos de música moderna. Una de les novetats destacades també és la col·laboració entre disciplines, ja que en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música indirecta, interpretada pels seus companys. Sobre aquesta coordinació, des de l'escola s'ha destacat la bona resposta dels alumnes i dels pares respecte a la unió entre diverses disciplines. La celebració continuarà diumenge amb el Festival de Dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat dues sessions, una a les 12 del migdia i l'altra a les 6 de la tarda, per garantir que totes les famílies puguin gaudir de l'espectacle. A més d'aquests festivals, també l'escola prepara una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i el de Blanes, en una jornada amb entrada lliure.
1: El cap de la policia de Canet es querella contra la portaveu socialista, Dani.
3: Sí, el cap de la policia local, Segundo Gómez, ha presentat una querella per injúries i calúmnies a un funcionari públic per en exercici de les seves funcions contra la regidora del grup municipal socialista de Canet de Mar, Marian Gómez. La cap d'aquest grup, el sindicat de caps policials, Cipol, ha expressat públicament el suport institucional al cap de la policia local de Canet, en Segundo Gómez, davant la querella interposada per aquest contra la regidora Marian Gómez Tellez i admet a tràmit judicialment. Des del respecte absolut a la presumpció d'innocència i al procediment judicial en curs, consideren imprescindible avançar que els comandaments policials puguin exercir les seves funcions amb autonomia professional, respecte institucional i seguretat jurídica. Segons la informació coneguda públicament i en els fets explorats en la querella, la situació vindria precedida d'una dinàmica prolongada de conflictivitat institucional, qüestionaments públics i sancions incompatibles amb el marc de respecte institucional que ha de regir les relacions entre responsables polítics i comandaments policials. Xipol considera que cap responsable polític hauria d'utilitzar la seva posició institucional per generar dinàmiques de descrèdit, pressió o condicionament sobre professionals que exerceixen funcions públiques de caràcter tècnic i directiu. Xipol considera defensant fermament qualsevol afiliat que consideri necessari acudir als mecanismes legals per protegir la seva integritat professional i personal.
1: I la carretera 512 entre Tordera i Maçanet entra al rànquing de carreteres amb més risc d'accidentalitat, Marc Tres Serres.
4: Sí, un estudi del RAC revela que els vehicles pesants estan implicats en el 55% dels sinistres greus que es registren a l'autopista AP7 al seu pas per les comarques de Girona, una xifra desproporcionada si es té en compte que només representen el 27% del volum de trànsit total. El RAC alerta que la via es troba en situació de saturació des de que es van eliminar els peatges i proposa que la Generalitat n'assumeixi la gestió i el manteniment. L'informe també ha identificat els punts negres de la demarcació encapçalats per les carreteres G673 i G674 entre Caldes i Llagostera i la G512 que, com dèiem, uneix Tordera amb Maçanet de la Selva. Pel que fa a les comarques justament de la Selva, apareixen com una de les zones amb més vies de risc alt o molt alt, només superada pel Ripollès i la Cerdanya. L'estudi conclou que gairebé una quarta part de la xarxa viària gironina presenta nivells elevats d'accidentalitat. Un altre fet preocupant és la sinistralitat de les motocicletes. Tot i que suposen només el 2% del parc mòbil, es veuen implicades en gairebé el 50% dels accidents, en concret el 43. Per fer-hi front, el Servei Català de Trànsit impulsa mesures com la senyalització de trajectòries recomanades i la instal·lació de sistemes d'avís de presència per a motoristes i ciclistes. Una de les vies on s'aplicaran aquestes millores, però, és a la carretera de Tossa de Mar, una via amb unes característiques limitades on conviuen nombrosos usuaris i més ara, a l'època d'estiu.
1: En esports, els expliquem que la llevanerenca Carla Lorenzo debuta amb 3 medalles a la Copa del Món de Natació Artística. Martí.
5: Així és, la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, ha protagonitzat un debut brillant amb la selecció espanyola absoluta de natació artística. L'esportista ha aconseguit 2 medalles d'or i una de plata en la 4ª etapa de la Copa del Món de Natació Artística, celebrada a Pontevedra entre el 29 i el 31 de maig. Lorenzo ha format part dels equips que es van imposar en les proves d'equip tècnic i equip lliure, contribuint a 2 victòries destacades de la selecció espanyola davant d'algunes de les principals potències internacionals, com per exemple Mèxic, França, Itàlia i el Canadà. La seva 3ª medalla va arribar en la prova de duo mixt tècnic, on va competir al costat d'Eneco Sánchez. La parella espanyola va obtenir la medalla de plata amb una puntuació de 210,87 punts, només superada per la representació de la Gran Bretanya i per davant del Kazakhstan. La competició també va servir per confirmar l'excel·lent moment de la natació artística catalana, que va dominar diverses categories i va sumar nombroses medalles durant el cap de setmana.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim, això, Quim Serra?
6: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada, amb petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí. Després s'aniran retirant i donaran pas a un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i, novament, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants, amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia començarien a pujar una mica, i aquest augment es notarà ja una miqueta més de cara a divendres, i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors prestiuencs.
1: Molt bé, doncs, després d'escoltar la previsió del temps per avui dimarts i també pels pròxims dies, nosaltres farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem parlarem del Maresme Suma Passes amb la Judit Puig de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament de Palafolls. Avui també parlarem de música amb en Sergi Ferrer, que ens presenta una nova banda per descobrir un nou artista, i també atenció, que toca en Tastets de Llengua amb en Martí Capçada per aprendre les curiositats que té la nostra llengua. Tot això serà d'aquí a 3 minuts, com sempre. Quan tornem farem el repàs a les xarxes socials i bé, us animem a que no marxeu. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment del repàs a les xarxes socials amb la Melina Morilla des de Palafolls. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Comencem destacant el més rellevant a la comarca, el Maresme.
3: Doncs avui a l'Ona Maresme ja hem parlat del tema, però Twitter també està ple de comentaris relacionats perquè avui més de 2.000 estudiants de la nostra comarca s'estan afrontant a les proves d'accés a la universitat, a la selectivitat. Els exàmens que estan organitzats per la Generalitat a través del canal Universitat se celebraran des d'avui fins dijous 11 de juny en diferents seus del territori, entre les quals Mataró, Canet de Mar, Tordera i també, com a novetat, Vilassar de Mar. La prova és obligatòria pels alumnes de batxillerat que vulguin accedir a un grau universitari i determinarà la seva nota d'accés a la universitat i es pot complementar amb una altra fase voluntària per millorar la qualificació d'admissió. Les notes seran públiques a partir del 23 de juny.
2: Perfecte. I en clau internacional, què destaquem avui?
3: Doncs Itàlia investigarà el ministre israelià Ben Gvir per als maltractaments als activistes de la flotilla. La Fiscalia de Roma ha obert una investigació contra el ministre de Seguretat Nacional d'Israel pel tractat denigrant que van rebre els membres de la flotilla Global Summit per Gaza, detinguts en aigües internacionals el mes passat. Ho ha confirmat aquest dimarts el ministre d'Afers Exteriors italià, Antonio Tajani. La causa es basa en almenys 3 denúncies i diversos testimonis presentats els últims dies pels advocats dels activistes pro-palestins que acusen els soldats israelians d'haver-los torturat psicològicament, de maltractaments físics, vexacions i també agressions sexuals.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs parlem de salut perquè Sanitat està enllestint un pla per distribuir preservatius gratis als joves d'entre 16 i 22 anys. El Ministeri de Sanitat està enllestint un pla per dispensar preservatius gratuïts a aquests joves en farmàcies a partir de l'any vinent, del 2027, presentant només el DNI, com ja es va fer també fa uns anys amb les noies a les quals se'ls donava també compreses o copes menstruals. Amb una partida prevista de 9 milions d'euros, es tracta d'una de les mesures plantejades per eliminar barreres econòmiques, reforçar la prevenció i facilitar que les decisions responsables siguin també més accessibles. I és que l'últim informe de vigilància epidemiològica del 2024 revela que aquell any, arreu d'Espanya, es van notificar 93.000 casos de les 4 principals ITS. Totes elles s'han disparat en els últims anys. La majoria dels diagnòstics que es donen en adults joves afecten més a homes, menys la clamídia, en què la proporció de dones menors de 25 anys és molt més elevada.
2: Perfecte. Melina, doncs moltes gràcies per aquest repàs. De seguida anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui el que preguntem als nostres oients és què en pensen de la nova iniciativa de sanitat. Hi ha diferents respostes. Una d'elles és que ho veuen molt bé, l'altra que no és necessària i finalment que van tard.
2: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Aquest mes de juny es commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. El Consell Comarcal, de fet, ha organitzat diferents caminades per aquest motiu, per exemple, el 15 de juny a Palafolls. Ens ho explica en Jordi Prats de Valls amb la nostra primera convidada.
1: El pròxim dilluns, dia 15 de juny, hi ha la caminada popular amb motiu del Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Una proposta que es fa arreu del Maresme. Si ens centrem en la de Palafolls, es fa el mateix dia que es commemora, el dia 15 de juny. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la Judit Puig des de l'àrea de les persones grans i serveis socials. Judit, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda a tothom.
1: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres, sempre per parlar de coses interessants, en aquest cas amb aquesta data que hem fixat a través del Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Palafolls ha decidit que sigui el 15 de juny. És aquest el Maresme Suma Passes, oi?
2: Sí. Cada any doncs hi ha aquesta proposta que ens ve donada per Consell Comarcal i és el, diria que és el quart any que fem aquesta caminada, que commemorem aquest dia, i sempre que ho fem el mateix, no? Hi ha una lectura del manifest i després una caminada passejada, una mica com un acte simbòlic, i amb aquest lema del Maresme suma passes contra el maltractament de la gent gran.
1: Al final podríem dir, i nosaltres que, com deies, ja és la segona o la tercera vegada que ens hi adherim, que és més una activitat per sociabilitzar que no pas tant per fer esport. És a dir, que la gent no es pensi que és una gran caminada, i més ara amb la calor que fa aquests últims dies. Per tant, en aquest cas és més per presa de consciència que no pas per esport. No?
2: Doncs sí, vindria a ser una miqueta el motiu. És un acte una mica més reivindicatiu, sí? O sigui, i de commemoració. Ja ho tenim, no? Desgraciadament tenim dies mundials per tot, no? I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs, una realitat. I en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans. No? Llavors, aquest dia el que volem és una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal i que se'n parli, que es parli d'aquest tema, que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta, doncs sí, doncs necessàriament existeix, i per tant aquell dia, doncs per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
1: La cita és el 15 de juny, és a dir, d'aquí un parell de setmanes, aquest dilluns que ve no l'altre, per entendre'ns. S'ha de fer una inscripció prèvia, ara en parlarem, sí. Però ja que has començat a parlar una miqueta de la dinàmica d'aquell dilluns, per exemple, quin seria el punt de trobada on, a l'inici, com tu ens deies, es llegirà aquest manifest?
2: Doncs el punt de trobada és a les 9 del matí a l'Ajuntament. I l'activitat consisteix en això, que a les 9 del matí doncs, hi haurà la lectura del manifest i una vegada s'hagi fet la lectura, doncs es comença la caminada i aquesta caminada, doncs, com ja és tradició, també acaba amb un petit esmorzar.
1: A quina hora convoqueu a totes les persones que s'hagin inscrit?
2: A les 9 o una miqueta abans de les 9. No cal arribar, no cal una estona prèvia, però sí, tothom se li diu a les 9 a l'Ajuntament.
1: Es farà la lectura del manifest, com dèiem, i després es donarà inici aquesta passejada per als voltants de Palafolls per compartir també una bona estona i, com dèiem, un cop a l'arribar, sí que és veritat que doneu un esmorzar, no? Una peça simbòlica, sí. Com de fruita, algun petit entrepà, per agafar forces, per entendre'ns.
2: Sí, no? Ja també per agrair a la gent que hagi participat, no? Una miqueta, doncs, també per aquest gest de dir, va, doncs, ja que has vingut a la caminada, doncs fem aquest agraïment.
1: Ja que parlem d'agafar forces, sí que és veritat que al final és una passejada, anem a caminar, per tant, entenc que les recomanacions són les típiques, és a dir, calçat còmode, sobretot que, vaja, a les 9 del matí poder no picar tant el sol, però per si acas barret, no estaria de més també crema solar, no?
2: I tant, i que tothom porti, tot i que ja, normalment sempre ja es dona aigua al final de la caminada, però durant la caminada, doncs que la gent porti també aigua fresca, perquè sí que a les 9 del matí, com tu dius, no és l'hora de més calor, però últimament aquests dies, no? Està fent molta calor i llavors hem de pensar això d'anar ben equipats, no?
1: Faig una mica de memòria, si no me recordo, anys anteriors havíem regalat barrets, havíem regalat tote bags i entenc que aquest any alguna cosa diferent, no?
2: Sí. El Consell Comarcal sempre el que fa és que coordina tot aquest, no, aquest regal, diguéssim, aquest mercat naixent amb el cartell, amb el lema, i aquest any doncs, també ens han portat un obsequi que també es donarà als participants de la caminada.
1: Sí que és veritat que hi haurà algú que estarà escoltant aquesta entrevista i digui, ostres, a mi em sona que, per exemple, el municipi veí de Calella o d'algun altre municipi de la comarca del Maresme, Això ja s'ha fet o també s'està publicitant? I és que en aquest cas és una iniciativa que rep l'Ajuntament de Palafolls, però que neix des del Consell Comarcal del Maresme, amb aquestes iniciatives que, de fet, són seguides en el temps. Després parlarem també d'una altra activitat que es farà el mes de juny, i el que es pretén també és fer després un recopilatori de totes les persones inscrites a nivell comarca, no?
2: Sí, de fet, quan Consell Comarcal es posa en contacte amb nosaltres i ens fa saber, no?, una mica com ens proporciona el cartell, el lema de la caminada, i així, el que ens demana és que nosaltres li comuniquem quin dia farem la caminada. Llavors, tots els municipis, doncs, una mica fem el mateix, i després al post, no?, ens demanen, doncs, imatges també i publicacions a les xarxes per compartir-ho, val? En el nostre cas, com que el Dia Mundial és el dia 15 de juny, i nosaltres tenim des de l'Ajuntament l'activitat d'educació postural, on tenim, no?, doncs...
1: Unes quantes persones inscrites, si comptem ha... entre les del Palauet i...
2: Sí, anava a dir-te que potser hi ha unes 80 persones participants, val? Doncs llavors ho fem coincidir la caminada amb dilluns, que és un dels dies que hi ha l'activitat d'educació postural. Llavors aquell dia no hi ha l'activitat pròpiament com sempre, sinó que se substitueix per la caminada, no? I així també doncs tots els participants d'educació postural els animes a venir a la caminada. I coincideix aquest any, l'any passat per exemple vam fer-ho el dia 16 de juny, però en canvi aquest any dilluns cau, és 15 i ho quadrem.
1: Tot i això, i per qüestions d'organització, sí que demaneu que es faci una inscripció prèvia, tot i que s'ha de dir que és una activitat gratuïta, que no té cap mena de cost, però com dèiem, cal saber una miqueta la xifra a la qual ens movem. Per tant, inscripcions aquests dies encara obertes.
2: Sí, sí, sí. Inscripcions obertes, activitat gratuïta i activitat oberta a tothom, que si algú que ens està escoltant...
1: No ens centrem només en gent gran,
2: No, no, perquè és un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada doncs també que pot venir qui vulgui. Sí, vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no? I llavors, per tant, és un tema que podem ser-hi tots.
1: Que ens pot tocar a tots. On es poden fer aquestes inscripcions, Judit?
2: Doncs mira, hi ha com dos punts per oferir diferents possibilitats. Una és l'àrea de serveis socials i gent gran, que està oberta doncs, tots els matins de 9 a 2, i per tant allà ens trobaran. També si algú que té dificultats per venir, doncs sempre trucant, o doncs també pot apuntar-se. I l'altra és en el casal d'avis, totes les tardes, de 4 a 7 de la tarda, doncs la junta del casal d'avis fa una miqueta aquesta col·laboració apuntant la gent que estigui per allà.
1: Sí que és veritat que sempre buscant la diferència, cada dia que commemorem precisament aquesta efemèride, hi ha un lema, no? No sé si el tenim ara per aquí, però sí que és veritat que al final es pren una miqueta de consciència de tot plegat, any rere any. Això el que significa, Judit, i que tu que estàs a serveis socials i que també treballes amb la gent gran, i abans ho deies, no? Tothom és susceptible de patir en algun moment una proposta com aquesta, no?
2: Sí, sí, sí, i bueno, és un tema que potser fa anys no se'n parlava, no? Durant molts anys a nivell de serveis socials hem parlat dels maltractaments cap envers la infància i l'adolescència, no? I de fet, Generalitat tenia doncs una estructura de protecció a la infància i de protecció contra els maltractaments de la gent gran, doncs és una cosa que ha sigut com més nova, que ara ja hi ha protocols establerts, que s'ha fet una guia, que se n'ha parlat més, i aquest dia, la commemoració d'aquest dia, doncs també, no? És una cosa que fa 10 anys no ho teníem, no ho celebràvem o no commemoràvem, i ara, en canvi, és una cosa que no podem passar per alt.
1: Consell Comarcal no ho deixa aquí, amb aquesta proposta que repetim, que es farà el proper dilluns 15 de juny, en el cas de Palafolls. Sí que és veritat que el nostre municipi, a finals d'aquest mes, també hi ha una altra proposta lligada, precisament, a aquest Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
2: Sí, a nivell de Consell Comarcal tenia un equip tècnic, no?, que ha elaborat una guia, que és una guia per l'abordatge dels maltractaments a la gent gran de la comarca del Maresme. Llavors, aquesta guia que ens ha de servir a tots els municipis del Maresme, el que es farà a finals de mes, és una jornada tècnica per fer una mica com l'aterratge d'aquesta guia a Palafolls, no? Llavors, llavors això es farà el dia 26, divendres 26 de juny, i el que es convidarà a tots els agents d'alguna manera implicats, no? Agents des de la policia local, doncs agents de salut, agents de serveis socials, agents del casal d'avis, la part política, no? Vull dir, una miqueta com aquesta guia
1: tots
2: a terra.
1: Tots els factors que hi puguin tenir alguna cosa a veure.
2: Sí, sí. Doncs el centre del respir, el geriàtric Palafolls, no? Una mica tota la part dels professionals que d'alguna manera estem implicats amb això.
1: Òbviament és una xerrada que el Consell Comarcal també fa arreu de la comarca, eh? És a dir, sí, que els municipis veïns també...
2: Aquest equip està anant a tots els municipis fent aquest mateix acte, doncs una miqueta com aterrar aquesta guia i també com adaptar-la en funció de cada municipi dels serveis que tingui.
1: Judit, i ja per acabar, i des de l'apartat personal, que com dèiem, des de serveis socials, des de l'apartat de gent gran a Palafolls es fa molt bona feina, en aquest cas amb aquesta proposta de la soledat o de l'abús cap a la gent gran. Queda feina a fer, si s'està reivindicant precisament, si s'està fent, sobretot, el títol és com molt conscient, no? Això precisament, prendre consciència d'aquest abús a la gent gran, que a vegades pensem que no, parlem de nens petits, parlem d'adolescents, parlem d'adults, que la veritat és que està molt bé també, però en la gent gran també passa.
2: Sí, sí, malauradament també passa, ens hi trobem, no? I a vegades doncs el maltracte pot ser un espoli econòmic, no? L'altre pot ser que aquella persona no tingui les seves necessitats cobertes, doncs perquè doncs els familiars, la gent del seu voltant, doncs no ho poden cobrir-ho. A vegades és un tema de negligència, no? De no fer, i l'altra vegada és un tema de maltracte, diguéssim, no és una omissió, sinó un fet, no? I nosaltres com a serveis socials tenim una d'aquestes, de les nostres funcions.
1: T'anava a preguntar, quina és l'acció més directa? És a dir, quan detectem algun cas d'aquests, per exemple, podem accedir a serveis socials? Podem demanar, per exemple, a la policia?
2: I tant a la policia com a serveis socials es pot venir a comunicar, denunciar, no? I, per tant, una de les nostres funcions també és estar una miqueta com alerta de si detectem algun cas, no? I mirar de quina manera s'hi pot posar remei i quines actuacions s'han de fer. No? La més, diguéssim, més forta o més dura o més heavy, com li vulguem dir, no seria doncs comunicar-ho a una fiscalia, als jutjats, no? Tenim l'obligació de si detectem una situació greu, doncs detectar-ho.
1: Qualsevol persona pot fer aquesta denúncia, eh? No fa falta que sigui la persona que la pateix, o familiar o amic.
2: Qualsevol persona, i per tant nosaltres també hauríem de posar en coneixement de fiscalia si hi ha una situació que s'està donant i que en som coneixedors, perquè com a servidors públics, si en som coneixedors hem d'actuar.
1: Esperem que s'avanci precisament en aquest cas, si més no, dins el Maresme, suma passes el dia 15 de juny al nostre municipi es farà aquesta caminada popular per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Judit Puig, des de l'àrea de serveis socials i gent gran de Palafolls, gràcies avui per explicar-nos-ho.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Quan falten 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, és moment del Tal dia com avui amb en Marc Tres Serres. I com sempre, primer comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Sí. Marc, endavant.
3: Molt bé, amb una mica de tecno, el que fem nosaltres és felicitar a dos actors molt coneguts, el primer de tots, aquest seguríssim que la majoria dels nostres oients saben qui és Johnny Depp, més famós quan parlem de Jack Sparrow, que és precisament el protagonista que donava ell vida a la pel·lícula de Pirates del Carib, la famosíssima saga de Pirates del Carib on Johnny Depp feia d'aquest pirata tan divertit i que s'aventurava a les més difícils de les aventures. I d'altra banda, també és l'aniversari de Natalie Portman, que és actriu guanyadora de l'Oscar pel Cigne Negre, la pel·lícula, i a més una de les més populars de la saga Star Wars, perquè representava la reina Padmé Amidala. No sé si tu la tenies controlada, Star Wars, Gemma, en aquest cas.
0: No, de fet no sabia que interpretava cap paper en aquesta pel·lícula. La del Cigne Negre sí que la vaig veure i sí que recordo doncs, que li van donar un Oscar, però la resta no ho sabia.
3: Doncs Natalie Portman fa 45 anys i, en canvi, per la seva banda, quants anys li poses a Johnny Depp?
0: Ui, 56.
3: Ui, doncs t'has quedat curta. 63 n'ha fet avui.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do,
3: Com passa el temps,
0: 63 anys? Que fort que em sembla.
3: Sí, sí, sí.
0: Estic al·lucinant. No, clar, jo, els actors és el que té, no? A vegades és com... com es cuiden tant i es fan tantes coses, a vegades costa endevinar l'edat. Per exemple, en Brad Pitt.
3: Ja veus.
0: Que recentment em va sortir fa poquet a les xarxes i és que està igual, és que està fantàstic.
3: Sí, sí, Brad Pitt també passant la seixantantena. No sé quants en té exactes, però més de 60 segur.
0: 62, no, Marçal? Sí, 62 anys té.
3: Però imagina't.
0: Bé. Sí, sí, es conserva molt bé. Avui també és el Dia Mundial d'alguna cosa?
3: Sí, de l'acreditació, una data que destaca la importància de les normes de qualitat i seguretat en el comerç, per exemple, o en l'indústria global, com per exemple els concerts o el que sigui. Per tant, acreditacions per tenir controlada a totes les persones.
0: Perfecte. I tal dia com avui, també hem de recordar el naixement d'un personatge molt famós, no?
3: Oi, sí, i aquest és molt maco, el d'avui. El 1934, ens anem a principis del segle XX, el famós Pat O'Donnell fa la seva primera aparició cinematogràfica oficial en un curtmetratge que es deia La gallineta sàvia, The Wise Little Hen. Aquest. M'encanta, és que és fantàstic el Pat O'Donnell, produït per Walt Disney Productions, pel senyor Walt Disney. El debut d'aquest personatge marca l'inici d'una de les icones més representatives de l'animació del segle XX a través de llargmetratges. També ha sortit moltíssim el Pat O'Donnell, sèries de televisió, dibuixos animats, bueno, també en format peluix. Crec que molta gent el pot arribar a tenir. Jo, per exemple, n'era una d'aquestes persones quan era petit, i vaja, que havia tingut un èxit rotund el Pat O'Donnell durant moltes i moltes dècades.
0: Molt bé, doncs ben recordat avui el Pat O'Donnell. I una altra efemèride en clau musical.
3: Sí, acabem. És una efemèride molt maca. L'expliquem. L'any 2017 es va publicar l'àlbum Adiós, de Glen Campbell, tot i que ell és nord-americà, que és un dels seus treballs més emotius i un autèntic testament musical de la història del country i el pop nord-americà. Per què diem testament, Gemma? Perquè la història darrere d'aquest disc el va fer únic. L'any 2011, Campbell va anunciar públicament que patia l'Alzheimer. Després de fer una exitosa gira de comiat, ell va decidir que, tot i tenir la malaltia, es tancaria l'estudi de gravació de Nashville entre el 2012 i el 2013 per deixar enllestit aquest últim regal musical pels seus fans. La seva família i el productor Carl Jackson el van ajudar a tirar-ho endavant a mesura que la seva salut es complicava, fent d'aquesta gravació, evidentment, un acte d'amor i esforç absolut cap als seus seguidors. A més, tot i així, pel que he llegit, ell tenia l'Alzheimer, però controlava a la perfecció el tema musical, no perdia oïda, i va generar un àlbum de 12 cançons en què volem destacar, sobretot, aquest Adiós, que estem començant a escoltar de fons, que és molt i molt maca, que bàsicament parla d'un comiat, la nostàlgia i una acceptació per deixar la vida en pau.
0: Doncs, Marc, gràcies, com sempre. Si et sembla bé, marxem escoltant aquesta cançó.
3: Fantàstic.
0: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
3: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
4: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
5: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
3: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas és del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
1: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària. Sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. N'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahí de Barcelona, tal com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
7: Vinga, som-hi quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. És moment de remenar entre els eixos de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
8: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem amb els rotatius de la comarca que un 9 de juny, però de l'any 92, l'any olímpic, es fixaven en el municipi de Calella i en concret en la fàbrica Llobet Guri, llavors amb una gran part de l'edifici en runes. L'Ajuntament iniciava llavors un estudi de les necessitats socioculturals de la població i el seu entorn comarcal com a primer pas d'un procés que havia de finalitzar amb l'establiment d'un gran complex de serveis en aquest gran espai. Aquest edifici, una bona part del qual es trobava, com dèiem, en estat d'abandó des de feia 14 anys, comptava amb un total de més de 11.000 metres quadrats. Aquesta superfície es podria ocupar, segons les primeres intencions del consistori calellenc, recordem que som a l'any 92, amb un seguit de serveis de caire sociocultural, de formació i de promoció econòmica. Llavors, es preveia que els serveis del futur complex tindrien un abast comarcal i en alguns aspectes fins i tot nacional. L'estudi encarregat doncs permetria fixar les necessitats de la zona i, per tant, prioritzar les actuacions i la distribució dins de l'edifici. Aquest estudi s'emmarcava dintre del que ja s'anomenava Pla Integral de la Fàbrica. Segons l'alcalde de Calella, llavors Joaquim Rei, s'hauria de crear un òrgan gestor, que podria ser un patronat o un buró professional, que aglutinés les diferents administracions i entitats que haurien de prendre part en el projecte. Una de les premisses per fer viable el Pla Integral és la participació d'altres administracions que aportin recursos i en facilitin aquest finançament. En aquesta línia, el conseller d'Indústria de la Generalitat, Antoni Subirà, visitava aquells dies l'edifici acompanyat per el mateix alcalde. La titularitat de l'antiga fàbrica Llobet Guri, però, encara estava pendent de la resolució definitiva de diversos litigis. Hi havia quatre àrees de l'edifici ben separades i en situació legal diferent. Tot això, Gemma, ha acabat sent una realitat i entre d'altres entitats o d'altres emplaçaments municipals, fins i tot, podríem dir doncs, que és seu dels companys de Ràdio Calella Televisió.
7: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
8: A tu, gràcies.

0: en parlàvem al començament del programa, l'Ajuntament de Malgrat engega aquest mes de juny una campanya informativa per explicar el nou sistema de recollida selectiva. En parlem d'aquesta campanya i de com serà el nou model de recollida de residus amb el regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer.
1: Bé, parlem de nou del sistema de recollida de residus que ha donat molt de què parlar aquestes darreres setmanes i per fi, no?, tenim la possibilitat aquí de treure una mica la llum a tot aquest tema. Ho fem, com no, amb el regidor de Sostenibilitat, en Jordi Lluís Ferrer. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, en primer lloc, quan s'implantarà aquest nou sistema de recollida? Tenim data ja fixada, una previsió?
2: Podem fer un incís abans de començar. Sí. És que, primer de tot, sí que voldria agrair a tota aquella gent que s'ha portat en contacte amb nosaltres o que ha tingut alguna mena de dubte o volgut això que ens ha trucat o ens ha escrit, doncs intentem resoldre totes les qüestions i també acceptar i per què no reconèixer que potser doncs, no hem estat prou comunicatius o no hem arribat prou a la gent i, evidentment, això en dono el mea culpa i, lògicament, no tiro pilotes fora. És una cosa que hem de millorar molt i espero que a partir d'ara la millorem molt, no? Diguem-ne que estem en un moment en què, després de que ja s'ha formalitzat el contracte, ara començarem, perquè ja, evidentment, el que s'ha fet d'alguna manera és que l'objecte del contracte també implicava el disseny de la campanya de comunicació. I en aquest sentit ja es treballa amb dues empreses contractades que ens ha fet ja arribar una proposta de pla de comunicació i, per tant, a partir d'aquest juny, ja estem treballant això, a partir d'aquest juny el que farem és començar aquesta campanya, que ha de ser una campanya molt intensa, ha de ser una campanya que arribi a tothom, ha de ser una campanya que escolti a tothom, ha de ser una campanya que s'haurà de repetir moltes vegades els conceptes perquè és lògic que qualsevol canvi que ha vingut per millorar, ha vingut per millorar, evidentment, la qualitat de vida dels ciutadans, ha vingut per millorar, evidentment, els sistemes de recollida, les freqüències, la vida, o sigui, ha vingut per fer-ho tot més fàcil i millor, doncs, què hem de fer? Doncs hem de fer una campanya de comunicació molt potent adreçada a la gent. I que la gent també sigui partícipe, que la gent també et faci un retorn. Per tant, a partir d'aquest mes de juny, a partir d'aquí poc, ja farem arribar una carta genèrica on començarem a explicar els grans conceptes i on començarem a explicar els processos que seguirem.
1: Val, tractem una mica ja d'aquests grans conceptes. La campanya comença aquest mes de juny. Tenim data o quan començarà a implantar-se el sistema?
2: Estem treballant en la idea. La idea seria fer una campanya entre juny i novembre aproximadament i poder implantar el sistema. Nosaltres estem treballant amb la idea al novembre, però no podem donar una data exacta.
1: Vale.
2: Una cosa molt important és que és un canvi important en la recollida de residus, no? I el model, això alguna vegada que s'ha comentat en els plens ho he explicat, és un model híbrid, és a dir, mixt. No sé si ho explico, a veure si puc explicar-ho bé. Sí, és veritat que no es podrà fer perquè hi ha moltes casuístiques. Nosaltres què hem fet? Nosaltres hem fet un estudi previ, molt gran, un estudi de camp de les edificacions de Malgrat. Lògicament, per protecció de dades no pots tenir noms de persones. Tenim edificis, tenim un codi alfanumèric per cada edifici, per cada, diguem-ne, doncs, vivenda de Malgrat, no? Per mirar les diferents tipologies i les diferents casuístiques que ens apareixeran. Lògicament, en aquest sentit, això sí que és molt important. Per tant, un cop tu has fet tota aquesta feina, ara necessitem dir, escoltem, anem a intentar explicar tot això, i què ens hem trobat? Bueno, que hi ha un porta-a-porta individual, sí. Recordo que hi haurà gent que dirà, ostres, Jordi, jo fa molts anys enrere ja fèiem el porta-a-porta. Uh-huh. I no som el primer ni el segon municipi que ens incorporem al sistema, perquè el que diu Europa és que has de fer un sistema d'identificació de la recollida de residus. Uh-huh. Serem, em sembla que el 300... N'hi ha més de 319 ja amb el porta-a-porta, doncs serem el 320 o 321, serem un d'aquests, no? Llavors, hi ha aquest porta-a-porta individual, però també hi haurà un porta-a-porta amb bujols comunitaris en determinats edificis que, lògicament, podran tenir a dins del seu edifici una part que seria comunitària amb un accés més assequible. Això pot passar en grans blocs de pisos. Però també hi ha una altra opció, que per morfologia del territori o bé per la demografia no pugui ser, hi haurà àrees tancades amb control d'accés per a persones o edificis on el porta-a-porta sigui potser més complex de fer i que no es pugui fer. Recordo una cosa que és molt important i que vull transmetre, sobretot, que és una cosa que ha vingut per millorar. I, sobretot, el propi sistema, quan s'implanti, si és el novembre, que són els nostres càlculs aproximadament, en el primer any, el propi sistema ha d'admetre les correccions. És a dir, tenim molta informació, tenim moltes casuístiques, però hi haurà casos molt particulars que haurem de analitzar, que rebrem la informació, que treballarem i que haurem de corregir. És el propi sistema en aquest any necessitarà adaptar-se, perquè poden aparèixer situacions que ara no tinguem contemplades i li hem de donar resposta al ciutadà. El que no podem fer és dir-li que s'espavili. Això no es pot fer mai. També hi haurà l'opció d'àrees tancades, que hem dit amb control d'accés. Hi haurà també les àrees d'emergència per a casos concrets, unes àrees d'emergència que ja direm on estaran instal·lades. Aquestes àrees d'emergència tu entraràs amb una targeta o bé amb un clauer, ja veurem, o amb el mòbil, i a dintre podràs llançar. I també hi haurà la recollida comercial que ja estem fent i que, evidentment, continuarem, que és del porta-a-porta comercial.
1: Mm-hmm. Val. Com es decidirà quin tipus de model s'aplica a cadascun dels barris de Malgrat? És a dir, per exemple, si una associació de veïns vol canviar i vol dir, mira, volem porta-a-porta o volem que ens fiqueu aquí una àrea d'emergència o un accés, una àrea d'accés de pujols intel·ligents, es podrà fer?
2: Totes aquestes qüestions són les que ara, quan comenci aquesta campanya informativa i parlem amb la gent, perquè hem de sortir al carrer a parlar, doncs, amb els... Ara ja estem parlant amb els administradors de finques, evidentment, amb els gestors, però també hem de parlar, doncs, amb les associacions de veïns, amb la gent del carrer, amb les entitats, tant esportives com culturals, amb tothom. Quan surtin aquestes casuístiques, les rebrem i, evidentment, ens adaptarem i mirarem de trobar la solució i sobretot, adaptada. És a dir, què pot passar? Pot passar, i això també la gent ho ha d'entendre. És una comunitat de veïns molt gran, però resulta que hi viu molt poca gent. Per exemple, doncs tot l'any viuen, ara m'ho invento, no en poso cap cas concret, viuen 5 o 6 veïns. Potser aquests 5 o 6 veïns no volen fer el porta-a-porta comunitari, perquè ells viuen tot l'any, i volen fer el porta-a-porta, diguem-ne, tradicional, clàssic, doncs es podrà fer. Sí, hem d'entendre que hem de donar solució a totes les qüestions i s'ha de personalitzar molt el servei, perquè al final és un servei que ha vingut per millorar, si no per posar impediments, sinó tot el contrari. Si, per exemple, la gent gran, la gent amb dificultats o amb mobilitat reduïda, segurament és molt més fàcil deixar el bujol davant de la porta de casa teva que no haver de fer 150 o 200 metres per anar allà. Tots aquests beneficis els hem de tenir presents. I, evidentment, qualsevol dificultat, qualsevol cosa serà tractada. Per això, ara, quan comencem aquesta campanya d'informació, ja tindrem el retorn i automàticament, a través dels diferents canals que obrirem, hi haurà un canal de WhatsApp, de Telegram, perquè hem d'estar en contacte constant. És un sistema, per mi, viu.
1: Vale.
2: Això és el més important, és viu. És a dir, que en aquest primer any, i ho repeteixo, és molt important, perquè quan comencem la implementació vol dir que tot allò que rebem i tot allò que es pugui corregir, tot allò que havíem previst però no ha funcionat, tot això s'ha de corregir, i s'haurà de poder corregir aquest primer any, perquè és clau aquest primer any.
1: Vale. El tema dels horaris, que també hi ha gent que ja ens ho ha manifestat, que ja tenen inquietuds, per exemple, una persona que treballa de nit i que no pugui llançar un horari habitual de recollida de brossa porta a porta, que seria potser a partir de les 10 del vespre, i que no pugui, ho podrà llançar abans?
2: Ho podrà treure abans, en tot cas també, si és alguna cosa, diguem-ne que per una circumstància determinada aquell dia té una cosa especial, doncs hi haurà també l'àrea d'emergència, però sobretot es podrà treure abans, o el que dèiem, si és un cas molt concret amb alguna sèrie de condicionants que ara no tenim, l'hem de parlar. O sigui, ho dic perquè això és el més important, és que estem al costat del ciutadà, i és una cosa molt propera. I hem d'entendre que jo ja ho sé, és clar, és que hi ha una directiva europea. Sí, la directiva europea imposa una sèrie de condicions, però nosaltres hem de fer-ho fàcil també als ciutadans. El ciutadà no pot veure això primer com una obligació de sí o sí, no. Ha d'entendre que això ha vingut per millorar, es fa perquè reciclem més, es fa també perquè al final, quan tinguem totes les dades, una persona només pagui pel que generi, per tant, si jo ho faig bé, pagaré molt menys la meva taxa. Aquesta és la idea fonamental. Aquí darrere hi ha una altra cosa que moltes vegades n'hem parlat ja, que és el tema de recicle. Que aquest és un tema, pot semblar molt fàcil, però no és fàcil. Nosaltres, en el sistema que proposem i que estem treballant, hi haurà moltes freqüències de recollida i durarà molts dies que es recollirà. Ja hi ha moltes preguntes, per exemple, una que se m'ha fet sovint. Ostres, és que hi ha algunes coses de l'orgànica que no poden estar molts dies. No, és que farem molts dies de recollida d'orgànica. Entens? Per exemple,
1: hi ha un calendari, entenc, sí, com es fa altres pobles.
2: Sí, hi haurà un calendari que l'estem acabant de treballar i de polir. Mm-hmm. Per exemple, si es fa 3 dies de recollida voluminosos i 2 dies que posarem una deixalleria mòbil, això vol dir que estem fent 5 dies recollida d'un residu que avui en dia potser n'hi ha 2 dies. Sí, hi haurà molta més freqüència recollida. Hi hauria, com hem dit, deixalleries mòbils. N'hi haurà 2 dies i en època de màxima afluència, perquè nosaltres som un poble que augmentem de població ràpidament, passarem a 3 dies també de deixalleria mòbil. Per tant, aquestes coses són les que faran que el servei d'alguna manera es vegi com molt més proper i molt més personalitzat.
1: Val. Val, regidor, també s'ha de complir amb uns criteris de reciclatge, ho ha dictat també la normativa europea, i entenc que hi haurà gent, hi haurà incivisme, hi haurà gent que incompleixi amb el reciclatge, es posaran sancions.
2: Bueno, ara s'està estudiant quin tema de tipus de sancions hi ha, perquè hi ha moltes possibilitats, no només econòmiques, sinó que hi ha altre tipus de possibilitats de sancions, que poden ser serveis a la comunitat o d'algun tipus. Ara estem treballant en això, i lògicament l'incivisme, malauradament, sempre hi és, però hem d'intentar reduir-lo. Tindrem al carrer, constantment tindrem al carrer informadors, evidentment, amb gent que estarà al carrer. Aha. Com així, quan comencem a implementar el sistema, tindrem una oficina sempre fixa per els anys que dura el contracte. Aquesta oficina sempre estarà amb molt horari molt obert, però també hi haurà, quan comencem el servei, a l'hora de repartir bujols, a l'hora d'anar-los a buscar, a l'hora de totes aquestes qüestions, també tindrem altres espais del poble que serviran per donar, diguem-ne, el material.
1: Vale, com es detectarà que algú incompleix amb el sistema de recollida? Com es farà?
2: Bé, això anirem explicant-ho, però en principi, com es fa a moltes altres poblacions, perquè nosaltres no venim a inventar res, nosaltres també venim, i aquí ja també hi ha una associació catalana que treballa molt aquest tema, i en els municipis que estan adherits, que són els que fan el porta a porta, s'hi han trobat ja amb els mateixos problemes. Els contenidors, els bujols que diem, són xipats, i recordem que es tanquen i no es poden tornar a obrir perquè són d'aquest tipus, perquè no puguin venir, com diu la gent, no? Gavines, i altres animals. El que és important moltes vegades és que ja els propis treballadors

0: d'acabar recollint. La idea per això és que la gent ho faci bé.
1: Clar,
0: el més important per nosaltres és que la gent ho faci bé en el sentit de que aquell que no genera acabarà pagant una taxa o gairebé no pagarà taxa, que serà molt més reduïda. Això sí que és important per mi, no?
1: Molt bé, tots aquests temes ja, bueno, es podran seguir resoldre amb aquesta campanya informativa comença ja. Començarà amb aquesta carta general que enviareu a tots els veïns d'aquí del municipi.
0: I una cosa important, qualsevol cosa, qualsevol pregunta... És molt fàcil, la veritat. Jo estic aquí per servir la població, i ho dic sincerament. Ja sé que a vegades hi ha gent, doncs, home, que veu les coses d'una altra manera i s'enfada una mica. No cal enfadar-se. El que hem de fer és que entre tots funcioni.
1: Perfecte. Doncs Jordi Lluís Ferrer, regidor de Sostenibilitat, gràcies per atendre'ns. Que vagi
0: bé. Moltes gràcies. A vosaltres.
2: I avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes al Maresme. Avui ens parla de la Free Fall Band, un projecte que neix a principis de la dècada del 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i també les grans tradicions del pop internacional. Endavant, Sergi.
3: Doncs sí, nou programa musical, i avui anem amb una banda completament diferent, diria jo, al que hem fet fins ara, The Free Fall Band.

The Free Fall Band és una banda originària de Mataró, formada per 5 músics que des dels seus inicis van apostar per un camí poc habitual dins l'escena catalana, compondre i interpretar les seves cançons íntegrament en anglès. El projecte neix a principis de la dècada de 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i les grans tradicions del pop internacional.

Els primers anys del grup estan marcats per una ràpida projecció dins el circuit independent. Poc després de començar a actuar, The Free Fall Band aconsegueix destacar en diversos concursos i certàmens de música emergent. Entre els seus primers reconeixements hi ha la seva condició de finalistes de les demoscòpiques de Mondo Sonoro i especialment la victòria a la categoria de pop-rock del prestigiós concurs Villa de Bilbao l'any 2011, un dels certàmens per a bandes emergents més importants de l'estat.

Aquests reconeixements els permeten començar a actuar en escenaris cada vegada més rellevants. Durant els seus primers anys participen en festivals destacats, com el Jazz Aldia de Donosti, el Faraday o el Pop Arp, compartint cartell amb artistes consolidats i guanyant visibilitat dins l'escena independent. La projecció del grup continua creixent i els porta a actuar en esdeveniments de gran repercussió. Un dels moments més destacats arriba amb la seva participació al Primavera Sound, una de les cites musicals més importants d'Europa. Paral·lelament, també tenen l'oportunitat d'exercir de taloners de figures internacionals, entre elles el mític Rodríguez, durant el seu concert a Barcelona.

Vinga, va, tot i que he comentat... Anem a parlar de la discografia, vale? Però tot i que he comentat que era una banda que exclusivament cantava en anglès, sí que tenen certs punts, com acabeu d'escoltar, doncs que canten en català i fins i tot en castellà, també. Anem a parlar de la discografia. El primer gran treball arriba amb Elephants Never Forget, un àlbum que manté l'essència del grup, però amb una producció més madura i ambiciosa.

I seguim amb The Munster Sides, el disc que els dona projecció dins l'escena independent estatal. Aquest treball serveix com a carta de presentació de la banda, repeteixo, dins l'escena independent, i posa de manifest la seva capacitat per construir cançons d'aparença senzilla però molt elaborades a nivell melòdic.

La banda també ha participat en diversos projectes col·lectius i recopilatoris. És el cas de Mini Música Volumen 4, La Educación, una iniciativa vinculada a la música familiar i infantil, o The Mirrors, La Llum a les Ones, 2013, que mostra la seva presència dins diferents projectes de l'escena independent catalana.

I finalment també trobem treballs com The Free Fall Man, una referència més dins una discografia que, sense ser extensa, destaca per la coherència artística i per una identitat molt marcada. En tots els seus llançaments, The Free Fall Man ha mantingut una línia clara basada en la melodia, les harmonies vocals i una sensibilitat pop que els ha convertit en una proposta molt única.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències d'aquesta banda, que és una mica curiós, i és que l'estil de The Free Fall Band gira al voltant del pop melòdic més clàssic, aquell que dona una importància absoluta a les harmonies vocals, a les melodies memorables i als arranjaments cuidats. Tot i ser una banda contemporània, el seu so sembla fora del temps, allunyat de les tendències modernes més immediates i molt vinculat a la tradició del pop dels anys 60 i 70. També tenen fins i tot aquell punt de música electrònica dels finals dels 70-80, aquella música industrial que va posar tant de moda Duran Duran i Depeche Mode.

Entre els seus referents més evidents hi trobem, òbviament, com igual que molta gent, The Beatles. La influència del grup de Liverpool es pot percebre en molts aspectes. Les harmonies vocals treballades, les estructures melòdiques, els arranjaments plens de detalls i aquesta capacitat de crear cançons aparentment senzilles, però molt sofisticades quan s'analitzen amb deteniment. Especialment recorden a l'etapa més melòdica i experimental dels Beatles, la que va des de Rubber Soul fins a Abbey Road. Un altre referent fonamental és The Zombies, una de les formacions, per mi, més infravalorades de la denominada British Invasion, juntament amb The Kinks. D'ells hereten, especialment, les harmonies vocals elegants, l'ús de teclats amb molta presència i una sensibilitat molt particular per construir atmosferes suaus i sofisticades. En molts moments, fins i tot, The Free Fall Band transmet aquesta mateixa sensació de pop refinat i delicat que caracteritzava discos com Ed Odyssey and Oracle. Precisament anem a escoltar una cançó de l'àlbum, aquest Odyssey and Oracle, que us he comentat, que és Time of the Season de The Zombies, amb un solo d'orgue Hammond de Rod Argent espectacular.

A nivell tècnic, moltes de les seves cançons es construeixen a partir de diverses capes d'harmonies vocals, guitarres netes amb poc efecte, línies de baix molt melòdiques i teclats que omplen l'espai sense dominar-lo. No és una música basada en riffs de guitarra contundents ni en grans explosions sonores, sinó en l'acumulació de petits detalls que van apareixent, escolta rere escolta.

0: En definitiva, The Free Fall Band representa una visió molt particular del pop, elegant, atemporal i profundament influenciada pels grans mestres de la melodia. I això és tot. Fins aquí aquest episodi d'aquesta setmana de Música Comarcal del Maresme i ens retrobem a la propera setmana amb més música. Fins una altra.
1: I ara és moment del repàs a la pregunta del dia, companys de l'Ona Maresme, que estàvem preguntant avui als nostres oients.
2: Doncs avui el que preguntàvem era si consideraven que la nova iniciativa de sanitat és bona, si la veuen bé, si creuen que no és necessària o si van tard amb ella.
1: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant. Melina, tu què en penses d'aquest tema?
2: Doncs jo crec que en general van bastant tard, però també crec que van anar tard quan es va fer tot el tema de les compreses, les copes menstruals, etc, sinó que el dret que hauríem de tenir, no, tots els joves, hauria d'haver arribat molt abans.
1: Per tant, doncs que s'hauria d'haver facilitat, no?, més mètodes anticonceptius fa temps enrere, eh? No, ara potser que...
2: 100%, fa molts anys. No esperar que les ITS hagin crescut tal com han crescut els últims anys, diria que el que hem llegit era que des del 2018 s'havien multiplicat, però exponencialment. En el moment en què tu veus que ja estan començant a créixer, crec que ja hauries de començar a treballar-hi, però no, encara ens hem d'esperar fins al 2027.
1: Totalment, totalment. Doncs aquesta és la pregunta del dia, si esteu d'acord amb aquesta nova iniciativa de repartir preservatius gratuïts dels joves de 16 als 22 anys. Melina, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I avui als Tastets de Llengua parlem de paraules que no poden faltar aquestes vacances i també de les tertúlies del CNL Maresma amb la Gemma Martínez.

0: Doncs sí, Gemma, aquí estem, com cada dimarts, amb els tastets de llengua, i és que ja estem a puntet d'entrar a l'estiu i que els més petits ja se'n vagin de vacances. La Gemma Martínez, del Centre de Normalització Lingüística, sempre ho té tot a punt i sempre ens intenta adaptar els tastets a l'època en la que ens trobem. I, per tant, avui ens ve a parlar de paraules indispensables per a aquestes vacances. I, després, a l'acabar, parlarem de les tertúlies que es faran des d'aquí del Centre de Normalització Lingüística per poder posar en pràctica una miqueta més el català. Així que tot això i més ens ho explicarà avui la Gemma. Donem la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, quines són o quines diries que són les paraules aquestes que no poden faltar per les vacances?
1: Ara ho veuràs.
0: A veure, sorprèn-me.
1: Tenim una mica de cada, tenim una mica de paraules, de vocabulari, unes quantes frases fetes, refranys...
0: Molt bé, un poti-poti.
1: Sí, un mica de poti-poti relacionat amb els dies que venen, que ja s'acosten, eh?
0: Perfecte.
1: Jo ja ui,
0: sí, sí. Bueno, nosaltres vacances, no sé les que tindrem, però sí, si més no, ja la calor, l'estiu, ja ens ho agafem d'una altra manera, i tant, i tant.
1: Doncs mira, per molts s'acosta aquest període tan esperat, tan desitjat, en què et pots oblidar de totes les obligacions del dia. I parlem, això, de les vacances avui. Com ja sabeu, primer refrany, a l'estiu, tota cuca viu. El saps, aquest, Martí?
0: I tant, aquest sí, dels més famosos,
1: aquest
0: et diria.
1: Sí, a l'estiu, tota cuca viu. I a partir d'aquí, doncs, fem vacances, agafem forces i ho veiem tot més clar. Això, com dèiem, els que tenim la sort de fer-ne, perquè la ràdio no s'atura, oi?
0: No s'atura, però és el que et comentava. Tot i no tenir vacances, jo crec que l'estiu té com algo especial,
1: sí,
0: que encara que igualment es treballi, potser treballes amb més alegria o amb un altre... Bueno, no sé com dir-t'ho, però...
1: Més relaxat, jo diria.
0: Sí, t'ho compro. Més relaxat, que això no vol dir que estiguis menys... amb menys ganes, però sí que, bueno, doncs t'ho agafes diferent.
1: Sí, és que t'ho dic perquè a l'estiu, quan... Jo dic a l'estiu, em surt la I, eh? Ja sé que s'escriu estiu, però sempre podem dir estiu,
0: sí,
1: eh? També. A l'estiu tot és més relaxat, ens venen ganes d'anar a un ritme més lent, d'agafar-nos les coses, no?, amb una miqueta més de calma. És a dir, ens venen ganes de fer una mica el ronsa. Coneixes aquesta expressió?
0: Sí.
1: Fer el ronsa?
0: Sí, la tinc controlada. Aquesta, per qui ens estigui escoltant i no ho sàpiga, és fer el...
1: Fer el ronsa és ronsejar, que vol dir mandrejar.
0: Mandrejar, exacte.
1: Mandrejar. Relacionat amb aquesta expressió, igual que dèiem que la deformació a vegades de la paraula estiu, no?, la gent gran abans deia estiu, el que passa amb aquesta paraula també de fer el ronsa és que molts cops es deforma dient fer el ronso una
0: cert,
1: mica. No sé si ho has sentit,
0: sí,
1: així.
0: Sí, de fet et diria que jo ho he escoltat així. O sigui, fer el ronso em sona més que fer el ronsa.
1: Doncs s'escriu en va, però... se sent amb u, a vegades, amb aquesta neutra. I és que això, ronsa, per cert, ve del castellà i de l'àrab ronce, però en castellà té un sentit diferent del català, perquè en castellà significa afalac, tendresa.
0: Ah?
1: Sí. Sí, sí. També és això, fer mandrejar, vol dir mandrejar, com dèiem, o fer mandres, o fer el mandra. També. Aquesta paraula, mandra, sembla que ve de l'italià i a la vegada del grec. I té a veure, en italià, amb els ramats. Les paraules passen d'una llengua a l'altra, sovint, però ja sabeu que no sempre conserven el mateix significat. Potser en origen tenia el mateix i ha anat canviant, d'acord?
0: Clar. Molt bé.
1: Tot plegat ens relaciona, ens porta amb el refrany... feina fuig, mandra no em deixis. Aquest el
0: sabies? Vale, aquest no el sabia, però té la seva lògica, el refrany.
1: Doncs bé, és això. Es diu quan estem en aquestes èpoques i ens fa molta mandra treballar. Feina fuig, mandra no em deixis.
0: Molt
1: però aprofitem que som al Maresme, seguim parlant de les vacances, de mandrejar, d'estirar-se, i ja que som a tocar de la platja, parlarem també d'una paraula que crea una miqueta de confusió, ja fa temps que se'n parla, i és la paraula xiringuito.
0: Cert. Va? Jo, mira, ara veig que ens la diràs, però jo aquesta l'he après fa molt poc, com es diu correctament en català. És una paraula que no l'havia escoltat mai i ara sí que la intento utilitzar més.
1: I com dius que, com diries que es diu?
0: Bueno, clar, jo ara... O sigui, et faig spoiler, una mica, però guingueta, correcte?
1: Es pot dir així, eh? N'hauríem de dir barets, barracons, guinguetes o quiosc, no? Té forma de quiosc, d'abans, diguéssim, quiosca en el sentit d'una botigueta, quiosc o quiosquets. Tot i així, costa que aquesta paraula, o alguna d'aquestes paraules, desterri la paraula xiringuito, que sí, està realment fortament arrelada i és el que diu la majoria de la gent.
0: Però està ben dit, xiringuito, en català?
1: No està inclòs en el diccionari normatiu.
0: Vale. És a dir, que si podem dir guingueta, millor. I si no, doncs mira, no, si no ens queda un altre, doncs direm xiringuito.
1: Exacte. És una paraula que s'ha intentat que triomfi, però sembla que no acaba d'arrelar.
0: No acaba de triomfar.
1: Molt
0: bé.
1: Relacionat amb la platja i les guinguetes o els xiringuitos, parlem de la paraula parasol, que recordem a tothom que s'escriu amb un guionet, perquè si no es pronunciaria parasol, d'acord? És per mantenir també la S sorda de sol. Igual que les paraules, igual que parasol, tenim també parachocs, que també s'escriu amb un guionet, val? Relacionat amb la platja i quan anem a la platja, tenim la paraula foulard, val? Foulard s'escriu ja amb una U, d'acord? Ja no s'escriu amb O-U, és una paraula que venia del francès foul, dic totes les lletres, foulard, i ja està inclòs en el diec només amb una U, és a dir, adaptada a la grafia catalana. Ha perdut la O, val? Tot i estar inclosa en el diccionari normatiu, escrita només amb una U, només hi surt amb el significat de mocador de coll. Un mocador, diguéssim, que ens posem al coll, i no com una màrfaga o una, un mocador gran per estirar-nos a la sorra. Val? I finalment, si posem un foulard o una estora de platja o una tovallola, dir que la paraula tovallola està emparentada amb la paraula estovalles i tovalló.
0: Molt bé, doncs carai, hem tocat una mica totes les tecles, eh? Entre frases fetes, paraules relacionades amb les vacances i tot. Doncs perfecte, ara mira, ja ens hem quedat, si més no, que xiringuito es diu guingueta.
1: Exacte.
0: I a intentar donar-li aquesta veu a les paraules catalanes que es mereixen. Molt bé, doncs Gemma, anem a dedicar el que ens queda de secció, dos minutets tenim,
1: sí,
0: per parlar de les tertúlies que feu aquí des del Centre de Normalització Lingüística, una miqueta doncs, per posar en pràctica aquest català i poder tenir un espai segur, suposo, per practicar-lo.
1: Sí.
0: On es poden trobar aquestes tertúlies i què hi podem fer o de què en parlarem?
1: Doncs mira, la setmana passada parlàvem de la inscripció als cursos intensius d'estiu. Val? Vam dir que els cursos intensius, els que oferim ara a l'estiu, només són de nivell bàsic. Per tant, no tenim una oferta de cursos de nivells alt durant el mes de juliol. El que sí que oferim per persones que ja tenen una miqueta més de nivell i volen seguir practicant durant el mes de juliol, no volen passar tot l'estiu, des de juny fins a setembre, sense practicar, el que oferim, com deia, és grups de tertúlies. D'acord? Els fem aquest estiu, els oferirem a Pineda, al Masnou, a Premià de Dalt, a Mataró i a Calella. Són grups reduïts, d'unes 8-10 persones, a partir d'un nivell de gent que ja ha fet un curs sencer de català, i el que es fa és cada dia parlar d'un tema concret. Els grups de tertúlia duren una hora i mitja, i són dinamitzats, són guiats per un dels nostres tècnics. És a dir, no és que hi hagi un grup que queda i allà una mica espontàniament sorgeix la conversa, sinó que un dels nostres tècnics doncs, propicia que els participants doncs, encoratja els participants a parlar, els ajuda si s'encallen i cada dia tracten un tema diferent. Les inscripcions en aquestes tertúlies es fan a través del nostre web. Són tertúlies que oferim sense cap mena de cost, són gratuïtes. S'hi pot apuntar tant gent que ha fet un curs amb nosaltres com gent que simplement vol practicar. Val? Per tant, no és necessari ser un exalumne del centre per poder-s'hi apuntar. És obert a tota la ciutadania. I començaran el dia 6 de juliol i acabaran el dia aproximadament entre el 22 i el 23 de juliol. Són 3 setmanes, 2 dies a la setmana, 1 hora i mitja cada sessió.
0: Doncs crec que ens ho has vengut perfecte i animar a tothom a que s'hi acosti, que, ostres, és gratuït,
1: sí.
0: Aprens català... I, a més, també segur que es poden fer amistats i una bona relació, conèixer gent nova amb qui comparteixis espai amb aquestes tertúlies. Així que, Gemma, mil gràcies per fer-nos en 5 cèntims i ens escoltem la setmana vinent amb més novetats i alguna sorpreseta que ens portaràs, com sempre.
1: D'acord, Martí.

0: L'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, ha estat una de les guardonades als Premis Treball de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol. En parlem amb la mateixa alumna, Daniela Simón.
1: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Batxillerat. Avui parlem del treball Càncer no està sol o sola. Un treball de l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón. Benvinguda, Daniela. Què tal?
2: Hola, bona tarda.
1: Bé. En principi, com va néixer la idea de fer un treball sobre el càncer i amb un títol tan directe, no? Càncer no està sol, sola.
2: Bueno, doncs, fa 8 anys la meva mare va patir un càncer de mama i, bueno, jo era petita, però, bueno, com tothom, doncs jo la volia ajudar i llavors no sabia com fer-ho perquè no et donen ni un manual d'instruccions ni et diuen com s'ajuda un pacient de càncer i, per tant, vaig sentir una miqueta com aquesta impotència de voler ajudar-la i no saber com. Per tant, doncs vaig decidir que no volia que la gent es trobés en aquesta situació perquè és una situació que no és agradable i al final la recordes tota la vida. Jo tinc com aquell record de, joe, ho volia haver fet millor. I llavors vaig decidir crear la web per ajudar la gent i que sapigués com actuar.
1: La web? Quina web?
2: El blog digital.
1: Val.
2: El blog digital en concret, i que així la gent sapigués més o menys a través del criteri dels familiars entrevistats i dels pacients entrevistats com els hi agradaria ells que els ajudessin.
1: Val. Llavors, el teu treball com s'enfoca? Perquè, bueno, parlem de que tens un objectiu clar, no?, que és de donar visibilitat i donar com una pauta, no?, a totes aquestes persones que pateixen o que tenen un familiar que pateix càncer. Llavors, com està enfocat? És a dir, va dirigit tant a pacients com a persones afectades? Vols fer com un manual? Com està plantejat el teu treball?
2: Bueno, doncs, primer vaig fer una part del marc teòric, on vaig buscar informació sobre el càncer, i després la part més important, la part pràctica, vaig crear un blog digital on s'inclouen les diferents entrevistes que vaig fer a pacients, familiars i professionals. I després també hi ha diferents apartats per crear una mica com aquest ambient de poder comunicar-se i de poder escoltar gent que està en la mateixa situació, perquè, bueno, jo al final vaig estar parlant amb els pacients que tinc de la meva família, que han patit càncer, i també altra gent propera, i vaig veure que el que a ells el més necessitaven era estar, o sigui, sentir-se entesos i parlar amb gent que estava en la mateixa situació que ells. I per tant vaig intentar una mica crear aquest espai on hi hagués gent que els entengués.
1: Vale, el tema està que, bueno, ja se't planteja complicat, no? Perquè una persona que pateix càncer, bueno, primer que no tothom pateix càncer, després que els familiars que estan amb tu no tenen el càncer, per tant, ja comencem amb un inici complicat, no? Facilitar aquesta entesa.
2: Sí, perquè al final... Sí, jo, per exemple, recordo molt parlar amb la meva mare i ella ens deia que no l'enteníem. O sigui, que ella s'aixecava cansada i que potser ens contestava malament i que no l'enteníem. O sigui que ella esperava de nosaltres algú que no vam aconseguir donar-li.
1: Val. Llavors, les persones que pateixen també càncer, hi ha diferents tipus de càncer, les reaccions o els pensaments són els mateixos o varia en funció del càncer que es tingui?
2: Depèn molt del tipus de càncer que tinguis, perquè al final no és el mateix un càncer que et debilita molt més i que saps que no tindrà cura, potser, que un càncer que sí que saps tindrà cura i que al final s'acabarà algun dia. I també és molt un procés mental molt gran. O sigui, al final, el més important d'aquesta malaltia és la teva ment. Si tu tens la ment forta, tiraràs endavant. Si no, és molt difícil que surtis. O encara que surtis de cos, diguéssim, físicament, mentalment et quedes molt tocat.
1: Una qüestió de voluntat, llavors, no?
2: Sí.
1: Val. I aquí, les persones que... Bueno, per una banda estan els que pateixen, però les persones que viuen aquesta malaltia amb familiar també han de ser de ment forta. Com ho han de portar?
2: Sí, al final també han de tenir la ment forta perquè, clar, ja té prou la persona que està patint el càncer com perquè al final vegi a la família plorant, a la família trista... O sigui, has d'intentar, doncs, guardar una miqueta això per la teva intimitat i quan estàs amb aquella persona intentar recolzar-la el màxim possible.
1: En el teu treball vas plantejar o vas parlar amb professionals de la salut també que...
2: Em va costar una miqueta perquè els hospitals no van estar molt disposats perquè al final doncs, tenen moltes més coses i no estaven molt disposats, però sí que tinc un familiar que està en el món dels hospitals, en les ambulàncies en concret, i sí que vaig estar parlant amb ell.
1: Diguéssim que aquest treball t'ha sigut com una catarsi, no? D'alguna manera transmetre el que tu vas viure.
2: Sí.
1: T'ha servit o t'ha funcionat per tal d'aprendre, millorar i entendre una mica el que has viscut?
2: Sí, la veritat que m'ha servit molt i també m'ha servit com per sentir-me a gust amb mi mateixa, de dir, bueno, en aquell moment poder no vaig fer tot el que volia, però ara he intentat doncs, que altra gent ho pugui fer i intentar fer alguna cosa amb la meva experiència d'abans.
1: Algun mite o algun estereotip que potser tinguem del càncer o que es vegi des de fora i hagis descobert des de dintre que no és igual o és diferent?
2: Bueno, el que sí que té la gent una concepció és que quan dius la paraula càncer és com malaltia llarga, mort. O sigui, de primeres la gent... Si tu li dius a un pacient que té un càncer, així tal qual, s'ho pren molt malament. Llavors, el que hem fet socialment és utilitzar eufemismes. I llavors, utilitzem altres tipus de paraules que a vegades també pot ser que sigui pitjor. Perquè intentem no dir aquella paraula i el que hem fet és crear encara més por a aquella paraula. I llavors, ha creat una por que avui en dia hauria de reduir la meva opinió, perquè la investigació està avançant molt i ja no afecta tan greument. O sigui, la majoria de gent es cura.
1: Val, d'acord. I quan et diuen que se senten soles o que no els entenen, què és el que fan aquestes persones per tal de que no se sentin més soles o que els puguin entendre?
2: Els familiars.
1: Sí,
2: què
1: els
2: farien
1: familiars o la societat. Bueno, em refereixo als afectats, ara mateix, als malalts. És a dir, els malalts parlen de que no se'ls entenen i que se senten sols, no? Llavors, què és el que ells fan per tal de que aquesta situació reverteixi i no se sentim sols i que se sentin escoltats? Què és el que poden fer, si no?
2: Doncs, bueno, jo vaig crear una miqueta el blog amb aquest enfocament.
1: Clar,
2: en què poguessin participar i poguessin escoltar consells d'altres persones que estan en la mateixa situació, explicar les seves experiències, sentir-se entesos, veure que altra gent està igual que ells, que no són els únics, i que poden parlar amb ells, escoltar els seus consells i donar també consells als altres.
1: Els ha servit aquest blog, t'ho han dit, t'ho han manifestat?
2: Sí, vaig fer una enquesta i he rebut bons comentaris positius. Dintre el blog hi ha un apartat on es poden posar les teves opinions i la gent ha opinat positivament.
1: És una idea curiosa i també personalment em sembla que molt bona. Mantindràs aquest blog actiu o ho deixaràs com un treball de recerca? Bueno, mort, per dir-ho així, com apartat.
2: Bueno, en principi la meva idea era mantenir-lo. Llavors, sí, mentre segueixi funcionant, perquè clar, al final li he pogut donar una visualització, però des del meu compte d'Instagram, per tant, tampoc ha pogut arribar a tanta gent. També ho va pujar a l'escola, però al final no és una cosa que arribi a molta gent com perquè es mantingui actiu. Llavors, doncs, fins que es mantingui actiu, la meva idea és tenir-lo...
1: Clar, bueno, mai se sap. Avui dia,
2: no, per això.
1: TikTok i xarxes, i sempre pots penjar, bueno, si demanes permís i pots penjar fragments
2: dels
1: comentaris o les experiències, potser, qui sap, potser pots arribar molt lluny amb això. I a nivell professional, estàs enfocada en el camp de la salut o això és només que dius mira, és per la meva experiència personal i ja està?
2: No, la meva idea cap a un futur és ser investigadora i m'agradaria estar a la part del càncer, investigant vale. tipus de càncer i aquesta cosa.
1: Vale, càncer de mama i
2: sí.
1: altres, no?
2: Sí.
1: Val. Pues no sé si m'he deixat alguna cosa més. Algun aspecte que vulguis destacar o afegir respecte al teu treball que no t'hagin preguntat?
2: No.
1: Val. Què vas sentir quan vas guanyar aquest premi de recerca?
2: Doncs em va fer molta il·lusió perquè al final és un treball on li vaig dedicar molt d'esforç i sobretot molt de temps en uns cursos complicats com són batxillerat. I l'esforç de treure el temps i tot, doncs que hagi sigut reconegut, em va fer moltíssima il·lusió.
1: Val, perfecte. Doncs molt bé, hem parlat d'aquest treball del càncer No estàs sol, sola, un treball de l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, i bé, l'hem tingut aquí amb nosaltres. Daniela, gràcies per ser aquí amb nosaltres, a una malgrat, i esperem que el projecte tingui èxit, que puguis seguir mantenint en aquest blog, i qui sap, no sé, potser algun dia tornem a entrevistar perquè has aconseguit, no sé, arribar a TV3, potser, no sé, mai se sap.
2: Gràcies.
0: Molt bé, doncs acabem l'Ona Maresma d'avui. Us deixem amb una cançó de Muse. Adeu, fins demà.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió d'ahir amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va anar a exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo, tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les sensacions són molt positives i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compra-venda es podria fer aquest mateix any 2026.
2: Molt bé, sí, sí, ho han acceptat tota la valoració que havien fet. Sembla que pot funcionar, això.
3: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta, en principi, afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat avui les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam, sinó que hauria de servir d'inspiració del futur mercat, que anirà a Can Sant Pere, ha dit, sempre i quan s'assoleixi un consens.
4: Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat. Ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar.
1: Recordem que l'associació Can Sant Pere suposa que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Segons Gatius, sense la participació d'un concessionari, molt possiblement el mercat desapareixerà. I això, ha dit, seria un cop molt dur pel comerç local. 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar han iniciat avui les proves de la selectivitat que, un any més, es fan al campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra. Les proves coincideixen amb la visita del Papa de Roma i es fan en un clima enrarit arran de la protesta dels docents que avui han convocat manifestacions. Les possibles afectacions de tot això en la mobilitat han fet que des de l'Institut hagin pres precaucions. Bàsicament, sortir ben d'hora. Escoltem el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes.
5: Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar aproximadament a les 7:45-7:50, vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entrega de documentació i tal. En el cas que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem i inclús dos després també arribem.
1: Els 85 estudiants premianencs que avui inicien les proves en són 10 més que l'any 2025 i suposen un repunt respecte als últims cursos que no havien passat mai dels 80. Fatiga, manca de concentració i irritabilitat són els efectes de la calor sobre els alumnes del Dofí, segons ens ha dit el director del centre, Rubén Álvarez. Segons Álvarez, ja han passat algun matí sencer a temperatures properes als 30 graus. Per combatre-ho, només han pogut acudir a solucions bàsiques i parcials. L'AFA, òbviament, està igual de preocupada. Escoltem Álvarez i Víctor Melero, que és pare del centre.
6: Siguin homologats, ventiladors de peu, vull dir, fer que corri l'aire, obrir finestres, baixar les persianes i fer que els alumnes s'hidratin. Estem notant així en general aquesta pèrdua de concentració, aquesta fatiga que genera la calor, una apatia i una irritabilitat que fa complicat treballar amb ells.
7: Com a famílies de l'escola, és un mal de cap i estem molt preocupats perquè estem jugant amb la salut dels nostres infants.
1: Val a dir que la FA ha posat diners per comprar ventiladors, però els aparells han de complir amb un seguit de requisits fixats pel departament i això, diu, també ha complicat la maniobra. Cada cop falta menys per batejar el vaixell pirata del desembarcament. Manel Ferrer.
8: Els pirates i premianencs han posat en marxa aquesta setmana la fase final del procés participatiu per escollir el nom del vaixell de l'Omar i la Llumara. Després de recollir propostes a la ciutadania, l'organització ha seleccionat en assemblea 8 noms finalistes que competiran en eliminatòries a través d'Instagram. Els noms que opten a convertir-se en la denominació oficial de l'embarcació són Malvent, Rauxa del Mar, Camar, Mitja Lluna, Lluna Blanca, Sang i Foc, La Sol, Sultana i Bram de Mar. Les votacions es faran al llarg d'aquesta setmana mitjançant eliminatòries diàries a l'Instagram de Pirates i Premianencs i diumenge es donarà a conèixer el nom guanyador. La primera votació ja s'ha resolt i ha enfrontat la Sultana i Bram de Mar. Aquest últim s'ha imposat amb el 62% dels vots davant del 38% obtingut per la Sultana i es converteix així en el primer nom classificat per les semifinals. La iniciativa s'emmarca en els actes del 30è aniversari de la Festa Major i permetrà que, per primera vegada, el vaixell amb el que desembarquin l'Omar i la Llumara tingui un nom escollit directament per la ciutadania. Diumenge se sabrà quin és el nom que acabarà identificant una de les embarcacions més emblemàtiques de la celebració premianenca.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: 400 competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
10: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerré inscripciones a 400 competidores. Fue un éxito total, los clubs súper contentos.
9: Avellaneda ha explicat a Premià Mèdia que s'està plantejant ampliar inscripcions en futures edicions perquè hi ha clubs i entitats que voldrien participar-hi. Si a la pista hi havia 400 competidors, a la graderia n'eren més de 1.200 persones.
1: Tanquem amb el temps, ambient assolellat amb alguns intervals de núvols i temperatures una mica més frenades que ahir. Mínimes de 21 graus, màximes de 24. Demà encara hi haurà més núvols i fins i tot podríem tenir alguna gotellada al matí. Les temperatures baixaran un parell de graus.
11: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
13: Molt bona tarda. Comencem la tertúlia política d'aquest dimarts 9 de juny del 2026 i ho fem, com sempre, presentant els representants polítics que ens acompanyen avui. Tenim a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià. Cesca, benvinguda.
14: Hola, Gemma.
13: També a en Xavier Gatius, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Xavier, bona tarda.
15: Bona tarda.
13: També ens acompanya en José Ballesteros, del PSC. José, benvingut.
16: Bona tarda.
13: I també l'Enric Pons, d'En Comú Podem. Enric, bona tarda.
17: Hola, bona tarda a totes.
13: Avui tenim tres temes. Comencem pel primer tema de tots. Premià evita el pla econòmic financer i manté les inversions previstes. El govern espanyol ha aprovat una excepció que permet a determinats ajuntaments no haver de presentar el pla econòmic financer malgrat haver superat la regla de la despesa. Com valoren aquesta decisió del govern central que canvia completament l'escenari financer de l'Ajuntament?
14: Home, jo d'entrada et diria, no és que l'evitem, perquè fer-lo l'hem fet i l'hem aprovat al ple, i per tant, doncs, el que passarà a partir d'ara, doncs, tampoc no canviarà gaire les coses, però i tampoc trastocarà el panorama financer, com deia Gemma, perquè, home, sí, és una bona notícia, perquè no l'hem, diguem que no hem d'executar aquestes intervencions en les inversions que s'havien de fer, però, vaja, nosaltres estem satisfets perquè sí que vam fer el PEF, per tant, vam fer els deures. Es va aprovar, doncs, no recordo, crec que la majoria dels partits van votar a favor.
17: Sí, una abstenció.
14: Ara no ho recordo exactament, però... I, per tant, vam fer els deures. Que tinguem un pla econòmic financer no vol dir res més que... És a dir, sí, avui m'he estat informant, perquè no és un tema que jo domini, però sí que volia tenir tota la informació. És a dir, nosaltres tenim una economia sanejada, tenim un ajuntament sanejat, però, si recordeu, doncs en el seu moment, el senyor Montoro, que era un ministre d'Hisenda no gaire simpàtic, va aprovar tot aquest tema de la regla de la despesa, que el que ve a dir, no?, perquè la gent ens entengui, és que tu pots tenir l'economia sanejada, pots tenir estalvis, pots tenir el teu pressupost al dia, però malgrat això no pots gastar més del que ja t'has gastat en un any, en un exercici determinat, més sumant-hi el producte interior brut en l'any següent, d'acord? Mm. Val? Jo aquí ja em corregireu tots els que en sabeu molt més que jo, no? Per tant, encara que tu tinguis, no, estalvi, encara que tu estiguis fent les coses bé a nivell econòmic, per aquesta regla de la despesa, doncs no pots gastar més d'aquesta quantitat que he dit, no? Per tant, com que vam incomplir això en l'any passat, doncs vam estar obligats a fer aquest pla econòmic i financer que vam fer, que vam portar al ple, que hem aprovat, que referia, doncs, que havíem de fer una mica menys inversió, però finalment doncs hi ha hagut aquest reial decret que em sembla que està pendent d'aprovació del Congrés, però en tot cas segurament no, que tirarà endavant. I vaja, em sembla que és una maniobra política segurament del partit que governa, però en tot cas nosaltres no ens l'estalviem o no l'evitem, sinó que simplement doncs, el deixarem en stand-by.
13: Mm-hmm. Xavier.
4: Bé, molt en línia amb el que ha apuntat la Cesca. Si ja dèiem abans, quan aquest PEF semblava que era d'aplicació, bueno, de fet, quan van fer, i el van presentar en el ple, com molt bé diu la Cesca, doncs es va aprovar. Si ja dèiem llavors que aquest PEF no tindria una incidència important en el que és la gestió del dia a dia i en el que és els serveis i les inversions que teníem previstes, doncs ara que no s'ha d'aplicar, doncs estem més o menys igual, no? Vull dir, tampoc no veurem un canvi substancial en la nostra economia. I això és així perquè, doncs, tal com apuntava la senyora Domènech, tenim un pressupost doncs, correcte, una situació estable, tenim un endeutament controlat i, per tant, no hi ha més problemes que aquest increment de la despesa que ens van passar doncs, d'allò que aquesta llei, que d'alguna manera també entenem que ha quedat doncs, fora de temps, no? Vull dir, és una llei que potser no té tot el sentit que tenia en el seu moment, que llavors doncs, d'alguna manera s'entenia, però que ara en molts aspectes doncs, pensem nosaltres que és caduca, vull dir que no té gaire sentit que la continuem mantenint en els termes que hi és, doncs a partir d'aquí, com que no tenim cap altre problema financer, per dir-ho d'alguna manera, la incidència d'aplicar o no el PEF, en el nostre cas, realment no tindrà un impacte significatiu o visible en el dia a dia de la gestió municipal.
13: Mm-hmm. José?
15: Doncs una mica també pensant, jo a la meva vida sóc molt pràctic i com a regidor també m'agrada ser-ho. Penso que si és una cosa que ja ho teníem fet, ens ho estalviem, i que això repercuteix directament amb els habitants i veïns i veïnes del nostre municipi, si això recomporta que podrem seguir fer inversions, tot i que no vagi a canviar gaire perquè tenim la despesa controlada, però si podem fer algunes inversions i algunes mancances que tenim, doncs si ara no tenim aquest PEF, doncs no l'hem de passar, doncs estupendo. Que poder, una de les coses que el teníem va ser el desencadenant de prendre l'escola Bressol, que hem hagut d'invertir uns diners que poder no hi comptaven. Per tant, si no això afecta i ho podem tirar endavant i podem fer més coses i els beneficiaris són els veïns i veïnes, doncs benvingut sigui.
13: Uh-huh. Enric.
16: No, doncs per la meva part simplement dir que és una bona notícia, que hagi, no m'he pogut mirar aquesta llei o el real decret que sortirà i no sé si anul·larà completament el que és la llei Montoro, però en tot cas seria una bona notícia i el meu grup ho entenc com una bona notícia perquè entenc que ja en el seu dia era una llei mal feta, era injusta, traia autonomia local als municipis, van fer quelcom semblant amb les comunitats autònomes i per tant perfecte que es retiri. A nivell pràctic, crec que ho he llegit avui al primer medi, que no sigui què haurem de fer en el ple. És possible que ens toqui tirar enrere el PEF, però en tot cas, jo em crec, quan deia el senyor Rafa Navarro, l'alcalde, que l'aprovació d'aquest ple, en veritat, no tocava, no faria, no modificaria els plans al futur a nivell econòmic, i crec que, per tant, ni ho feia abans ni ho farà ara després que ho traiem. Així que, en general, bona notícia.
13: Sí. Digues, Xavier o Cesco.
4: Bueno, només aclarir que aquest Real Decret no anul·la no anul·la la llei Montoro. L'únic que fa és suspèn per aquest any i el vinent l'aplicació del pla econòmic financer en determinades situacions, eh? Vull dir, no, no en qualsevol cas.
16: Sí, sí. O sigui, jo
4: entenc que... que nosaltres només incomplíem la regla de la despesa, sí, i aquest supòsit és un dels que inclou el Real Decret, llavors queda... queda suspès,
16: queda accent.
4: Però torna a dir, per nosaltres.
16: Sí, sí, o sigui, tinc entès que es permetia que fos accent que hagués de presentar el PEF a aquells municipis que no tenen un deute exagerat i que han tirat l'augment de despesa o d'inversió, l'han tirat a càrrec de romanents d'exercicis anteriors, i a més hi havia una tercera, que m'ha fet, era curiosa, però hi havia una tercera, si no tinc mal entès, que era aquells ajuntaments que paguen els proveïdors dins d'un pla inferior dels 30 dies. M'ha fet gràcia que es barreja una miqueta pomes amb peres aquí, però en tot cas que ens sembla bé. La bona gestió, doncs, es premia,
14: sí, que nosaltres
16: amb no tindre que fer aquest PEF. No?
14: No, jo la primera ronda anava pensant, ostres, no parlem gaire normal, no? Vull dir que si, segons qui ens estigui escoltant, i jo mateixa ens escoltava i pensava, no sé massa si la gent entén o nosaltres mateixos entenem què estem dient, no? Però sí que és veritat que, coi, que aquesta llei, que és veritat que és fruit d'un moment, no? De potser de massa despesa, de massa disbauxa, és fruit d'un moment determinat, però és veritat que aquí està, no? I potser ens hauríem de plantejar fer un pas més enllà i, no sé, garantir aquesta autonomia local dins d'uns marges, perquè, evidentment, doncs, hi han d'haver uns marges de control i, evidentment, per això tenim els interventors i per això tenim, no?, tots aquests cossos que, per altra banda, són de l'Estat i que també estaria bé que, no?, que poguessin dirigir-se o governar-se des d'aquí. Però vaja, que me'n vaig per les branques, que estaria bé que aquesta llei, no?, es revisés, a veure, no?, si la tirem enrere. I, però per altra banda, també una cosa que sempre acabem parlant aquí a la tertúlia, que és que sempre que es legisla, nosaltres som la baula més feble, els ajuntaments i els ciutadans i ciutadanes dels municipis, i sempre, no?, ens acaba tocant, doncs, regular o pagar o fer 50.000 coses per les quals no teníem competències o no tenim ingressos suficients, i aquí estem, no?, a peu del carrer, i per tant, doncs, aquesta reflexió també, que al final estem parlant de diners dels ciutadans i ciutadanes de Premià, que ens feien fer un pla econòmic financer, ara no l'hem de fer, però al final és el que dèiem tots una mica, no? Això té una repercussió sobre el futur del municipi.
13: Enric,
16: No, i si voleu explicar, jo en el seu dia em dedicava a mirar una miqueta d'administracions

0: el que suposadament era, i era posar ordre a municipis amb un endeutament fora de lloc i amb unes despeses que superaven els seus ingressos mitjans.
1: Jo crec que els veïns i veïnes que ens estiguin escoltant doncs pensaran el mateix que pensem nosaltres. Vull dir, per què encara és vigent una llei que tots estem dient que tal com està plantejada i a dia d'avui no té sentit. No té sentit i ens afecta molt als municipis, sobretot, eh? Vull dir que això també és el que apuntava Cesca, no? Vull dir, ens afecta molt els més petits, els més febles de la cadena, no? I la pregunta és aquesta, per què encara tenim aquesta llei que ja es va deixar sense efecte durant el Covid, ara fem una suspensió parcial, és evident que no serveix. Torno a dir tal com està plantejada, perquè certes mesures de control crec que són necessàries, però tal com està plantejada és fins i tot en alguns casos contraproduent, i jo crec que el que hauríem de demanar, que ja fa anys, de fet, que el municipalisme ho està demanant, però crec que ho hem de fer d'una manera potser amb més contundència, és que s'estudiï una nova llei, que aquesta és del 2012, eh? Vull dir que ja han passat 14 anys, la situació econòmica no té res a veure, allò es va fer en un entorn de postcrisi econòmica, i ara és una llei que és limitant, clarament limitant, que penalitza ajuntaments que fan bé les coses, com és el nostre, i per tant jo crec que l'únic diàleg, no? Vull dir que hauria d'haver aquí ara és, escolta'm, refem aquesta situació que ens limita moltíssim.
2: Si us sembla bé, canviem de tema, anem a la següent qüestió. Habitatge protegit a l'antiga fàbrica de pijames. Govern i oposició continuen negociant el reglament que determinarà com s'adjudicaran els 16 pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames. Des de Crida es critica que els preus previstos, segons ells, no són prou socials, i també consideren que l'Ajuntament hauria d'haver negociat millors condicions amb el promotor. Creieu que els preus previstos per aquests habitatges responen realment a les necessitats dels joves i famílies de Premià? Cesca?
3: A veure, estem parlant d'habitatge, val? I d'entrada, no? L'habitatge és un problema de gran magnitud a nivell global, a tot arreu, que és una de les principals preocupacions que apareix a totes les enquestes, i que certament només cal que busquis habitatge aquí per Premià de Mar, per posar un exemple, i veure doncs, que no n'hi ha o que és de molt difícil accés. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, amb regidoria d'habitatge i altres regidories que treballem de manera transversal, per exemple, doncs, des de serveis socials mateix o des de serveis territorials, entre d'altres, tenim diferents fronts d'actuació, perquè la qüestió de l'habitatge és multifactorial i afecta a tota la població, no? I tu has esmentat doncs, gent gran, gent jove, famílies, persones amb situacions molt vulnerables. Com sabeu, a les famílies amb situació d'alta vulnerabilitat estem parlant de persones amb situació d'infrahabitatge o sense llarisme o amb situació de possible desnonament. Amb aquests ja tenim tot un front d'actuació que a mi sempre m'agrada explicar que ens hem de fixar també en tots aquells desnonaments que no es produeixen, que no en els que es produeixen, que desgraciadament encara en són, però són menys dels que es podrien produir si no intervinguéssim amb serveis com el d'intermediació del deute de l'habitatge, el servei d'habitatge i altres serveis que oferim d'acompanyament, tant des de serveis socials com d'habitatge, i amb recursos que tenim, com els pisos d'emergència, com el servei residencial d'estada limitada del carrer Unió, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, volia deixar clar que aquest front, el front de famílies vulnerables, el tenim molt cobert des d'aquest punt de vista, mai totalment cobert, perquè això és impossible. Perdoneu, però ahir veia un post de la Sindicatura de Greuges, no?, que ha fet un estudi al qual l'Ajuntament ens ha demanat informes sobre persones en situació de sensellarisme. El que fa és un informe d'aquests doncs, que sol fer la sindicatura i apunta doncs, quants n'hi ha, en quina situació estan, i fa unes recomanacions que estan molt bé sobre el paper, eh? Però clar, diu que cap desnonament sense alternativa residencial, que serveis socials actuï més, que hi hagi més finançament, i clar, tu t'ho llegeixes des de l'Ajuntament i dius fantàstic, no? Però clar, qui fa

0: buscar alguna cosa per resoldre això, no? Per tant, tot aquest paquet és multifactorial, és realment dramàtic, però hi estem intervenint, val? Per tant, treballem des de diferents fronts i governem per tota la ciutadania. I, per tant, també governem per aquella franja de famílies, de joves amb situació de possible emancipació o de gent gran que necessita un canvi d'habitatge, que tenen uns ingressos suficients, però que no són estrictament vulnerables i que també tenen dificultat d'accés a l'habitatge. És per aquests, en aquest cas, en aquesta situació i amb aquest perfil, que hem fet aquesta promoció. Uh-huh. I el que hem fet és una promoció que és d'obra nova i que sense la intervenció municipal doncs seria molt més cara i molt més difícil d'accedir, doncs fer aquest lloguer subvencionat. Val? Per tant, nosaltres estem molt satisfets d'aquesta intervenció, aquesta actuació que hem fet. I continuarem, perquè tenim també el front de Can Sant Pere, on estem treballant per fer habitatge dotacional. És que cada un d'ells té un nom diferent, Habitatge dotacional, doncs, per persones grans, que això també ho estem treballant amb el tercer sector. Per tant, no hi ha una solució única, no hi ha un perfil únic, no hi ha una manera única de fer-ho. Nosaltres hem agafat el repte, hem agafat el toro per les banyes i farem tot allò que estigui a les nostres mans.
1: Xavier.
2: Bé, molt d'acord amb la intervenció de la Cesca. Què és el... Deies que és que això doncs, cobrirà persones en situació de vulnerabilitat que necessiten accedir a habitatge? Doncs segurament no és el perfil. Què és el millor que podia passar a la fàbrica de pijames? És a dir, que tenim una oferta que estarà per sota de preu de mercat i que doncs, estarà enfocada per determinat col·lectiu, que coincidim, no és el col·lectiu doncs, de persones vulnerables, o no seria aquest, no? D'alguna manera, doncs, aquell que es cobriria doncs, de la millor forma possible amb aquesta... amb aquest conveni, doncs sí, és així. És el millor que podia passar doncs, en aquest edifici, que recordem que és de titularitat privada. Vull dir, és un edifici que nosaltres hem accedit a fer aquest conveni en el qual hi abocarem una sèrie de recursos econòmics per tal de fer que hi hagi uns lloguers per sota del preu de mercat i, a més, doncs, dirigits doncs, a persones, no? de Premià i que, per tant, això segurament, en una situació en la que no hagués intervingut l'Ajuntament, no passaria. Per tant, és el millor que podia passar en aquest cas concret. I és el que deia la Cesca, ja fem altres polítiques també enfocades a col·lectius més vulnerables. Estem doncs, adquirint pisos per tanteig i retracte des de fa molt de temps. El que passa és que, evidentment, doncs, això ens permet doncs, cobrir un volum determinat, no? Vull dir, de persones en aquesta situació. Cal recordar que una oportunitat que tenim per tal de fer una aposta important o per fer una oferta important de pisos de lloguer social de titularitat municipal, que això sí que, evidentment, doncs, podia estar enfocat per persones vulnerables, es plantejava per Transmesa. I això no se'n parla. D'això ningú en diu res. No? Vull dir, diem, escolta'm, és que aquí no ho estem fent ja, però és que aquí no es podia fer. O sigui, el plantejament, no, el plantejament amb una construcció privada, no pot ser, mira, farem municipal, no? I llavors doncs, farem nosaltres un lloguer social municipal. No la pots fer d'aquesta manera i no es podia donar en la fàbrica de pijames, no? Això, torno a dir, sí que es podia fer en el plantejament que nosaltres fèiem o fem per Transmesa. Dic que aquí a vegades no som prou coherents, no? Quan fem, depèn de quines observacions o acusacions fins i tot, perquè bueno, doncs, clar, vull dir, diem que aquí no s'està fent una cosa que no pot passar, però allà on sí que podia passar, no volem que passi, no? En aquest sentit, torno a dir, tant de bo, aquesta promoció hagués pogut estar una promoció municipal, no és el cas, era un terreny de titularitat municipal. Cal recordar, a més, que tot això ja ens ve del mandat anterior, vull dir, el conveni s'ha fet en aquest mandat, però la situació, doncs, d'alguna manera es va definir, no?, ja en el mandat anterior, i, per tant, jo crec que s'ha fet el millor que podia passar en aquesta promoció i amb uns esforços i amb una aposta de recursos per part de l'Ajuntament.
1: José.
3: Jo entenc que com a govern cadascú una cosa és veure les coses de l'oposició, una altra cosa és veure-les des del govern. Vull dir, cadascú defensa la seva política o el que li agradaria o el que pot fer, perquè a vegades a un li agrada fer una cosa i després no acabes podent fer. A mi, com a partit que m'hagués agradat, doncs m'hagués agradat més un lloguer que sigués una mica més social, més per joves o per unes persones que, de veritat, tinguin un poder adquisitiu que sigui una mica inferior, que no hagis de presentar una nòmina que sigui 2.600 euros, com a mínim, perquè penso que aquestes persones ja no tenen aquest... Vull dir, ja no tens aquesta problemàtica de trobar lloguer, que és impossible també per a mi, vull dir, ja és que no parlem de diners, és que no hi ha pisos per poder llogar. Vull dir, de fet, tinc un company que em va dir l'altre dia, José, si te n'entens alguna cosa, dic, tocarem, farem aquí com la làmpara i els desitjos, perquè no hi ha manera. A mi m'hagués agradat doncs, trobar una mica una mica més de per gent jove, que es pugui emancipar, que sigui el seu primer pis, que no marxin de Premià, que no hagin de marxar del municipi, que es vulgui quedar, que es vulgui començar una nova família, una nova vida, o per persones una mica més grans que poder no tenen aquest poder adquisitiu. Aquesta és la meva visió com a oposició.
1: Uh-huh. Enric.
4: Doncs bé, us he dit que portem uns dies amb el meu grup local treballant aquest tema, perquè just tots els temes d'urbanisme i tots els temes d'habitatge doncs és el nostre... Bueno, que estem especialment sensibilitzats i intentaré fer aquí una valoració el més sensata, m'has dit, però des de l'oposició, però sí, bastant crítica sobre el tema. El primer és... nosaltres veiem que pot millorar bastant, i mira, ara que miraves així, Xavi, dic, si en el moment que m'has dit que ho has vengut, que això és el millor que pot passar, que pot haver passat a pijames, que això ve d'una legislatura anterior i això, dic, entenc que gaire content no deus estar d'aquest nou reglament. Però en tot cas, jo us dic... El preu dels pisos, a què xoquem? O sigui, si veiem dades estadístiques de quant costa el preu mitjà a Premià de Mar de l'any 2025, la dada és de 898 euros amb 86 euros el 2025. I estem posant pisos, suposadament, que en veritat és un lloguer privat amb la subvenció municipal, que arriba quasi als 1.000 euros, 990 euros. Això per una banda. Llavors, creiem que aquí el que estem fent és finançar amb aquestes polítiques d'habitatge un capital privat. Em podríeu dir, no, dic, és que el propietari creu que el preu de mercat podria ser superior. Bueno, és discutible si aquests pisos es podrien llogar a pes superior. En tot cas, el posicionament polític que nosaltres entenem és que com a administració pública el que hem de fer és polítiques per no acceptar aquests preus de mercat, sinó fer polítiques per rebaixar-los. Llavors, això per una banda... El segon problema que veiem és que el qui surt més beneficiat entenem que és el propietari. O sigui, el propietari veu assegurats uns diners municipals. Se li fa la selecció de lloguers, no de les persones que hi aniran. O sigui, tot veig avantatges per part seva. El tercer problema és que la subvenció és lineal. O sigui, és un 30% per tothom. Jo cobro 50.000 euros i rebré la mateixa subvenció, el mateix percentatge, que aquell que cobra 31... que aquell que cobra 30, aquella família... Unitat familiar que cobra 32.000 euros i són 3 persones. Llavors, això no em digueu que no és millorable. O sigui, que el percentatge sigui diferent. Un parell de coses més. El d'orientació estratègica, d'alguna manera. O sigui, què estem dient de què? Unes persones que accedeixen a un edifici, no? A un edifici privat, a un lloguer, doncs es farà un sorteig, no? Aquí no hi ha termes socials, no sé què, és un sorteig. Dic que aquestes persones tindran la sort de rebre ajuda pel seu lloguer. No dic que, en canvi, totes les persones que estan en la mateixa situació, que estan pagant un lloguer semblant a Premià de Mar, aquestes no tenen accés a aquesta ajuda. Llavors, que tampoc ho veig. I, per últim, dic que a l'Ajuntament destinarà al cap de 7 anys uns 360-370.000 euros. No he fet els números finals al final de la suma de tot quan dona. Però, en tot cas, amb aquests 370.000 euros, passen els 7 anys i l'Ajuntament es queda en res. No? Dic, m'agrada més l'opció de tanteig i retracte, com hem vist en alguna operació el 2025, que amb poc més de 125.000 euros, que era una operació molt rodona, que ho sé, que no passa cada dia. Però teníem un pis nou de lloguer reformat. Llavors, doncs, amb aquests 350 o 370.000 euros que dedicarem aquests 7 anys, doncs potser podríem haver aconseguit dos pisos de propietat per l'Ajuntament i sí que creuria més en aquesta política d'habitatge. Així que una miqueta el nostre posicionament va per aquí. Ah, i per últim, dic, sí que podríem, i aquí era una de les propostes que volíem fer, dic, tant de bo almenys al cap de 7 anys poguéssim encara estar en condicions de negociar amb la propietat, de dir, home, passats aquests 7 anys, que un pis passi a ser propietat municipal no semblaria una bona idea? O sigui, un pis valorat amb 160-170.000 euros...
2: Tots podrien passar, si de cas...
4: No, però negociar millor. O sigui, aquí estem amb la Crida que creiem, sincerament, sense voler fer oposició irresponsable, que tot està mal i tal, creiem que s'hauria de negociar bé. I no ho dic jo, o sigui, m'ho diu algun referent d'habitatge que tinc al Parlament, que és especialista. I em diu que no ho veu, que es podria negociar millor. Això és el que,
2: sí,
4: el que em diu.
2: Sí, sí. És que, perdona, Enric.
1: Sí, Cesc, bueno. Primer sí. Volia intervenir un tema que ha començat l'Enric, el tema preus, no?
0: No, volem estar apuntant per però el Xavier.
2: Res, dues coses. Mira, Enric, dir que sempre es podia haver negociat millor és molt fàcil.
4: Coses,
2: és que... No, és fàcil. Vull dir, perquè aquí...
4: Com dir que no es podria haver fet millor? També és fàcil.
2: No, dic que l'opció... Jo no entro en els detalls. Sí. És a dir, que l'únic que podies fer aquí és subvencionar lloguers, doncs és que és una realitat. Que es podia haver fet millor o pitjor, que la negociació es podia haver anat un pis o tots... Evidentment, vull dir, això és molt fàcil dir-ho, però la negociació, al final, doncs, li correspon, doncs, en aquest cas, a l'equip de govern, i s'ha fet, doncs, el millor que s'ha pogut. A partir d'aquí, dir que es podia, que algú altre ho hagués fet millor, doncs, home, doncs és molt fàcil. Sí, això és gratuït, de fet, eh? Perdona, Enric.
4: Vull dir, i tant, vale. No costa
2: després,
4: res.
2: Dic que podíem discutir si això és preu de mercat. Amb això sí que ho sento, però no vull dir, no hi estic gens i mica d'acord. Evidentment que estem parlant de preus de topall. Estem parlant de preus de topall. No estem parlant de preus de mercat lliure. Els preus de mercat lliure són molt més elevats en obra nova, però moltíssim més. I a més, és a dir, si estem parlant de que són uns preus de 1.000 euros, dels quals es subvenciona el 30%, sí? És a dir, que ens anem a 700 euros, sí?
4: No, el propietari cobra el 100%, eh? O sigui,
2: sí, però espera, també et contesto això. Però anem per passos,
4: sí,
2: eh? El propietari cobra el 100%, perfecte. 100% d'aquests 1.000 euros, sí? L'Ajuntament posarà 300. Vale. Si no haguéssim signat aquest conveni, el propietari podia posar perfectament el lloguer amb 1.300 euros o 1.400 euros i estaríem a preu de mercat. Llavors, no ens enganyem. El que estem fent amb això és que pisos que podien haver estat a 1.400 euros, algú els pagarà 700. Vull dir, això és el que estem fent amb aquest conveni. Per dir-ho molt clarament. Sí? El propietari. Tu dius que el propietari que només li fem fàcil... Home, doncs torno a dir, el propietari està renunciant a anar a preus de mercat. Això per un costat. I dos, està supeditant la tria que es fa a les persones que hi van o deixen d'anar, sí? A l'Ajuntament. O sigui, el propietari no decidirà qui va només en funció de que es garanteixi el lloguer. Nosaltres hi posem doncs aquest filtre, no? Hi posem aquesta capa que hi afegeix, no? Per tal de que doncs, aquests pisos puguin ser accessibles per col·lectius que segurament no podrien accedir a habitatge. Per tant, el risc, no?, d'alguna manera, que estem... o que suporta el propietari, de que algú pagui o no pagui, doncs està en mans del que nosaltres decidim. Per tant, això de que tots són beneficis pel propietari, jo d'entrada també ho posaria en dubte. I torno a dir, el que jo he volgut dir és que aquest terreny no és un terreny, no era un terreny de propietat municipal, i per tant aquí no es podia fer una promoció d'habitatge, de lloguers socials de titularitat municipal. No es podia. Què podíem fer? El que hem fet, un conveni. Aquest conveni podia haver estat millor negociat o pitjor negociat? Home, doncs, si jo estic a l'oposició, és molt fàcil dir que es podia haver negociat millor, evidentment.
4: Tan fàcil com dir que no es podria haver fet millor, que era la millor opció. Vull dir que és fàcil dir-ho.
2: L'opció és la millor opció.
4: Sí.
2: Torno a dir, si el negociat és, escolta'm tu, 100% el millor possible, doncs escolta'm, mira, ja et torno a dir, nosaltres ho hem fet amb tota la, crec que ho hem fet encertadament. Al final, el que succeeix és això, vull dir que poses pisos que d'una altra manera haguessis estat amb un preu molt més, molt superior del que serà, i per tant jo crec que en aquest sentit s'ha fet una bona gestió. Segurament, Enric, si ho haguéssiu negociat vosaltres, doncs, hagués estat millor. No ho sé, eh? Però en aquest cas, jo torno a dir que crec que dins de les possibilitats podem estar satisfets.
3: Cesca. Jo, per posar una mica de pau, jo no crec ni que sigui millor ni pitjor, sinó que són coses que són diferents i que cadascú té una visió diferent. Ni millor, ni pitjor, ni més fàcil, ni més difícil. També t'he dit, Xavi, que dubto molt que el propietari perdi diners.
2: Vull dir, jo n'he dit això, eh? Jo no he dit això.
3: Ho has dit que no guanyaria, no sé què... O sigui,
2: No, he dit que
1: que
2: ell...
1: Que si es posés a preu de mercat, no?
2: Guanyaria més.
3: Guanyaria més, però tampoc, vull dir, acabar guanyant el mateix, que gairebé, perquè l'Ajuntament també fa una aportació...
2: Llavors no m'he explicat bé.
3: La sensació que m'ha donat a mi per l'explicació que has donat era que un que perdia diners. I clar, jo penso que no. Vull dir, no ha quedat gaire clara, vull dir, és el meu punt de vista. Li dono la paraula a la Cesca també, que també volia parlar. Jo volia passar pau.
0: Volies posar pau, sí. No, jo volia parlar fa estona, però estic molt d'acord amb el que ha dit el Xavi, de fet són els mateixos arguments que jo hagués posat sobre la taula. Jo sí, el que sí que li volia apuntar, i agraeixo a José que posi pau, però, ostres, que tornem a parlar des de la ideologia i des de les etiquetes, Enric, i a mi això em sap greu, perquè igual que a vegades em dius a mi que sóc no sé què, m'etiquetes, jo crec que parlar d'aquesta manera d'un privat, com si fos a la Cruella de Vil, a mi, no sé, hi ha gent que decideix comprar-se un pis o hi ha gent que decideix fer una promoció d'habitatges i pactar amb l'Ajuntament unes condicions perquè la gent hi pugui accedir. No sé, gairebé els titlleu de terroristes de l'habitatge, no ho sé. A mi em sap greu, perquè crec que aquesta gent doncs, s'hi han posat molt bé en contribuir amb que això sigui un projecte que tiri endavant i que, insisteixo, i és veritat, aquest preu que tu parles, preu mitjà, no sé d'on surt, però segur que no és preu mitjà, però no és preu mitjà d'obra nova, ni és preu mitjà que estigui ara en el mercat, perquè em diràs tu on trobes un pis per 898 euros. El que trobes són habitacions per 700 euros, que això també és una realitat. Vull dir que, no ho sé. I una altra cosa que et volia dir, Tu parles des de la ideologia i creus que ho hauríeu fet millor. No ho discuteixo. Nosaltres parlem des de l'acció de govern, des del pressupost que tenim, des de les opcions que tenim sobre la taula, intentem treballar i governar de la millor manera que sabem, doncs, per solucionar els problemes de la ciutadania. Per tant, jo em sento molt convençuda d'aquesta intervenció, que per cert es diu Carme 2 i no Fàbrica de Pijames, tot i que em sembla que serà molt difícil. Això sí que serà difícil canviar-li el nom a la promoció. I un últim apunt, tenint en compte que ara li hem demanat a la Gemma de marxar una miqueta abans perquè anem a trobar-nos amb les entitats del barri Tartimaresme per parlar del pla de barris, crec que també és important destacar que aquesta promoció contribueix a dignificar el barri i que tant de bo es poguessin fer més promocions en el barri d'aquestes característiques, que a més tindrà un local social per a l'associació de veïns, perquè hi passin coses en el barri, i per tant crec que això també és important de destacar.
1: Xavier i Enric, voleu afegir alguna cosa?
2: No, aviam, l'únic que... ningú m'ha dit res del tema de la promoció de lloguer social de Transmesa.
3: És un maló que és molt més ampli.
2: Però quan parlem de... Sí, evidentment, però...
3: Aquesta conversa l'hem tingut a més tertúlies, que sempre us heu de posicionar, no? Jo t'ho he dit sempre.
2: Sí, no em van vosaltres, en aquest cas anava més per l'Enric i per als companys de la Crida, que no hi són. I que quan parlem de polítiques d'habitatge, torno a dir, no?, i tenim oportunitats reals de fer una cosa important que sí que podria estar enfocada a col·lectius vulnerables, doncs aquí sembla que això no ho posem en valor. I ja està, simplement això. Vull dir, i després, quan parlem de... de que hi ha un conveni, no?, que hi ha hagut una negociació, vol dir que les dues parts hi posen de part seva. Vull dir, nosaltres fem una dotació econòmica i el propietari renuncia a anar a preus de mercat, que, sincerament, aquí sí que crec que no podem pensar que els preus de mercat són els preus de topall, perquè això sabem que no és així i que, si no, no hi hauria topall. No caldria el topall si els preus de mercat fossin aquests, no? Per tant, jo crec que aquí totes dues parts hi renuncien a alguna cosa, no? I en aquest sentit jo crec que el conveni entrant amb aquesta, no? Podíem entrar ara, que si podia haver estat una mica més, una mica menys, pues, mira, això no ho sé, però jo crec que la fórmula és la millor fórmula possible que es podia plantejar en aquesta promoció.
1: Enric.
4: Però jo com a resum, sí que us dic que en l'últim document que se'ns ha passat de proposta de l'Ajuntament, del que seria el reglament d'aquest concurs, no? D'aquest sorteig, no? que fem, s'ha eliminat lo de, i per tant no he pogut mirar lo dels metres quadrats de cadascun dels pisos. És una llàstima, ho hauria de recuperar, no? Perquè llavors es podria veure quan estem posant el metro quadrat, i està bastant per sobre del que marca el que es marca la Generalitat per al preu metro quadrat HPO, d'alguna manera, o el preu de quan és el preu metre quadrat d'habitat del que es consideraria lloguer assequible, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, dit això, em reitero en dues coses. Una és, jo, per més que tingui, a mi em sabria greu que jo, en el suposat cas que fos que cobri 50.000 euros bruts, jo dic que es dediquin diners a l'administració local, diners que paguem entre tots, per facilitar-me a mi una subvenció del 30% del meu lloguer quan jo estic cobrant 2.600, 2.700 euros mensuals. I suposadament jo tinc, com a persona única, unifamiliar, que em presento el pis, em presentaré el pis més petit. Vull dir que serà el del lloguer de 790 euros. Llavors, d'aquests 790 euros hi haurà 230 euros, que els pagarem tots amb diners de l'administració local, a una persona que està cobrant prop de 2.600, 2.650 euros per 14 pagues. Aquesta és una, i em sembla, crec que ens posaríem d'acord que com a política d'habitatge no, nosaltres no hi estem d'acord. M'alegro per aquesta persona, però no ho veig. I l'altra és, jo crec que ens podríem posar d'acord de que fer subvencions d'habitatge de manera lineal, o sigui, de que independentment de si un nucli té una persona, dues persones d'unitats familiars, tres o quatre, i dels ingressos, que fem una franja bastant gran, que tinguin el mateix percentatge d'ajuda pública, em sembla millorable. I dic, no crec que aquí estiguem parlant d'ideologia ni res, vull dir que crec que partits de tots els colors poden comprar aquest raonament que estic dient.
0: Però, perdona, Enric, això que estàs dient, sí. Em sembla que es va parlar a la reunió, jo no hi era, però em sembla que es va proposar com a esmena, i crec que no està tancat, i crec que s'està negociant, per tant, perfecte. Aquests dos titulars que ara has fet crec que estan sobre la taula,
4: i els he passat,
0: i per tant no està tancat, i a taula d'habitatge la setmana que ve o l'altra, si no vaig errada, i per tant sí està treballant.
4: Ah, perfecte, perfecte, sí, que no és la millor condició, vull dir que potser les podem millorar, hi ha marge de millora.
2: És que això es va tractar en aquesta segona reunió, i doncs, evidentment, està encara no s'ha aprovat el reglament com a tal, i per tant, doncs, entenc que tot això doncs, es va recollir, s'està parlant i s'està mirant. Però torno a dir, és que...
4: Doncs m'alegro, sent de partits ideològicament tan diferents, com sembla...
0: Com
4: sembla que som, que ens etiquetem diferents, doncs estiguem d'acord almenys amb aquestes dues coses que veig bàsiques. No dic amb les altres, que no ens tenim per què posar d'acord, però aquestes jo les veig molt raonables.
2: Si fem,
4: i genial que s'estiguin treballant.
2: Si fem pisos de lloguer social municipal, llavors ja podrem establir mesures
4: bueno,
2: més...
4: De moment, no, d'alguna manera més àmplies... Tindrem 390.000 euros menys a dedicar...
1: Companys, últims minuts d'aquesta tertúlia, si us sembla bé, repassem breument l'últim tema i en tot cas ja l'ampliarem la setmana que ve. L'Ajuntament vol negociar amb la propietat de l'antiga finca de Metal·logènia per obtenir la cessió de Can Malet, un edifici, com bé sabem, catalogat com a bé cultural d'interès local. Creuen que és una prioritat per premiar, conservar i recuperar Can Malet? Una mica una afirmació de part de cadascú i ja podrem... plaga. No. Qui vol començar?
4: No, jo us diria, per part de l'equip de govern, jo he vist la notícia a Premià Mèdia, dic que sembla, dic que llavors si hi ha alguna notícia nova, expliqueu-la, hi ha alguna cosa nova, més enllà del que sabem de Can Malet, que és un edifici d'especial interès per Premià de Mar i que estaria molt bé recuperar-lo?
2: Bueno, bàsicament, jo crec que la notícia apuntava al fet que s'està parlant, s'està negociant, no? Que Can Malet pugui ser de titularitat municipal doncs, amb la propietat d'aquests terrenys. No? Això de terrenys que ja sabem no? que no es destinaran doncs, a construcció d'habitatge, sinó que en aquest cas es destinaran a ús terciari, i a dia d'avui tot el que hi ha és això, és una negociació amb la propietat per tal de que aquest equipament, que jo considero que sí, hem de fer esforços no? per tal de que sigui de titularitat municipal, doncs passi a ser un equipament municipal. No? Llavors, Bueno, jo crec que en aquest sentit que hauríem d'esperar-nos a veure com van aquestes negociacions, evidentment, però que crec que l'objectiu, un dels objectius seria aquest, que Can Malet, ja no només per la seva singularitat, sinó per la seva ubicació també, doncs sigui un equipament que en el futur puguem oferir serveis als nostres veïns i veïnes.
1: José?
3: Jo crec que recuperar edificis com aquests que som emblemàtics i amb aquesta construcció i aquesta arquitectura penso que sempre és positiu. Que es pugui arribar a una entesa i que el puguem recuperar trobo que és una part positiva. Després destinar cadascú, voldrà destinar-hi un ús doncs, completament diferent. Però penso que hi és un espai que és molt maco i que té moltíssimes possibilitats. I més al nostre municipi, que no anem sobrats d'equipaments. Vull dir, per nosaltres jo penso que és una molt bona notícia.
1: Enric i Cesco?
0: Sí, a part és un equipament que està ubicat en una zona on precisament no anem sobrats d'equipaments, no? Si més no, on puguem oferir serveis i a més és molt, molt bonic i per tant estem esperançats que això surti bé i res, doncs endavant amb això.
1: Molt bé, companys, voleu afegir alguna cosa més? O donem...
2: Bueno, jo li diria al José que sí? Tampoc no estem tan malament ara d'equipaments disponibles per fer projeccions de futur, perquè tenim, potser tenim Can Malet, avui parlàvem, no?, i aquesta setmana és notícia Sant Pau 13, i sí, encara tenim més, tenim el Siglo...
3: Però estem parlant de què anem, que tot el boom aquell dels 70 als 80 arriba un punt que gairebé anem complint anys, i la piràmide de la societat està molt a l'inversa, tenim molt poca natalitat, i tenim després un envelliment de molta població. Farà falta equipaments per tota la gent gran.
0: Per això estem fent la casa de la gent gran, ostres.
2: Encetem un meló, vull dir que...
3: 30.000 persones, però necessitem molts espais.
0: Més espais perquè...
3: Molts habitants.
2: Les directives que ens venen més d'Europa, no?, i de països nòrdics, això la Cesca m'ho va explicar l'altre dia. No, és intentar que la gent gran pugui gaudir o diríem que passi els últims anys de la seva vida a casa seva, vull dir que això... és una miqueta el que
0: mira, la desinstitucionalització...
3: Tot això nòrdic està molt bé, però clar, és que pensa que viuen els països nòrdics, és que viuen ni per sota gairebé de la mitjana que tenim a Catalunya, vull dir, no tenen tants habitants, i el rendiment econòmic que tenen està molt per sobre nostre.
0: No, però això és cert, sí que és veritat que...
2: Bueno, jo parlo de...
0: Sí que és veritat que la tendència és que no es facin tantes residències i que la gent viurà i envellirà a casa, però jo crec que el José referia més a espais socials, no?
3: Sí.
0: O més comunitaris, on passin coses, no només per gent gran, sinó que siguin fins i tot intergeneracionals, i que al matí vagin a fer un taller de memòria i a la tarda vagin els joves a tocar els tabals, no?
2: Amb això estem molt d'acord.
4: Perquè no havia estat mai la previsió. Jo allà veia una residència per gent gran, però bueno, que estan canviant els temps.
0: Penseu que a Premià tenim moltíssimes places residencials, no ens en fan falta.
4: Ja, dic, en el...
0: Places residencials, no.
4: Val, jo pensant en el futur, dic, com a espai que tampoc podrem modificar, jo ja hi veia un espai de... d'aquests de pisos com es diuen, mig tutelats, que això es porta molt a Anglaterra quan hi vas. Llavors és... Són perfectes. Aquest
0: això ho farem
4: lloc,
0: a Can Sant
4: seria... Aquest és perfecte, l'espai. Vull dir, és preciós. I a més tens 1.500 metres quadrats entre la construcció i molt parc al davant i amb jardí. O sigui, és...
0: Jo que penso és que la gent vol envellir a casa seva. Principalment la gent vol passar els seus últims anys a casa seva.
3: Sí, una cosa és el que vulgui, després una altra cosa...
0: És el que pugui,
3: és el que passi.
0: Sí,
2: però torno a dir, no?, que una miqueta les polítiques, la tendència és que les polítiques han d'anar orientades cap a aquest sentit, Vull dir, no tant pensar en grans complexes...
3: Dels nòrdics m'encanta.
2: Bé, dit nòrdics, però...
3: Després el
2: passem
3: cap aquí i la realitat supera la ficció. Sí. Que no té res a veure.
1: Doncs acabem la tertúlia d'avui. Cesc, Xavier, José i Enric, gràcies a tots i ens escoltem la setmana que ve. Adéu.
0: Gràcies.
2: Adéu. Gràcies.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
2: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
1: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
3: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
4: A la ludoteca,
3: no?
4: Exacte.
3: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
6: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió d'ahir amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va anar a exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo, tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les sensacions són molt positives i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compra-venda es podria fer aquest mateix any 2026.
2: Molt bé, sí, sí, han acceptat tota la valoració que havien fet. Sembla que pot funcionar, això.
3: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra, i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta, en principi, afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat avui les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam, sinó que hauria de servir d'inspiració del futur mercat, que anirà a Can Sant Pere, ha dit, sempre i quan s'assoleixi un consens.
4: Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat, ha de ser, també ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat. Ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar.
1: Recordem que l'associació Can Sant Pere suposa que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Segons Gatius, sense la participació d'un concessionari, molt possiblement el mercat desapareixerà. I això, ha dit, seria un cop molt dur pel comerç local. 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar han iniciat avui les proves de la selectivitat, que un any més es fan al campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra. Les proves coincideixen amb la visita del Papa de Roma i es fan en un clima enrarit arran de la protesta dels docents, que avui han convocat manifestacions. Les possibles afectacions de tot això en la mobilitat han fet que des de l'Institut hagin pres precaucions. Bàsicament, sortir ben d'hora. Escoltem el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes.
5: Quedem a les 6:30 a l'estat. Tenim pensat arribar aproximadament a les 7:45-7:50, vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entrega de documentació i tal. En el cas que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem, i inclús dos després també arribem.
1: Els 85 estudiants premianencs que avui inicien les proves en són 10 més que l'any 2025 i suposen un repunt respecte als últims cursos, que no havien passat mai dels 80. Fatiga, manca de concentració i irritabilitat són els efectes de la calor sobre els alumnes del Dofí, segons ens ha dit el director del centre, Rubén Álvarez. Segons Álvarez, ja han passat algun matí sencer a temperatures properes als 30 graus. Per combatre-ho, només han pogut acudir a solucions bàsiques i parcials. L'AFA, òbviament, està igual de preocupada. Escoltem Álvarez i Víctor Melero, que és pare del centre.
6: Siguin homologats, ventiladors de peu, vull dir, fer que corri l'aire, obrir finestres, baixar les persianes i fer que els alumnes s'hidratin. Estem notant així en general aquesta pèrdua de concentració, aquesta fatiga que genera la calor, una apatia i una irritabilitat que fa complicat treballar amb ells.
7: Com a famílies de l'escola, és un mal de cap i estem molt preocupats perquè estem jugant amb la salut dels nostres infants.
1: Val a dir que l'AFA ha posat diners per comprar ventiladors, però els aparells han de complir amb un seguit de requisits fixats pel departament i això, diu, també ha complicat la maniobra. Cada cop falta menys per batejar el vaixell pirata del desembarcament. Manel Ferrer.
8: Els pirates i premianencs han posat en marxa aquesta setmana la fase final del procés participatiu per escollir el nom del vaixell de l'Omar i la Yomara. Després de recollir propostes a la ciutadania, l'organització ha seleccionat en assemblea 8 noms finalistes que competiran en eliminatòries a través d'Instagram. Els noms que opten a convertir-se en la denominació oficial de l'embarcació són Malvent, Rauxa del Mar, Camar, Mitja Lluna, Lluna Blanca, Sang i Foc, La Solana, Sultana i Bram de Mar. Les votacions es faran al llarg d'aquesta setmana mitjançant eliminatòries diàries a l'Instagram de Pirates i Premianencs i diumenge es donarà a conèixer el nom guanyador. La primera votació ja s'ha resolt i ha enfrontat la Sultana i Bram de Mar. Aquest últim s'ha imposat amb el 62% dels vots davant del 38% obtingut per la Sultana i es converteix així en el primer nom classificat per les semifinals. La iniciativa s'emmarca en els actes del 30è aniversari de la Festa Major i permetrà que, per primera vegada, el vaixell amb el que desembarquin l'Omar i la Llumara tingui un nom escollit directament per la ciutadania. Diumenge se sabrà quin és el nom que acabarà identificant una de les embarcacions més emblemàtiques de la celebració premianenca.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: 400 competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
10: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerré inscripciones a 400 competidores. Fue un éxito total, los clubs súper contentos.
9: Avellaneda ha explicat a Premià Mèdia que s'està plantejant ampliar inscripcions en futures edicions perquè hi ha clubs i entitats que voldrien participar-hi. Si a la pista hi havia 400 competidors, a la graderia n'eren més de 1.200 persones.
1: Tanquem amb el temps, ambient assolellat amb alguns intervals de núvols i temperatures una mica més frenades que ahir. Mínimes de 21 graus, màximes de 24. Demà encara hi haurà més núvols i fins i tot podríem tenir alguna gotellada al matí. Les temperatures baixaran un parell de graus.
11: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
13: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
14: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
13: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
1: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
4: I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
5: Hola, Cristina. Com vas?
4: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
5: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, eh? No t'ho perdis,
4: tot
5: eh?
4: Tot ve per una cançó?
5: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, eh? Dic, és que he de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
4: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio, eh?
5: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades de la pel·lícula. De la pel·lícula, ja jo crec que ja ha quedat entès.
4: Que bona.
5: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar, doncs, els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
4: I et muntes la pel·lícula,
5: tu,
4: després.
5: I la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, eh? Poca... Però també és una manera de... Doncs de trobar una calma mental, eh?
4: Vull dir que és un exercici. Mirar maniquís, eh? No la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre. No, anem a mirar els maniquís.
5: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
4: Te'ls mires.
5: Però allò de mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió...
4: Jo saps què em pregunto a vegades? Què? Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
5: No, clar, té el suport aquell, per això porta els talons així.
4: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
5: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
4: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
5: Vale, és igual.
4: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, oh, sí, que maco aquest vestit, i te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
5: Els maniquís i els miralls, Cristina, sí, són enganyosos.
4: Sí. Ja em fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
5: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
4: Aquest és el que tinc a casa.
5: I aquest és una meravella. Ara després vas amb un altre que no té inclinació, dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
4: No?
5: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
4: Sí.
5: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
4: Ai!
5: Sí. I resulta que aquest maniquí va anar a parar en unes galeries de moda, no? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida, intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, clar, i aquest home al·lucinava. No, deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis, i més que amics.
4: Ai! Anava a dir, clar, no facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està feta, t'espoilers poc,
5: sí, no? Spoiler, poca cosa, eh? Però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren, i tenen aventures, i passen coses.
4: De nit, sempre de nit, no?
5: Sempre de nit. I això, que vull posar la cançó ja.
4: Que ja,
5: posa-la.
4: Ja, callem.

0: Famosíssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now. Per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta... Jo tenia 16 anys. I clar, és d'aquella edat. I jo recordo perfectament anar passejant per un carrer. Era l'època que jugava a escacs. I anava amb el meu equip i passejar pel carrer, entrar en una botiga i allò que sona aquesta cançó.
0: Sí.
1: I no sé per què en aquell moment em va quedar... gravada.
0: No, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo, de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les festetes als escacs, una cosa i l'altra.
0: Aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem.
1: Sí.
0: No, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure, d'orella a orella. Vinga, doncs, la música, el que dèiem, important, eh?
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què ens van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història ve, és de veritat, la història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930, i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gava, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal. I era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York. I la gent, quan veia aquest maniquí, es pensaven que era una model humana. O sigui, era tan
0: realista.
1: Tan... Exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, les millors joies, no? És com que tenien tot d'operadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia.
0: La Cíntia.
1: La Cíntia. Llavors, a les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que ja s'anava cada cop doncs, agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'operador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, eh? Perquè es va inspirar en això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
0: Oh.
1: I portava la Cíntia en braços, o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els ho convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle... que cada cop que ella apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies. O sigui, era la musa. Per poder posar tot això.
0: Carai, eh? Doncs...
1: Sí, sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella i un dia doncs, la tenia en una cadira sentada i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia.
1: I adéu, Cíntia.
0: Pobre sí. Cíntia.
1: Sí, sí, sí. I d'aquí ve la inspiració de la pel·li.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.

0: i ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment, bé, no es podien tocar, el Tutankamon no hi podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica perquè si és els sastres, doncs fessin els vestits i tot en la rèplica. I d'aquí va venir doncs la idea de, del maniquí.
1: Del maniquí.
0: Què et sembla?
1: Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
0: Clar, dius, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-los la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, eh? El maniquí. I què més? Segles més tard van aparèixer les poupées de moda, que són les nines de moda franceses. I aquestes també eren figures petites, i el que feien és que hi posaven les últimes tendències en roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
1: Ah, i és el catàleg del moment, però en format real.
0: Això
1: no,
0: mateix. Era el màrqueting del moment. Era el catàleg, però amb petites nines. I llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París...
1: No és una mala cosa, eh?
0: No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
1: No, econòmic no.
0: No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment... Però clar, n'has de fer moltes.
1: Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira que maco aquell vestit, i t'arriba i la tela no és el que t'esperaves.
0: No és el
1: Aquestes
0: que
1: coses passen, eh?
0: Ah, sí, avui en dia ja no és el que era, això,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels operadors. I això va ser a París, com no? La ciutat de la moda, a finals del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars, també. Però funcionaven perquè, clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada. Perquè al final el que volem és veure la roba posada. Perquè amb un catàleg, com una foto, està bé. Però si tu pots veure...
1: Com cau, com queda posat d'esquena... Sí.
0: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat, també. I va anar canviant, perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial, doncs moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa. I què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
1: No fa falta!
0: No, menys despesa, doncs anem a reduir maniquí, llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
1: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquís, els que no tenen braços ni cames.
0: I per joies, per exemple, també es fan servir més al tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
1: Què falta?
0: Ens falta moviment.
1: Ai, o sigui, clar.
0: I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
1: No.
0: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia que havia estat dissenyant. I li va agradar tant com ho feia aquella noia que li va començar a posar faldilles, vestits...
1: Pur màrqueting, eh?
0: Pur màrqueting. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més. I va ser així. Li va agradar tant com ho va fer que era noia que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
1: Què dius?
0: Sí,
1: em va sortir amb feina, creant una nova professió i marit.
0: Què més volem? No? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
1: Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
0: Ràdio Futura. Va, anem a fer un canvi de registre.
1: Vinga, enamorada de la moda juvenil.
0: Això mateix.
1: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però
0: Déu-n'hi-do
1: també.
0: És un tema que m'adona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, que si la planxa, el paper de diari, aquestes coses, eh?
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, eh? Si hi ha cera, doncs fem un cera. Mm-hmm. Després també van començar a fer amb paper matxé, que aquests encara n'hi ha, eh? Jo de fet en tinc un al taller.
0: Sí?
1: Sí. I després amb guix també, perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana també, que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats, a més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no? Molta filigrana, i aquests inclús els tenien a cases particulars.
0: Eren els d'alta gamma, podríem dir, no?
1: Els d'alta gamma, eren els de luxe, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes. Mm. Perquè la forma de maniquí, als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no?, perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i han creat el maniquí d'aquella persona, no? Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la Jane Fonda i van modificar una mica la figura. Uh-huh. Els 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
0: Sí, que costa de complir les mides, eh?
1: Sí. Però, bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
0: tenen,
1: no?, la indústria de la moda.
0: Com deies abans, els hi poden posar els braços i les cames com volen.
1: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no? I és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
0: Això és ser realista.
1: Això mateix. I mira, en aquí em dedica la cantant, la Rihanna. Com es pronuncia?
0: Rihanna.
1: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
0: Està molt bé, és el que deia jo, que
1: està molt bé.
0: Ho veus el maniquí quan t'ho proves tu, canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes mides més estàndards, pues, després no canvia tant, no enganyes tant de bones a primeres.
1: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i és molt difícil.
0: I els tallatges ja són
1: diferents, eh? I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
0: Sí o no? Hmm. Com?
1: Sí, com en Tutankamon, però, però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner. O sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
0: A tu mateixa?
1: A tu mateixa. I llavors això passa amb una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
0: Clar, per veure si li queda millor al maniquí que a mi.
1: Doncs mira, això diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar doncs a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un vestit. Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
0: Estem iguals o no?
1: Has menjat més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir que ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
0: I tant.
1: Clar.
0: Ja també en el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I
1: a
0: ja
1: casa
0: està.
1: També, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no. Aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
0: Oh, jo m'hi perdria per allà dintre.
1: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar. Tu ja poses la roba o les joies, el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos, i tu proves, saps com...
0: Oh, sí, com un avatar, diguéssim, no?
1: Sí, a decoració també hi és. Tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Mm-hmm. Doncs tu també, tu poses això amb la IA i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
0: Ah, sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
1: Provo, que ja...
0: Ho provaré.
1: És molt fàcil, o sigui que mira...
0: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
1: doncs
0: el maniquí.
1: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
0: Foto recent, no enganyem.
1: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas la idea. Doncs mira, parlem d'art.
0: Vinga.
1: Que ara feia un programa que no atrevíem
0: feia
1: el tema,
0: molt,
1: eh?
0: Que no.
1: Sí, parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Mm. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que els associava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'Exposició Internacional del Surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. Mm. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes, com en Duchamp, en Dalí... No? I en Dalí...
0: Dalí feia molt que no sortia, també.
1: També, però ara avui també, a més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en sí? Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle i els maniquís que hi ha a la façana... Més que decoratius, el que ell volia era que actuessin. I per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures. I un porta àtoms...
0: Mira, s'emprenen coses noves sempre.
1: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
0: Surrealista.
1: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
0: A veure.
1: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
0: Que et facin por als maniquís?
1: Sí.
0: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
1: Doncs sí,
0: és com
1: sí,
0: els pallassos, que no acabes de veure clar què passa per
1: això
0: allà.
1: Això és veritat,
0: eh?
1: Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tele.
0: Sí,
1: eh? Doncs mira, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat, que no saps com explicar-ho,
0: uh-huh.
1: I això passa molt amb les nines, també.
0: Amb les nines, sí. Les nines tenen mal rotllo, algunes,
1: doncs
0: eh?
1: Doncs és una mica, això és el mateix.
0: Aquella nina de porcelana, aquella...
1: Sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda, amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
0: Alguna última curiositat?
1: Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
0: Sí?
1: Sí?
0: Doncs som-hi.
1: Vinga, va.
0: Ara pensarem al maniquí.
1: Fem la nina.
0: Doncs sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
1: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
0: Aviam. Ai.
1: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
0: D'acord.
1: Sí? Fins aquí anem bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada? Perquè estaries allà 24 hores al dia.
0: Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
1: Sí, però no pots moure. Ah, tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant... A on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això, però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs bé, ser una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
0: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
1: Més visió?
0: Però, clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això, una, i si no, allò... a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot. Sí. A la carnisseria, a la perruqueria, també.
1: Sí. És un bon lloc, també, sí, sí, sí.
0: Doncs bé, ja, que et facin idees al Roser Martínez Creativitat, a l'Instagram.
1: Això, que ens enviïn a Instagram, a veure a on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
0: Home,
1: i
0: clar que sí,
1: escoltar,
0: perquè
1: escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses,
0: ens agraden molt, Roser.
1: Sí, sí.
0: Fantàstic, doncs, vinga, doncs maniquís.
1: Vinga, ara, ens veiem a la propera.
0: Ai, ai, ai.
1: Adéu, adéu. Adéu.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la Catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
3: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
4: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
5: Sí, venimos de Perú.
6: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
7: Venim del bisbat de Solsona.
8: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
9: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
10: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. Un lloc o un altre els hem vist tots.
0: El Papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
3: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta i ha fet una homilia.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
3: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors a dispositius mòbils per evitar el frau. A les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre.
0: Ràdio Tortosa, David Benito.
11: En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
12: A veure, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
13: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció, perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim, que és el que més temo me fea, perquè és tipus test, jo crec que prou bé.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada, en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
14: En breus instants arrencarà el partit de semifinals del play-off al títol entre els blaugranes i els de la capital de l'Anoia. El partit cinquè de la sèrie es disputa a Blanes per la disputa a les semifinals del play-off del títol de Lliga ACB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, volíem dir, i pendents també del segon partit de play-off del títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca, quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní. Els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I, en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes, que són més nombroses, i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès, o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. Han vist el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel, amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments poques incidències, això sí, encara problemes a la 2, a Cornellà cap a Barcelona, també en el cas de la C33 i la 158, tot just només un quilòmetre per accedir al nus de Trinitat i Meridiana i algun punt de lentitud a la ronda del litoral i també la ronda de dalt en sentit Trinitat, però en cap cas com una tarda habitual. Es nota molt les mesures i la presència del Papa a Barcelona, per tant, us demanem que us sigueu mantenint informats. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: ...40.000 persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
4: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda a la qual ha començat saludant els fidels en català.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya, Mont Carvajal. Bona tarda.
6: Bona tarda, Sabor de Gràcia. Els gitanos catalans de Gràcia acaben d'actuar a l'estadi olímpic. Ara ho fa la cantautora espanyola Conchita. L'oficina de la Santa Seu ha repartit ja el discurs del Papa, que està embargat, però hem pogut veure que està mig en català, mig en castellà. Se demana als joves que siguin crítics, parla d'abusos i de feminicidis i diu que l'amor ha de triomfar sobre la violència, l'odi i l'egoisme. El Papa arribarà abans de les 8.
0: Gràcies, Mont. 40.000 persones, com dèiem, dins l'estadi, però centenars de centenars més pels voltants que tampoc volen perdre's l'arribada del Papa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Sí, hem de dir que la gent està molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions. Tots ells comparteixen el mateix. Diuen que avui és un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Són 40.000 persones les que avui presenciaran el primer esdeveniment multitudinari de l'estada de Lleó XIV a la ciutat i nosaltres hem volgut parlar amb alguns d'aquests assistents.
8: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
9: Sí, venimos de Perú.
10: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
11: Venim del bisbat de Solsona.
12: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
13: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
14: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
7: I un esdeveniment d'aquestes dimensions requereix d'una gran organització. Per això, aquí a l'Estadi Olímpic s'han desplegat més de 400 voluntaris que van informant i guiant a tots els assistents. I perquè tots els assistents poguessin venir aquí fins a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats.
0: Gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare. Des d'Osona ja han sortit 3 autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic. El 9 FM, Guillem Rico.
9: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
15: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
16: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa i la fe. Al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
9: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
0: Aquesta és l'última hora de la tarda, però Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda, en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs, Esther Minguell.
17: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la Catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
5: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
17: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salutació i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Una reunió en la que el president Salvador Illa li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
4: El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex, al Palau Episcopal, ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat, Jordi Casino.
18: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
19: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
18: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: També la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
20: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
1: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
21: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
1: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: També el bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
4: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
22: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Això també és un toc d'atenció que ens fa el papalló, però també un desig i una voluntat de ser, doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
4: El bisbe remarca que els missatges al pontífex, apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana, haurien de traspassar les fronteres.
0: L'altra cara de la moneda, però, és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema «Jo no t'espero».
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
0: I allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Bona tarda.
23: Bona tarda. Doncs el passeig del Born ja fa uns minutets que ha arrencat aquesta concentració sota el lema «Jo no t'espero», amb prop d'un centenar de persones, que és la resposta, com dèiem, de diverses entitats laiques a la visita del papa Lleó XIV. Són les mateixes que també van sortir al carrer l'any 2010, quan va venir a Barcelona Benet XVI. Sobretot retreuen dues coses, i és que es tracti un líder religiós com si fos un cap d'estat i, en conseqüència, doncs, tots els diners públics que es destinen a la visita del pontífex. Escoltem el president d'Ateus de Catalunya, Albert Riba.
24: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè ho fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixis gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica.
23: Consideren que aquesta rebuda xoca amb la confessionalitat de les institucions. La Generalitat hi aportarà 1.600.000 euros a través de la taxa turística i l'Ajuntament assumeix les despeses de seguretat i neteja a banda de cedir gratuïtament l'estadi olímpic per la vigília de pregària d'avui.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Pasqual, des del Passeig del Born de Barcelona.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més titulars d'aquest dimarts. Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema «Demanem fets, no miracles», milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé.
25: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del papa. Jo assegura, és portaveu de l'USTEC i Isern Pardes de la CGT.
2: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
6: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
25: Sota el lema "Demanem fets, no miracles", a la manifestació s'han

0: més els inscrits respecte a l'any passat. I a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
1: En total, a les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre. Ràdio Tortosa, David Benito.
2: En aquests 5 tribunals, més un específic de cicles formatius, s'avaluen un total de 721 alumnes de totes les Terres de l'Ebre. En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
3: A veure, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
4: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim que és el que més temo me fea perquè és tipus test, jo crec que prou bé.
5: Bueno, de moment bé, ens esperàvem una miqueta més dificilet, però trobo que s'han portat molt bé per a començar i tranquil·les.
6: Jo no tenia molts de nervis, però he entrat i m'he relaxat també al veure l'examen, m'ho esperava més complicat.
7: Jo al principi estava super nerviosa, però després al veure l'examen crec que a l'institut van fer exàmens més difícils que el que ens ha tocat avui.
2: Fins al pròxim dijous els alumnes hauran de demostrar que han adquirit els coneixements de tot el batxillerat o dels cicles formatius a l'espera que els nervis no juguen males passades per aconseguir que el curs vinent puguin entrar a la vida universitària.
1: Més coses. Rodalies ha caigut 2 cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
0: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat a 3:15 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els han fet aturar tots.
1: Parlant de trens, l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat per impulsar de cara al curs 2026-2027 una especialització ferroviària en els cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat a un sector estratègic i amb una alta demanda de professionals qualificats, vinculats al manteniment, desenvolupament i modernització de la xarxa ferroviària. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló.
9: La ciutat de Tàrrega, històricament, es distingeix per la seva oferta educativa tan extensa. Aquest centre n'és un exemple, que és una instal·lació que permet justament ara el que s'implementarà en aquest centre, que significa oportunitats pel joves, de trobar feines de qualitat, de trobar feines que seran d'una certa capacitat econòmica. No pot ser més, per part de l'Ajuntament, doncs, més gratificant tenir doncs, aquesta oferta també a la nostra ciutat.
8: L'escola ofereix 20 places per al curs 2026-2027, on la durada dels cicles és de 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics. L'alumnat es formarà en el disseny i desenvolupament de projectes amb eines digitals avançades, modelatge, topografia, BIM i gestió tècnica d'obres.
1: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
0: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment amb empat a 0 al marcador al minut 11 de la primera part. El guanyador, recordem, lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off al títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria

0: de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final del play-off al títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. Sentim el tècnic.
1: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
0: I en futbol, a la primera federació, Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
2: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
3: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
2: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
0: I després de l'ascens al centre d'esports Manresa comença el mercat de fitxatges amb 3 renovacions clau per afrontar la propera temporada a la segona federació. Són Aleix Díaz, Nicolás Olmedo i Bar El Armerani. Olmedo Manresa va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret.
4: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar bé tot.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
10: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
11: L'univers infinit.
10: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: Són les primeres paraules del papa de Roma en català durant l'oració a la catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'estadi olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
3: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
4: Quiero ver el papa porque es la primera vez de mi vida.
5: Sí, venimos de Perú.
6: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
7: Venim del bisbat de Solsona.
8: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
9: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
10: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist a tots.
0: El papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
3: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta. Després, a la sortida, s'ha dirigit als fidels aplegats a la plaça.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adéu-siau.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró.
0: Mataró Ràdio, Laura Cera.
11: Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels gols de 4:15, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
12: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels 3 exàmens, i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
13: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada. En joc, una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina.
14: En joc el partit de semifinals del play-off al títol entre Blaugranes i els de la capital de l'Anoia, que empaten a 0 al minut 17 de la primera part del partit cinquè de la sèrie. Es disputa Blanes per la disputa a les semifinals de play-off de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, i pendents també del segon partit del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els Blaugranes serien a la final.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I, en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes, que són més nombroses, i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. En vista el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que no hi ha pràcticament problemes per circular. De fet, a la ronda del litoral hi ha una mica lentitud i a la B20 la ronda del cap a Trinitat, però poca cosa més. També la retirada d'un autocar que s'ha accidentat aquest migdia a la C13 de Llavorsí, on s'està fent pas al carreguiu. I poca cosa més, com sempre, emplaçar-vos a que circuleu molta cautela i sobretot a cara demà, on la situació s'altera complicada per la visita del Papa. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quaranta mil persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
4: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona, a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs fa poca estona, mentre sonava el pop urbà del raper Sevilla Boro, que ha entrat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'han assegut a les primeres files. Un Collboni, per cert, que ha cedit de franc l'estadi olímpic, que és un equipament municipal, al Vaticà, mentre que el Barça ha pagat 4 milions d'euros per jugar aquesta temporada mentre duraven les hores del Camp Nou. Cada partit sortia amb mig milió d'euros. A Papa d'arribar abans de les 8, de fet, està ara mateix aquí fora i s'ha estat donant una circumstància, han enfocat el Papa, que està just a fora de l'estadi, l'estan enfocant per les dues pantalles, que estan a banda i banda de l'escenari, perquè està beneint 33 ambulàncies que s'emportarà a Sor Lucía Caram, o de la gent que treballa amb Sor Lucía Caram, se les emportaran a Ucraïna i les està beneint. I només veure la imatge del Papa per les pantalles, doncs el públic s'ha posat molt nerviós, ha començat a córrer cap a les bandes, fins on les tanques els hi deixen perquè s'han apropat a tot el passadís que hi ha, que fa tota la volta a la pista central i que és per on el Papa farà la seva arribada i el seu passeig amb el Papa mòbil. Ja no estan mirant l'escenari, s'han despistat totalment, estava cantant Álvaro Soler i Albert García, però s'han despistat totalment i s'han anat cap a les bandes a veure el Papa. De fet, quan arribi, després de fer aquesta volta que us diem, pujarà a l'escenari des d'on veurà una actuació dels Castells de Vilafranca, l'actuació de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, i després dos nois i una noia li explicaran unes situacions de la seva vida i li faran unes preguntes i Lleó XIV respondrà en català i castellà, donant-nos esperança, els demanarà que siguin crítics i denunciarà la violència i els feminicidis. Moltes banderes vaticanes i espanyoles esquitxen les grades i ara canten a favor de Papa Lleó.
7: És un testimoni d'esperança.
6: Diuen el Papa ja és aquí, parlant Gaudí, per exemple, o Papa León, te queremos mogollón.
8: Ens ha revelat...
0: Moltíssimes gràcies, Mon. Doncs ja ho poden veure els espectadors que segueixin la televisió i escoltar-ho, els que segueixin la ràdio. El Papa ja ha arribat a l'estadi olímpic. 40.000 persones a dins l'estadi, però centenars de centenars també és pels voltants que tampoc han volgut perdre's l'arribada del Papa. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
8: Hem de dir que l'ambient en tot moment als voltants d'aquí, de l'estadi olímpic Lluís Companys, era de la gent molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions, però tots comparteixen el mateix. Diuen que avui és per a ells un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Anem a escoltar el que ens han explicat alguns d'aquests assistents.
9: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
10: Sí, venimos de Perú.
11: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
12: Venim del bisbat de Solsona.
13: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
14: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
15: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
8: Hem de dir que pel que fa a les restriccions a trànsit, perquè tots els assistents poguessin venir fins aquí a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats. Amb tot, aquest vespre a l'estadi olímpic Lluís Companys està ple de feligresos per rebre, com bé explicàveu, ja ha arribat el Papa Lleó XIV.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu del món, d'arreu de Catalunya, per veure el Sant Pare, i des d'Osona han sortit tres autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic, el 9FM, Guillem Rico.
1: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
16: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
17: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa i la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
1: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
0: L'altra cara de la moneda és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema Jo no t'espero.
4: L'ha impulsat la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
0: De seguida anirem fins al Born, on hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Abans, però, aquesta és l'última hora de la tarda. Lleó XIV ha iniciat, però, la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs. Esther Minguell.
18: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
19: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
18: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Una reunió en la que el president li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
4: El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex al Palau Episcopal ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino.
10: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
20: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
10: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclòs a la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: I la portaveu del govern espanyol, Elma Sáez, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Sáez ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
21: Els milions són els milions i són els nostres milions.
22: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: I més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
1: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
23: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
1: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Viver.
24: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, l'Austec, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, ja han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del papa. Yolanda Segura, és portaveu de l'Austec, i Isern Pardes, de la CGT.
25: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
26: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
24: Sota el lema Demanem fets, no miracles, a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
0: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
4: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la demarcació de Lleida, enguany, hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat. I a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
0: Al Maresme, per exemple, s'examinen un 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Mataró, Ràdio, Laura Cera.
2: La primera jornada ha servit a molts alumnes per familiaritzar-se amb la dinàmica de la selectivitat. Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de quarts a cinc, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
5: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
6: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat. Ja sé que és un examen de la selectivitat i ja estic més preparat per ser alguns dies.
7: Amb una bona sensació, la veritat, perquè no ha sigut per tant. Jo m'ho esperava pitjor.
9: Estem més tranquil·les, jo crec.
11: Sí, ara és ser constant amb el treball i confiar una mica.
9: Fins al final. Intentarem descansar, que és molt important, i ja està, ja continuar.
2: Descansar és essencial aquests dies de nervis, tot i que alguns encara tenien forces per comprovar les solucions que es publiquen després de cada prova.
0: Més coses. Rodalies ha caigut dos cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
4: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat en un quart de 4 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els ha fet aturar a tots.
0: I en territori, Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret del Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives en aquest àmbit. Ràdio Sant Boi, Joan Garcia.
12: Aquest juny la ciutat acull tres grans cites internacionals per debatre com organitzem el temps de vida, de feina i de cures. La primera té lloc avui amb el Fòrum de Municipis Mitjans del Dret al Temps, que reuneix a Sant Boi representants polítics i experts d'arreu del món per compartir experiències i impulsar noves polítiques públiques. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. A la inauguració hi participa la secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Sònia Guerra.
27: Catalunya va començar a fer polítiques del temps amb tres ajuntaments que tenen noms i cognoms, que és l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi.
12: Amb aquesta capitalitat, Sant Boi referma el seu paper com a ciutat pionera en la defensa del dret al temps.
0: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb el Sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment guanyen 0-1 els de la capital de l'Anoia al descans amb gol d'Àlex Cardil. Recordem que el guanyador lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off pel títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final al títol de Lliga de la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, seran a la final per lluitar pel títol. Sentiment.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: En futbol, a la primera federació, el Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona divisió dissabte jugant a Zamora, club que els ha facilitat 400 entrades. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
6: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
2: I seguim a la primera federació perquè Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració. Pablo Alfaro marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret. El sentim.
7: És una afició per renovar i
8: la intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí també el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
10: Premià Mèdia. Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
11: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
1: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
10: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
12: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
13: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
12: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
13: Anem al teatre.
14: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió d'ahir amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va anar a exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo, tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les sensacions són molt positives i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compra-venda es podria fer aquest mateix any 2026.
2: Molt bé, sí, sí, ho han acceptat tota la valoració que havien fet. Sembla que pot funcionar, això.
3: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta, en principi, afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat avui les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam, sinó que hauria de servir d'inspiració del futur mercat, que anirà a Can Sant Pere, ha dit, sempre i quan s'assoleixi un consens.
4: Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat. Ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar.
1: Recordem que l'associació Can Sant Pere suposa que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Segons Gatius, sense la participació d'un concessionari, molt possiblement el mercat desapareixerà. I això, ha dit, seria un cop molt dur pel comerç local. 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar han iniciat avui les proves de la selectivitat que, un any més, es fan al campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra. Les proves coincideixen amb la visita del Papa de Roma i es fan en un clima enrarit arran de la protesta dels docents que avui han convocat manifestacions. Les possibles afectacions de tot això en la mobilitat han fet que des de l'Institut hagin pres precaucions. Bàsicament, sortir ben d'hora. Escoltem el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes.
5: Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar aproximadament a les 7:45-7:50, vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entregar documentació i tal. En el cas que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem i inclús dos després també arribem.
1: Els 85 estudiants premianencs que avui inicien les proves en són 10 més que l'any 2025 i suposen un repunt respecte als últims cursos que no havien passat mai dels 80. Fatiga, manca de concentració i irritabilitat són els efectes de la calor sobre els alumnes del Dofí, segons ens ha dit el director del centre, Rubén Álvarez. Segons Álvarez, ja han passat algun matí sencer a temperatures properes als 30 graus. Per combatre-ho, només han pogut acudir a solucions bàsiques i parcials. L'AFA, òbviament, està igual de preocupada. Escoltem Álvarez i Víctor Melero, que és pare del centre.
6: Siguin homologats, ventiladors de peu, vull dir, fer que corri l'aire, obrir finestres, baixar les persianes i fer que els alumnes s'hidratin. Estem notant així en general aquesta pèrdua de concentració, aquesta fatiga que genera la calor, una apatia i una irritabilitat que fa complicat treballar amb ells.
7: Com a famílies de l'escola, és un mal de cap i estem molt preocupats perquè estem jugant amb la salut dels nostres infants.
1: Val a dir que la FA ha posat diners per comprar ventiladors, però els aparells han de complir amb un seguit de requisits fixats pel departament i això, diu, també ha complicat la maniobra. Cada cop falta menys per batejar el vaixell pirata del desembarcament. Manel Ferrer.
8: Els pirates i premianencs han posat en marxa aquesta setmana la fase final del procés participatiu per escollir el nom del vaixell de l'Omar i la Yomara. Després de recollir propostes a la ciutadania, l'organització ha seleccionat en assemblea 8 noms finalistes que competiran en eliminatòries a través d'Instagram. Els noms que opten a convertir-se en la denominació oficial de l'embarcació són Malvent, Rauxa del Mar, Camar, Mitja Lluna, Lluna Blanca, Sanc i Foc, La Sultana i Bram de Mar. Les votacions es faran al llarg d'aquesta setmana mitjançant eliminatòries diàries a l'Instagram de Pirates i Premianencs i diumenge es donarà a conèixer el nom guanyador. La primera votació ja s'ha resolt i ha enfrontat la Sultana i Bram de Mar. Aquest últim s'ha imposat amb el 62% dels vots davant del 38% obtingut per la Sultana i es converteix així en el primer nom classificat per les semifinals. La iniciativa s'emmarca en els actes del 30è aniversari de la Festa Major i permetrà que, per primera vegada, el vaixell amb el que desembarquin l'Omar i la Llumara tingui un nom escollit directament per la ciutadania. Diumenge se sabrà quin és el nom que acabarà identificant una de les embarcacions més emblemàtiques de la celebració premianenca.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: 400 competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
10: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerré inscripciones a 400 competidores. Fue un éxito total, los clubs súper contentos.
9: Avellaneda ha explicat a Premià Mèdia que s'està plantejant ampliar inscripcions en futures edicions perquè hi ha clubs i entitats que voldrien participar-hi. Si a la pista hi havia 400 competidors, a la graderia n'eren més de 1.200 persones.
1: Tanquem amb el temps, ambient assolellat amb alguns intervals de núvols i temperatures una mica més frenades que ahir. Mínimes de 21 graus, màximes de 24. Demà encara hi haurà més núvols i fins i tot podríem tenir alguna gotellada al matí. Les temperatures baixaran un parell de graus.
11: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Tancant el mes de maig i pràcticament coincidint amb el centenari de Miles Davis, ens deixava el gran colós del saxo tenor, Sonny Rollins, una figura cabdal del jazz, un dels darrers supervivents de l'edat d'or del bebop i un tot terreny vinculant sempre la tradició i la modernitat. Rollins viurà en el gran podi dels saxofonistes eterns i més influents. Rollins, Coltrane, Coleman Hopkins, Dexter Gordon, Wayne Shorter i aquella llista sagrada de la gran música clàssica afroamericana del segle XX i del que vindria. Avui, solemnament, oferim un colossal Rollins. Som-hi, Pops.
2: Sound System, edició 903, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local, avui amb un sistema biosca, que és un homenatge al gran Sonny Rollins, i l'hem titulat, com ha de ser, aquest colossal Rollins.
1: Sistema biosca. Un espai inclassificable del Sound System destinat a la recerca, la investigació i la descoberta de fenòmens sonors musicals de difícil percepció sensorial. Oberts a totes les arestes de la música. Una secció mutant com la vida mateixa.

0: Doncs avui, com toca i tal com s'ha de fer, cal rendir tribut a Sonny Rollins. Sonny Rollins, que, com hem dit, doncs el mes de maig ens va deixar i era un dels últims de la gran era del jazz i del bebop. I el Sonny Rollins va travessar doncs, dècades i dècades de gran música i va arribar als 90, si no m'equivoco, 95 anys i fins feia un parell d'anys encara feia les seves gires en directe. I Sonny Rollins, junt amb John Coltrane, per dir uns dos contemporanis, van reinventar tot el que significa el saxofonisme aplicat en el jazz. I avui farem una tria difícil, perquè és una tria que travessarà des de l'any 56 fins a l'any 2006, travessarà com pugui la seva extensa discografia.
1: Deixa'm dir que sempre fem una promo del programa i busquem una imatge que sigui ad hoc al convidat, en aquest cas a Sonny Rollins, i hem triat una imatge, penso que és molt icònica, perquè és ell tocant amb un pont. Això és una història, Àngel, que és molt xula.
0: El Sonny Rollins, que estava evidentment a l'elit de la música del bebop en aquella època, va haver-hi una època que va desaparèixer de la circulació i ell anava a tocar totes les nits en un dels ponts damunt del Hudson, del riu, a Nova York, i com si fos el típic músic de carrer demanant diners, però ho feia perquè li agradava la sonoritat que tenia aquella part i es va aparentment retirar de la música, cosa que no era certa. Hi ha tota una mitologia al voltant d'això, fins i tot hi ha un LP d'ell que es diu On the Bridge, i la fotografia és extraordinària perquè està ell amb una actitud molt habitual amb ell, que és agafar el saxo tenor apuntant cap amunt. Això es nota bastant en els seus discos. Hi ha moments que el so, i avui ho notarem, se'n va del micro, i és que ell constantment feia anar el saxo com si fos un ventilador, allò, pujant i baixant. I bé, doncs aquestes són unes imatges molt allò mítiques del cas Sonny Rollins.
1: Això ho podem comprovar ara mateix en el primer track que escoltarem del 1956 del disc Saxophone Colossus, el tema Stroke Road.
0: Doncs sí, aquest tema és, en aquest disc el tema més conegut era el Calypso Saint Thomas, que avui no el posarem perquè l'hem posat diverses vegades aquí. I aquí està ell tocant el saxo tenor, evidentment el Duke Watkins, el contrabaix, el Tommy Flanagan al piano i el Mac Roach a la bateria. Cal dir que el Mac Roach, mític en el terreny de la bateria del jazz, sempre va estar en aquesta època, especialment al costat de Sonny Rollins, un jovenet Mac Roach, i és un altre dels que van quedar també de l'última fornada. I Sonny Rollins tanca, en certa manera, un capítol i una generació.

0: Doncs aquí tenim la música de fons de Miles Davis amb el seu Beard of the Cool, i justament aquí es va produir aquesta mena de curiositat, i és que l'altre dia van fer un homenatge a Miles Davis perquè hauria arribat als 100 anys, cosa que no va ser així, i acte seguit doncs es deixava a Sonny Rollins, que és el protagonista del programa d'avui. Hem escoltat aquest el tema del saxofon Colossus de l'any 56, i ara continuem a l'any 1956.
1: Sí, perquè ens anem cap a

0: Doncs continuem amb l'obra de Sonny Rollins, condensada avui en 8 temes. Imagineu-vos quina obra es pot concentrar en 8 temes, però intentarem fer el possible per donar una perspectiva. Hem escoltat un tema pertanyent a Saxophone Colossus, un altre Opus 4, i ara entrarem en el Wait Out West de l'any 57, un any després. I, clar, aquest disc, que la portada va vestit de pistoler
1: de
0: del Far West, és una broma que fa, perquè es refereix a que és un disc gravat a la costa oest i està gravat justament amb el Shelly Main a la bateria, clàssic, un clàssic del que en diem l'escena del West Coast, i el Ray Brown, que és un altre, i per tot, llavors fa un joc de paraules que, evidentment, allò no és el salvatge oest, sinó que senzillament és la costa oest, on hi havia tota una escena jazzística que a vegades hem tocat aquí el programa, i per tant, bromes a part que va fer ell, perquè realment és desconcertant la portada del disc, realment això és la costa oest i el so de jazz de la costa oest, i el tema es diu Come Gone, és del 57, i tenim en format trio, molt elemental. Això és una cosa que va practicar més endavant també amb altres formacions, era a dir, suprimir el piano i tenim el saxo que omplia lo suficient com per no necessitar res més, i tenia un contrabaix i un bateria. La rítmica clàssica de la West Coast, que és el Ray Brown i el Shelly Manne.

0: Doncs aquí estem amb aquest sistema biosc especial d'avui, perquè tenim en Sonny Rollins per aquí remenant el saxo tenor. Tenim molta gent que ens segueix i que ens escolta. I, entre d'altres, l'amic Sergi Fagen, que li diem nosaltres,
1: sí.
0: Que recorda que demà passat farà 50 anys del concert dels Rollins a... Crec que va ser la Monumental. Nosaltres no hi vam ser-hi, però, Sergi, gràcies per la acotació, perquè el Sound és un programa que viu i escolta molt la música.
1: No, i a més, parlant de Rolling Stones, l'altre dia va aparèixer una notícia que és com una metàfora que es tanca el cercle de la història de la música pop en el sentit, diguem, de mainstream. És a dir, el nou disc dels Rolling Stones tindrà un tema que el baixista és en Paul McCartney.
0: Hey.
1: És a dir, que evidentment mai va haver-hi mal rotllo entre Stones i Beatles, no. Ni molt menys. Això s'ho inventa la premsa, allò de que els agrada jugar ara amb els Beatles, els Stones, en Hendrix, en Clapton, Oasis, Blur, no? I en aquella època, doncs, semblava que fos impossible. I l'altre dia, el Paul McCartney, que entre altres coses no és que el coneguem, però se'l veu molt bon tio, va dir que li havia fet molta il·lusió i molta por al mateix temps ser el baixista dels Rolling Stones. Jo crec que això és una manera de tancar tot un cercle que arrenca els anys 60.
0: Cadascú es creu el que es vol i el que vol escoltar. Seguim al 1957, Àngel, anem cap a l'LP Tenor Madness, i aquí, bueno, només amb el títol de la cançó, és fantàstic.
1: El títol es diu The Most Beautiful Girl in the World, o sigui, la noia més meravellosa del món. Però el Tenor Madness, el tema estrella, és un que porta per títol Tenor Madness, que no l'hem posat avui perquè és molt llarg, i és que és una batalla, el que això es feia bastant en aquelles èpoques, batalla entre dos colossos. És a dir, John Coltrane i Sonny Rollins es contesten amb un solo interminable, amb una, el que és el que serà, literalment la bogeria del tenor. Però a l'intre d'aquest disc hi ha meravelles com la que escoltarem ara. En aquí cal dir també que està Philly Joe Jones a la bateria, el Red Garland al piano, el Paul Chambers al contrabaix, o sigui, la típica la rhythming section per excel·lència. En Philly Joe Jones, que es deia Philly perquè, perquè era de Filadèlfia. Una cosa important. I aquí els tenim. Doncs això justament ja també encara és de l'any 57. Penseu que la que hem escoltat abans és del 57 i anteriorment del 56. O sigui que la seva producció no era només molt extensa, sinó que molt variada, canviant de registres constantment. Endavant amb el Sonny Rollins.

0: Som-hi, continuem aquest sound especial dedicat a Sonny Rollins, aquest sound de 903, i ara sí que canviem d'any, ens anem al 1900... No, seguim al 57.
1: Seguim. L'any 57 va fer de tot, aquest home.
0: Vaig massa avançat. No, ens anem al 57 amb el disc Moving Out, i la cançó que escoltarem és la que dona títol a l'àlbum.
1: I aquí tenim una altra formació de categoria, evidentment, el Percy Heath, el contrabaix, Art Blackie a la bateria, Ilmok Hope al piano, i el Kenny Dorham a la trompeta. O sigui, que és que tota la gent que apareix avui aquí al programa són les espases que lideraven el bebop en la gran època, i de tots ells va sobreviure fins fa poc Sonny Rollins. Aquí els tenim, 1957.

0: Oh, quina velocitat, no? Realment hi estem suant, eh? Estem suant a l'estudi, perquè això és bebop d'allò, bebop. Abans de l'època del hard bop, que consistia més, diguem-ne, en accentuar, aquí hi ha la velocitat. La velocitat
1: d'això és parqueriana. Hem obert les finestres i se sent per tot arreu.
0: Doncs sí, sí.
1: Per tot el món.
0: És bestial.
1: Això... Perquè aquesta emissora, des d'on ho retransmetem, és d'àmbit mundial.
0: Sí, no, no, clar, universal.
1: I no cal... A tot el món.
0: A tot el món. Bé, de tant en tant va bé recordar on som i cap on anem. I en aquí cal dir ara doncs, que ens trobem amb un tema bastant interessant, que serà dels que més diferents del que escoltarem al llarg del programa, de l'LP What's New. A l'any 62, el Sonny Rollins es va dedicar a treballar el que seria la música llatina, i en aquest cas la música brasilera, però també va fer molts calipsos, que els calipsos d'ells són extraordinaris. Però avui hem triat el vessant més brasiler, amb un tema meravellós, amb el Jim Hall, Jim Hall a la guitarra, el Bob Crenshaw, el contrabaix i el Ben Riley, bateria també del Thelonious Monk, que van fer aquesta meravella, finura total, estil brasileny. També aquí aprofitarem per parlar, abans hem parlat dels Rolling Stones i no podia faltar l'al·lusió directa a que Sonny Rollins va participar en dos temes concrets dels Rolling Stones, especialment el Waiting of a Friend, un disc amb un solo de saxo, i per tant era allò de Rollins amb els Rolling Stones, no? I va ser una cosa que després en parlarem més endavant d'altres col·laboracions, perquè el tema que vindrà després del després també no és que sigui música pop, però va ser molt popular. Però ara ens centrem en aquesta incursió en el món de la música brasileña al costat de Jim Hall. Estem a l'any 1962.

0: enfilem la recta final del programa amb dos cançons.
1: Enfilem o el filem?
0: No sé.
1: Clar, clar.
0: Sí, sí, sí, ben anotat, exacte. El filem.
1: El filem.
0: El filem perquè ens anem a l'any 1966 i parlem de la pel·lícula Alfie, un clàssic de l'època, protagonitzada pel gran Michael Caine, amb el seu accent cockney, feia de conductor de cotxes de lloguer i era un gran seductor. La banda sonora la corre a càrrec de Sonny Rollins, però és que, a més, està conduïda pel gran Oliver Nelson i hi ha, bueno, J.J. Johnson trombons, com el J.B. Cleveland, Phil Woods al saxo alt, Kenny Barrell a la guitarra i Frankie Dunlop a la bateria, entre d'altres. Un tema molt icònic perquè és una escena molt pop.
1: Totalment, sí, sí, sí. Doncs... És una bona intersecció. Quan hem dit pop, abans hem parlat dels Rolling Stones, però que, a més, aquí hi ha tota una part que avui no hem pogut tractar, que és quan ell va començar a electrificar la seva música, com van fer la gent de la seva generació, i fins i tot hi ha un disc en què toca el saxo-soprano i versiona a Stevie Wonder. També hi ha un altre format que va fer elèctric, en el qual fins i tot va incorporar en el grup l'Stanley Cowell, el piano Fender Rhodes, però portava un intèrpret de gaita, Rufus Reid.
0: Escoltem aquest Alfie.

0: I acabarem aquest sound especial dedicat al gran Sonny Rollins amb un tema... Fem un salt de 60 anys, si no vaig errat, més o menys. Més o menys, sí.
1: I encara li quedaven...
0: Sí, anem al...
1: Li quedaven 20 més, encara.
0: Exacte, anem al... No, 60, no, 40... Bueno, uns 40 i pico d'anys. El 2006, Sonny Rollins grava el disc Sonny, Please. Aquí està acompanyat per Clifton Anderson al trombó, Bobby Broom a la guitarra, Bob Cranshaw al baix, Steve Jordan a la bateria, entre altres.
1: Steve Jordan. És que Steve Jordan va ser l'últim bateria d'aquí, dels Rolling Stones.
0: Doncs tot quadra.
1: Justament per substituir el Charlie.
0: I a més, mira si quadra que acabarem amb un calipso. Que abans dèiem que no hem posat el Sant Thomas, perquè ja l'hem posat moltes vegades, etc. Doncs acabarem amb aquest Park Palace Parade.

0: Doncs aquí hem tingut avui un homenatge als Sonny Rollins amb un sound que és el 903, o sigui, com aquell qui diu, cap al 1000. I sí, sí, perquè això va per aquí. La cosa ha estat un especial colossal Rollins.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari amb l'Àngel Sol Bizarre en un costat, pilotant el sistema sonor del gran Xavier Trait, i que us parla Ramonet 77. Això ha estat colossal i ha sigut molt, molt...
0: Pop!

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió d'ahir amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va anar a exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo, tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les sensacions són molt positives i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compra-venda es podria fer aquest mateix any 2026.
2: Molt bé, sí, sí, ho han acceptat tota la valoració que havien fet. Sembla que pot funcionar, això.
3: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta, en principi, afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat avui les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam, sinó que hauria de servir d'inspiració del futur mercat, que anirà a Can Sant Pere, ha dit, sempre i quan s'assoleixi un consens.
4: Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat. Ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar.
1: Recordem que l'associació Can Sant Pere suposa que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Segons Gatius, sense la participació d'un concessionari, molt possiblement el mercat desapareixerà. I això, ha dit, seria un cop molt dur pel comerç local. 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar han iniciat avui les proves de la selectivitat que, un any més, es fan al campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra. Les proves coincideixen amb la visita del Papa de Roma i es fan en un clima enrarit arran de la protesta dels docents que avui han convocat manifestacions. Les possibles afectacions de tot això en la mobilitat han fet que des de l'Institut hagin pres precaucions. Bàsicament, sortir ben d'hora. Escoltem el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes.
5: Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar aproximadament a les 7:45-7:50, vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entregar documentació i tal. En el cas que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem i inclús dos després també arribem.
1: Els 85 estudiants premianencs que avui inicien les proves en són 10 més que l'any 2025 i suposen un repunt respecte als últims cursos que no havien passat mai dels 80. Fatiga, manca de concentració i irritabilitat són els efectes de la calor sobre els alumnes del Dofí, segons ens ha dit el director del centre, Rubén Álvarez. Segons Álvarez, ja han passat algun matí sencer a temperatures properes als 30 graus. Per combatre-ho, només han pogut acudir a solucions bàsiques i parcials. L'AFA, òbviament, està igual de preocupada. Escoltem Álvarez i Víctor Melero, que és pare del centre.
6: Siguin homologats, ventiladors de peu, vull dir, fer que corri l'aire, obrir finestres, baixar les persianes i fer que els alumnes s'hidratin. Estem notant així en general aquesta pèrdua de concentració, aquesta fatiga que genera la calor, una apatia i una irritabilitat que fa complicat treballar amb ells.
7: Com a famílies de l'escola, és un mal de cap i estem molt preocupats perquè estem jugant amb la salut dels nostres infants.
1: Val a dir que la FA ha posat diners per comprar ventiladors, però els aparells han de complir amb un seguit de requisits fixats pel departament i això, diu, també ha complicat la maniobra. Cada cop falta menys per batejar el vaixell pirata del desembarcament. Manel Ferrer.
8: Els pirates i premianencs han posat en marxa aquesta setmana la fase final del procés participatiu per escollir el nom del vaixell de l'Omar i la Yomara. Després de recollir propostes a la ciutadania, l'organització ha seleccionat en assemblea 8 noms finalistes que competiran en eliminatòries a través d'Instagram. Els noms que opten a convertir-se en la denominació oficial de l'embarcació són Malvent, Rauxa del Mar, Camar, Mitja Lluna, Lluna Blanca, Sanc i Foc, Les Sultana i Bram de Mar. Les votacions es faran al llarg d'aquesta setmana mitjançant eliminatòries diàries a l'Instagram de Pirates i Premianencs i diumenge es donarà a conèixer el nom guanyador. La primera votació ja s'ha resolt i ha enfrontat la Sultana i Bram de Mar. Aquest últim s'ha imposat amb el 62% dels vots davant del 38% obtingut per la Sultana i es converteix així en el primer nom classificat per les semifinals. La iniciativa s'emmarca en els actes del 30è aniversari de la Festa Major i permetrà que, per primera vegada, el vaixell amb el que desembarquin l'Omar i la Llomara tingui un nom escollit directament per la ciutadania. Diumenge se sabrà quin és el nom que acabarà identificant una de les embarcacions més emblemàtiques de la celebració premianenca.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: 400 competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
10: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerré inscripciones a 400 competidores. Fue un éxito total, los clubs súper contentos.
9: Avellaneda ha explicat a Premià Mèdia que s'està plantejant ampliar inscripcions en futures edicions perquè hi ha clubs i entitats que voldrien participar-hi. Si a la pista hi havia 400 competidors, a la graderia n'eren més de 1.200 persones.
1: Tanquem amb el temps, ambient assolellat amb alguns intervals de núvols i temperatures una mica més frenades que ahir. Mínimes de 21 graus, màximes de 24. Demà encara hi haurà més núvols i fins i tot podríem tenir alguna gotellada al matí. Les temperatures baixaran un parell de graus.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Moments d'òpera.
12: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas el Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
11: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
12: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret. Tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzosoprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al Barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Fígaro. És un paper aquest per mezzosoprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Fígaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el Barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barberina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Alma Viva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El Barber de Sevilla l'any 1774. No exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Alma Viva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Fígaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Fígaro, que la censura va mantenir amagada fins que per desig personal de Maria Antonieta va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Fígaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de Les noces de Fígaro de Mozart.

0: cinque.
1: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Almaviva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra. Però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Neset-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Thank you.

Figaro, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari, si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Fígaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susana i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten...

Susanne era Christiane Karg i Anne-Sophie von Otter era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so piu, cosa son, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força. Non so piu, cosa son, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig.

0: Soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Cherubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Cherubino, però quan el mateix Cherubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret a cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Cherubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Cherubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pizzaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtesa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtesa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtesa en la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Figaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Figaro i Susanna. Figaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació, al recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra, mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo, en Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Lenozzi di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yonxeva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: Entre aquestes camperoles es troba Cherubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner, i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcha! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Cherubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera L'Inozio di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. En Pipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.
1: Aprite un po' gli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono, guardate cosa sono, guardate, guardate cosa sono. Queste chiamate te dagli ingannati sensi, a cui tributa incensi la debole ragione.

malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karch.

0: Recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça, i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El Papa Lleó XIV ha denunciat des de l'estadi olímpic Lluís Companys la violència contra les dones i ha advertit que és una realitat que cal abordar personalment i com a societat. Ho ha dit en resposta a les preguntes de tres joves durant la vetlla pregària a Montjuïc davant de 40.000 persones. El pontífex ha lamentat el clima enverinat en les relacions familiars.
3: Tantes cròniques policiales, todavía hoy, reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad.
2: Lleó XIV ha anat intercalant fragments en català i castellà per si iguals. També ha alertat que la salut mental és malestar invisible entre els joves i ha reclamat que ha d'estar entre les prioritats del sistema sanitari. L'homilia al Papa ha demanat que aquest país sigui un país acollidor per tothom. Demà, Lleó XIV visitarà el centre penitenciari de Brians-1, Sant Esteve Sesrovires, i el monestir de Montserrat per la tarda, a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, i també celebrarà la Sagrada Família la missa solemne després de visitar la tomba d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la mort. La litúrgia començarà a 7:45. L'acte final serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, que serà cap a 9:15 de la nit. I 45.000 estudiants s'enfrontaran demà al segon dia d'exàmens de selectivitat. Demà hi ha exàmens d'història i filosofia, primera hora, segona, optatives, com anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultura llatines i matemàtiques, i per la tarda, biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana, tecnologia i enginyeria. I Rodalies de Catalunya també emprendrà accions legals contra Siemens per les incidències ferroviàries aquest dimarts, després que DIF hagi anunciat que també ho farà. El conseller delegat de Rodalies, Òscar Paià, ha demanat als serveis jurídics que avaluïn totes les opcions per actuar contra la companyia tecnològica per l'actuació al sistema informàtic que proveeix a DIF i que avui ha sofert dues avaries consecutives. I el Palau de la Música acull demà l'estrena mundial de les obres Set Somnis de Gaudí i també 84 campanes de Gaudí amb 200 músics de la London Philharmonic Orchestra i els cors de l'Orfeó Català i el Palau de la Música.
1: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Això és Premià Mèdia, i també és la vostra emissora local. I des de Premià de Mar volem a Broadway. Ep, però no cal avió. Només hem de travessar la porta de l'escenari.

Des de l'estudi de Premier Media, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us convidem a compartir un dels musicals de més èxit actualment.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Hamilton, an American musical. Hamilton, un musical americà, conegut col·loquialment com Hamilton, és un musical biogràfic cantat i rapejat amb música, lletres i llibret de Lin-Manuel Miranda. El musical cobreix la vida del pare fundador americà, Alexander Hamilton, la seva implicació en la Revolució Americana i la història política dels primers Estats Units. La música s'inspira en el hip-hop, en el rhythm blues, el pop, el soul i en cançons d'estil tradicional. Inclou actors afroamericans com a pares fundadors dels Estats Units i altres figures històriques que en realitat eren blancs. Miranda va descriure el musical Hamilton com "Amèrica aleshores, segons Amèrica ara".
2: How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero?

Hamilton es va estrenar a l'Off-Broadway el febrer de 2015 amb el seu autor, Lin-Manuel Miranda, interpretant el protagonista. A l'agost, 6 mesos després de la seva estrena a l'Off-Broadway, es va presentar al Richard Rogers Theatre de Broadway, on va rebre crítiques positives i èxit de taquilla. En els Premis Tony va ser guardonat en 11 premis, inclòs el de millor musical. A Londres es va estrenar el desembre de 2017. Tant a Broadway com a Londres segueixen cartell i per ara no té data.

El muntatge de Hamilton ha estat envoltat de polèmica. Tots els personatges històrics, George Washington, el marquès de Lafayette, Aaron Burr, Thomas Jefferson, de pell blanca, són interpretats per actors afroamericans. L'únic actor blanc és el que interpreta el rei George III, que és el dolent de la història.

0: Entrem en el món dels musicals per la porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Avui ens fixem en un musical unànimement alabat i que ha obert una nova manera d'explicar la història, Hamilton. Ambientat, escènic, vestuari, argument, són fidels a la realitat de l'època, mitjans del segle XVIII. En canvi, la música, com podeu comprovar, més actual no pot ser.
2: All right, all right! That's what I'm talking about! Now, everyone, give it up for the maid of honor, Angelica Schuyler!

0: direct orders.
1: Then I'll do it. Alexander, you're the closest friend I've got.
0: Lawrence, do not throw away your shot.
2: Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, us diem adeu amb un parell de temes més del musical Hamilton. La propera setmana seguirem completant aquest musical que arrasa en taquilla tant a Broadway com a Londres. Serà A la porta de l'escenari.

0: Go home, Alexander. That's an order from your commander.
1: Sir?
0: Go home.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió d'ahir amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va anar a exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo, tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les sensacions són molt positives i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compra-venda es podria fer aquest mateix any 2026.
2: Molt bé, sí, sí, ho han acceptat tota la valoració que havien fet. Sembla que pot funcionar, això.
3: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta, en principi, afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat avui les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam, sinó que hauria de servir d'inspiració del futur mercat, que anirà a Can Sant Pere, ha dit, sempre i quan s'assoleixi un consens.
4: Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat, ha de ser, també ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat. Ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar.
1: Recordem que l'associació Can Sant Pere suposa que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Segons Gatius, sense la participació d'un concessionari, molt possiblement el mercat desapareixerà. I això, ha dit, seria un cop molt dur pel comerç local. 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar han iniciat avui les proves de la selectivitat que, un any més, es fan al campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra. Les proves coincideixen amb la visita del Papa de Roma i es fan

0: Mianencs que avui inicien les proves en són 10 més que l'any 2025 i suposen un repunt respecte als últims cursos que no havien passat mai dels 80. Fatiga, manca de concentració i irritabilitat són els efectes de la calor sobre els alumnes del Dofí, segons ens ha dit el director del centre, Rubén Álvarez. Segons Álvarez, ja han passat algun matí sencer a temperatures properes als 30 graus. Per combatre-ho, només han pogut acudir a solucions bàsiques i parcials. L'AFA, òbviament, està igual de preocupada. Escoltem Álvarez i Víctor Melero, que és pare del centre.
1: Siguin homologats, ventiladors de peu, vull dir, fer que corri l'aire, obrir finestres, baixar les persianes i fer que els alumnes s'hidratin. Estem notant així en general aquesta pèrdua de concentració, aquesta fatiga que genera la calor, una apatia i una irritabilitat que fa complicat treballar amb ells.
2: Com a famílies de l'escola, és un mal de cap i estem molt preocupats perquè estem jugant amb la salut dels nostres infants.
0: Val a dir que l'AFA ha posat diners per comprar ventiladors, però els aparells han de complir amb un seguit de requisits fixats pel departament i això, diu, també ha complicat la maniobra. Cada cop falta menys per batejar el vaixell pirata del desembarcament. Manel Ferrer.
3: Els pirates i premianencs han posat en marxa aquesta setmana la fase final del procés participatiu per escollir el nom del vaixell de l'Omar i la Llumara. Després de recollir propostes a la ciutadania, l'organització ha seleccionat en assemblea 8 noms finalistes que competiran en eliminatòries a través d'Instagram. Els noms que opten a convertir-se en la denominació oficial de l'embarcació són Malvent, Rauxa del Mar, Camar, Mitja Lluna, Lluna Blanca, Sang i Foc, La Sultana i Bram de Mar. Les votacions es faran al llarg d'aquesta setmana mitjançant eliminatòries diàries a l'Instagram de Pirates i Premianencs i diumenge es donarà a conèixer el nom guanyador. La primera votació ja s'ha resolt i ha enfrontat La Sultana i Bram de Mar. Aquest últim s'ha imposat amb el 62% dels vots davant del 38% obtingut per La Sultana i es converteix així en el primer nom classificat per les semifinals. La iniciativa s'emmarca en els actes del 30è aniversari de la Festa Major i permetrà que, per primera vegada, el vaixell amb el que desembarquin l'Omar i la Llumara tingui un nom escollit directament per la ciutadania. Diumenge se sabrà quin és el nom que acabarà identificant una de les embarcacions més emblemàtiques de la celebració premianenca.
0: I ara esports, Marc Rodríguez.
4: 400 competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
5: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerré inscripciones a 400 competidores. Fue un éxito total, los clubs súper contentos.
4: Avellaneda ha explicat a Premià Mèdia que s'està plantejant ampliar inscripcions en futures edicions perquè hi ha clubs i entitats que voldrien participar-hi. Si a la pista hi havia 400 competidors, a la graderia n'eren més de 1.200 persones.
0: Tanquem amb el temps, ambient assolellat amb alguns intervals de núvols i temperatures una mica més frenades que ahir. Mínimes de 21 graus, màximes de 24. Demà encara hi haurà més núvols i fins i tot podríem tenir alguna gotellada al matí. Les temperatures baixaran un parell de graus.

0: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa de veneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: El maig és el mes en què les habaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
2: Habaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
1: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'habanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
3: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot

0: fer una cançó.
1: I l'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Arjau de Palafrugell.
2: A la platja del Portbó,

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat l'Arjau de l'avi Mèlio, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Eulogio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: ritme de so cubà hem escoltat per el grup Balandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells, Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà al febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. D'aquí neix la seva inspiració marinera, defensors de la llengua i la tradició. Interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, amb aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa, així s'anomena aquesta

0: La Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a el Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb l'excepció del sector noroest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i el Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les estrelles.

I després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores d'Avellanes.

0: Hi ha una cançó, quasi amb un títol semblant, que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives, que ens canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que, com sempre, gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada Blava.

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraint-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adéu-siau.

0: Sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels ams. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'havanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en Gepe Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'havanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també. El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els hi diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtica en quant a Havanera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar. I el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
8: Premià Media celebra 40 anys vibrants.
9: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Media.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Just missed another day again.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'últim amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
4: ¿Está aquí?
5: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
4: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs. I don't wanna fix it up, 'cause I don't wanna fall in love.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.